0: Poc més de dos anys, a més ha tingut un montó de reconeixements, el Sol del Sol, el reconeix també la Guia Michelin, l'Acadèmia de Gastronomia en el 24 o el 25, també li dona a Edu el cuiner revelació.
1: Sí, i estem parlant, quin local és i quins
0: presentes? Flama, en ixe,
1: m'encanta,
0: ixe xaflant meravellós, que és Gran Via i Conde Salvatierra de Àlaba, és un local menudet, estàvem parlant-ho ara abans d'obrir micros, en molt poquetes taules, però que, bueno, tenen la virtut no sols de que han aconseguit el reconeixement del públic i de la crítica, sinó que, a més, és complicadíssim tindre taula. Perquè, a veure, Edu, què hi ha que cridar? Dos mesos abans va tindre taula?
2: Fin de setmana estem ara, sí, en dos mesos. L'entre setmana, doncs, té una setmana d'antelació, més o menys.
0: És que és una locura. Perquè jo pensava que tancaven els dilluns, us diu, no? De dilluns a dissabte, excepte el diumenge.
1: És Edu Espejo, que és qui està, és el mestre de Flama, com se diu un cuiner que es dedica a la Flama? Té un nom específic, Edu, o...?
2: No, bueno, en el País Baix era
0: parrillero. Però parrillero sona molt a argentino, també.
2: Sí, però bueno, estaria bé ficar el nom de Torraor.
0: Sí, bueno, també estaria bé Torraor, però, bueno, ja que explicar-ho, és que quan parlem en això, mos se'n va el cap ràpidament a la carn, sí. I Edu, jo crec que quasi que és més de peix que de carn. Però bueno, és que ell ho fa tot a la brasa. N'hi ha algú que no facis a la brasa?
2: No, la veritat que inclús en els postres, aperitius, entrants, carn, peix, quasi tot. Si no va a la brasa, busquem un fil conductor, com seria un ahumat.
0: Claro, pegar-li un colpet perquè sí. Traga el sabor.
2: Ah, té que tindre la marca nostra.
0: El sabor i l'aroma.
2: I
0: l'aroma, que és molt important. Bueno, Edu Espejo... Ell és un setavense, no sabem si en valencià es diu així, no? Ell diu que sí.
1: Xativí, no?
0: O Xativí, no ho sabem.
2: Setavenses, sempre...
0: Bueno. I
1: de Xativa.
2: Bueno. Osocarrats.
1: Osocarrats, exacte.
0: Perquè ton pare era fotògraf, entonces, i aquesta passió per la cuina, on te ve?
2: Jo crec que sóc el primer, crec que s'ha dedicat a l'hostaleria de tota la meva família.
0: I tu comences, en 16 anys estudiaves, i quan acabes d'estudiar, els caps de setmana te n'anaves a la casa a l'abuela.
2: Jo estudiava i divendres, dissabte i diumenge anava a la casa a l'abuela a treballar. I de dilluns a divendres a estudiar.
0: I després canela i clavo.
2: I després ja vaig acabar ja els estudis, el grau mitjà, i ja a treballar ja...
1: Anirem a casa a l'abuela al restaurant.
2: Sí.
1: Algú va pensar que aquest abuela...
0: És un dels restaurants mítics de Xàtiva. És igual que Canela i Clavo, que ara m'acaba d'enterar que han xapat la paradeta. Sí, però bueno, és una llàstima. Sí que és veritat que els últims anys la cosa havia baixat molt, però que en el seu moment Canela i Clavo, i a més allí en l'albereda de Xàtiva, sí. allò era un escàndal de restaurant.
2: Sí, la terrassa que tenia era espectacular. La terrassa de Canela era brutal.
0: Escolta, i de Canela i Clavo el comences a fer un periple i vas a parar, que a mi m'ha llamat molt l'atenció, en Nacho Manzano, allí a Astúries, a Casa Marcial, i me llama molt l'atenció perquè Vicente Patiño, el teu paisano Vicente Patiño, també està allí.
2: Sí, ell és molt amic de Nacho, me va ajudar també, perquè Vicente, pues, li agraïc molt, que sempre ha sigut meu padre, va clavar en Cuy de Varella, en Manzano, tal, que sempre m'ha apoyat, sempre. I bueno, tenia ganes de veure una cuina tradicional, o que era una cuina tradicional de deberes, fora de València, i me'n vaig posar
0: per acabar. Els estudiants és un món a part, a mi és un dels llocs on més m'agrada menjar,
2: Sí.
0: Allí al nord, allí es menja, vamos, de meravella. I d'ahir, bueno, estàs una temporada en Quique, i... aplega el tema de Jono.
2: Sí. Bueno, primer tastem i després ja Jono.
0: Primer tastem. O sigui, allí feres una espècie de reciclatge.
2: Sí.
0: I d'allí te'n vas a parar a Jono. I a tu, per això, no va ser una miqueta... A tu no t'ha xocat de cop per repent que te... Bueno, a tot això, Ulisses, que te va dir perquè te n'anaves a treballar en ell?
2: No, jo, a veure, a mi... El meu hobby és la pesca.
0: Sí.
2: Entonces sempre volia aprendre de netejar de peix dels millors. En este cas, pues, són els japonesos. Netejan peix, no n'hi ha, i no n'hi ha res que fer. I Ulisse me va dir que volia que tenia un projecte entre mans, de parrilla, fusió, cuina espanyola en japonesa, i me va dir, bueno, te'n vens en mi, te formen en Tastem un any i pico en Yoshi, i ja després, quan obrim ja a Hono, tu ja arranques el camí i com cap de cuina i ja fas marxa.
1: Estem parlant de cuina japonesa de molt de nivell i, a més, fusió. Tu tenies alguna formació? Com te tires a la piscina?
2: Jo tenia formació.
1: Ulisses confiaria en tu, Edu.
0: Eixa TV, és un valent. A ver, Ulisses, eso es tal como lo ha contado...
1: Ay, mira, tenim a Ulisses.
0: Eso es tal como lo ha contado Edu.
3: Buenas, crack, ¿cómo estás, Edu?
2: ¿Qué tal, Ulisses?
3: ¿Qué tal? Bien. A ver, va a ser así, sí, claro, claro.
0: O sea, tú vas, es que, se lo dices, es que, le enseñas el capote y el tío embiste.
3: Sí, hombre, sí, a ver, Edu es un cocinero que sabe torear en cualquier plaza.
0: Hombre, pero,
3: todo terreno.
0: Vale, pero él, por ejemplo, la comida japonesa, la cultura japonesa, la había visto de lejos y en las películas.
1: Los de Bruce Lee, a lo mejor. ¿No?
0: Ese año en Tastem debió de ser una enseñanza ahí muy intensa.
3: Sí, pero bueno, al final cuando una persona tiene lo que tiene que tener, es lo que digo, no necesitas mucho más. Al final es una cocina diferente, con otras técnicas, otras tal, pero todo se aprende. Y
1: ¿qué
3: si
1: tiene,
3: tienes buena
1: Ulisses?
3: Mano como la que tiene Edu, no hay ningún problema.
1: ¿Qué tiene Edu? ¿Cómo lo describirías?
3: Pues Edu, a ver, aparte que es un buen tío, es una buena persona, como persona es muy buena persona. Es un tío muy, muy calmado, muy suyo, y sobre todo es que es una esponja y es un tío que es muy creativo. O sea, le gusta crear mucho, le gusta innovar mucho, le gusta hacer, o sea, tiene muchas cosas que de su personalidad que yo creo que van un poco de la mano de cómo cocina y cómo es.
0: ¿Qué te parece?
2: Sí, bueno, Ulisses.
0: ¿Qué te parece el Uli?
2: Bueno, es la empresa que me se treballa de temps, en tota la meva vida, eh.
0: 8 anys.
2: 8 anys, que no són pocs,
0: no mal,
2: eh.
0: No,
3: claro.
0: 8 anys en el grup Tastem, això ja és.
3: Los dos hemos estado en Japón.
2: Sí.
3: O sea, juntos nos lo hemos pasado bien. O sea, es que...
0: Pero...
3: Que lo que va adelante, va adelante.
1: ¿Cómo son esos viajes, Edu, al Chapo de Nuli?
2: Bueno, pues, ahí fue de todo, charrosos, paellas, allá...
3: Sí. Ahí hicimos de todo, ¿eh?
2: Era al revés, allá no me iba a enseñar, vosotros así, cuina valenciana.
0: Era un intercambio.
2: Cuina valenciana.
3: Por eso te digo que Edu es un todoterreno, porque se tira a cualquier... O sea, él torea en cualquier plaza.
0: ¿Qué tal, Marego?
3: Estuvimos en Japón, o sea, la verdad es que después nos lo pasamos.
0: Claro, además los japoneses, Uli, tú que sueles ir más a menudo, ellos adoran un poco nuestra cultura y sobre todo la cultura del arroz.
3: Nosotros tenemos algo que no tienen muchos, que es, bueno, Edu lo sabe, que es la paella.
0: Claro.
3: Y la paella en Japón es el plato más conocido de la gastronomía española.
0: Claro. Bueno, en Japón y en el mundo, ¿eh? Yo creo que el plato icónico español es la paella, igual que es la pizza para los italianos.
3: Lo importante en esto es que nos lo creamos de verdad. Yo creo que todavía no nos lo creemos, que tenemos uno de los platos más icónicos del mundo.
0: La gente no se lo acaba de creer.
3: No, yo creo que no. Yo creo que no.
0: Uli, pues muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí con tu
3: nada,
0: pupilo,
3: hombre,
0: que de alguna manera también aprendió de ti.
3: Si es por una buena causa, por supuesto.
0: Escucha, y que tendrás que venir y hablarnos algún día de esa cultura culinaria japonesa que te trajiste y que empezaste aquí en Valencia. Porque ya fueron unos cuantos locales, ¿eh? Porque hemos hablado de Tastem, de Hono, de Kaido. Oye, y ahora con ese proyecto nuevo... que quieres fusionar cultura con gastronomía.
3: A ver si sale.
0: Venga.
1: Vine un dia i compartim una vesprada de dilluns i ens ho contes tot. ¿Vale, Ulisses?
3: Venga.
0: Un abrazo grande y gracias.
3: Edu, un abrazo. Chao.
0: Saps què passa, Edu? Que molta gent es pensa que cuinar a la brasa és fàcil. Yo sé de gent que va al norte a fer cursos de parrilleros, incluso a Girona.
2: Sí. La parrilla és fàcil quan portes molt de temps i perquè al final la parrilla està el dimoni, que és el foc, i tu tens que dominar el foc. Entonces, hasta que tu tots els dies estàs puls a puls en el foc, hasta que tu es domines, pues passa molt de temps. És que igual jo fico un peix i una flamera fluixa, igual ja a una pegatixa pareix que no.
0: Ja està, ja has fet art.
2: Sí, però ja té ixe sabor a combustió, a gasolina, que ja no aporta... Entonces és complicat. I moltes, també l'elecció de les maderes, dels carbons...
0: Això no va preguntar-te, que Rioja, per exemple, que agarra la llenya de taronger Nabel i la té allí dos anys secant perquè no li fume massa la paella, però tu també utilitzes dos, tres tipus de madera diferents.
2: Jo pels peixos gaste marabú cubano,
0: sí?
2: Que és un carbó que és el més neutro que n'hi ha. El per què? Perquè jo, quan compro un peix de categoria, un llobarro d'ací de costa, un besugo... Yo, lo que yo vull es que el sabor siga a peix en poquet de fum. Pero claro, si yo le tiré ahí a la parrilla ñeña fresca o de taronja o de encina tal, al final dona igual el peix que fiques abans de la parrilla.
0: El fum és.
2: És tot fum. Entonces lo que tenía que sempre buscar el carbó o la madera que vaig a acorde en el peix o en la carn. O en un postre, en un xelà de llet fresca, per exemple.
0: I en la carn? Quina madera gastes?
2: Jo en la car gaste marabú i les varilles de quan fan la poda de la vinya.
0: Ah, el sarment.
2: El sarment, sí. Claro.
0: Però el sarment pega una flamarada de por.
2: Per això. Perquè jo el que fem en la carn és sellem i fem en este cas la xuleta a llama directa. Pa que selle, pa que agarre ese sabor també al sarmiento i, bueno, pa que siga diferent també.
0: Això, n'hi ha molta gent que quan fan la torrà en casa, quan gasten un xuletó, que s'assusten quan pega el flamerà que xorra la greixeta, ja s'assusten, lleva-lo, que se cremarà. No hi ha que llevar-lo, hi ha que deixar-lo... Lo que passa és que no hi ha que deixar-lo molt de rato, no, evidentment.
2: Lo que n'hi ha que fer és, jo, per exemple, treballo la carn, selle, treballo la carn sense flama, va fent marxa, ja quan ja busque el punt, ja, entonces faig, li fico el sarmiento,
0: falla, sí? Se pega la flamera,
2: selle, que quede un poc negreta per fora, i al plat.
0: Escolta, en casa que ixes fent la perdigüeta, ixa?
2: Sí, la fem el pitxó, en tres passes, que la pechuga la fem a la parrilleta, després els muslos els fem en guisatge, en misteleta, tal... I ara em fica este a l'encarta una codorniu que m'estan portant de que només està alimentar en maïs i després la fem a la parrilleta i fa, pareix un pollastre d'estos que queda la pell rostida de la grasa que té la...
0: D'on traga la munició per disparar en flama? Perquè a tu t'encanta molt anar al mercat central a passejar-te, però a banda
2: no,
0: tens Russaf al costat, tens allí el mercat de Colón, que no tenen molta oferta, però algo tenen.
2: Sí, jo intento comprar tots, per exemple, el pichón i la guala, en este cas que és en Valencià, a Higinio, a Madrid. Després peix, pues tinc dos o tres d'ací, dos o tres també de llonches xicotetes en Galícia, en Malpica, Vigo, tal, i la llet, per exemple, la compre en el poble de ma mare, que és d'ahir de Fontovejuna, de la Claveruela, que fa llet fresca de cabra, i aixina de proveedors de tota Espanya, de productors xocotets.
1: I tot ho fas a la flama, comentaves, o en un toc de fum o de flama, perquè he vist que tens en els aperitius, o diguem, en els entrants, fumats, i tonyina o cavalla fumats, això, dius, bueno, pues vale, pues bé, però la truita de baixo, això com ho fas a la flama? Però això, fes una paella?
2: No, això pot ser dels plats que no tenen res de fum,
1: no,
2: però s'ha fet un...
1: Però porta cocotxes, també.
2: Porta un pil de cocotxes, unes... Bueno, mira, sí que té algo de fum, perquè la brandada que fem...
0: Primer les creïlles
2: les hacem en el forn de llenya.
0: Sí.
1: I paell de baeixo també du, he vist la...
2: Sí.
1: La truita, això té que ser un... Això té que ser un...
2: I per això la Gilda que fem, que, bueno, que s'ha ficat molt de moda la Gilda de Flama ja fa temps, que fem un homenatge al Mediterrani i als túnics de la tollina, la cavalla i el bonito, i pues la cavalla la humem en romero i en tomillo. Després el bonito fem un tataki a flama directa, i després la tollina un sashimi, i fem la gilda en la oliveta, la...
0: Tu veus que con l'ix no la vena japonesa... Claro, és que l'ix la vena, és normal.
1: I què recomanes? Dic, en cada mos agarrar un peix diferent, no? Perquè sí, té un trencament
2: sí,
1: diferent.
2: No, i a part està sempre de menys a més. Comencem amb el atún, que em sembla el fluixet, després el tataki de bonito, que és el mitjà, i després ja la caballa, que és l'ahumat més...
1: Vale, o sigui, la gilda, la truita, i després hi ha un peix i una carn...
2: Sí, bueno, vale. I les croquetes de pernil que van quedar l'any passat, van quedar finalistes en la millor croqueta d'Espanya, en Madrid Fusió.
1: Que tio, tu.
0: Bueno, també queda finalista en la millor hamburguesa, però guanyar el premi de la millor hamburguesa de la Comunitat Valenciana el 2023.
2: Sí, però per això...
0: això va ser un desliz que tingueres.
2: Em van dir, no tens a veure si mos fas una hamburguesa tal... Estaven allà i va, pues passeu-se esta vesprà. I vaig anar a la sala i feia un plat ahí en Jono, que era un ebimayo, que era unes gambes en una salsa de mayonesa, en llet, en yuzu, tal. Pues anem a fer una... Ja era moda ja de les hamburgueses estes que ja més d'autor, tal. I vam fer ahí hamburguesa de Black Angus, una salsa mayo en yuzu, unes avianes garrapinyaes...
0: Però va ser només que per al concurs.
2: Per al concurs, ja està. Però ja que després va vindre molta
0: gent. Pues anava gent a preguntar per ella.
2: Bueno, això no, així no. Jenkins, enflamada per l'hamburguesa.
0: Escolta, n'hi ha una pregunta que jo volia fer-te, perquè en alguna entrevista tu has dit, que això vull que m'ho expliques, dius, hi ha clients que venen perquè cal vindre. Diu, i uns altres ho fan per a jugar. Això què vol dir? Explica'm-ho seu, va. Es van perquè tenen que anar, per què és? Perquè com és flama i està de moda...
2: El fin de setmana sí que és de veres que ve molta gent el fin de setmana, perquè també és de veres que al ser un restaurant bonic, molta gent ve també perquè és un restaurant bonic. I bueno, i les comandes moltes voltes són repetitives, en tema de dos montaditos de tic-tac-tac, dos croquetes, la tortilla i un trosset de carn. I es veu que gent que ve dels pobles, que veu l'Instagram pues, fort, que això també és de veres que, claro, el tema de les redes socials també juguen en los cares, també arrastren a molta gent que no va per la gastronomia, que també va perquè és un local bonico,
0: moda,
2: i és de moda,
0: i
2: després és de veres que sobretot la gent nostra de la entresemana, gent que ve a disfrutar de la gastronomia.
1: I saps que he llegit que jo no tenia ni idea, Vicent, però no tinc ni idea de flama ni tinc ni idea de cuina, per descomptat, soc un disfrutón de la vida i xin pop i ja està. Gràcies a la vida, home, però vosaltres porteu una carretera que a l'hora de fer un besuc o a l'hora de fer un rodaballo li tireu agua de Lourdes.
2: Sí.
1: Això, jo pensava que era una
0: perquè està beneïda.
1: Això com pot ser que se n'aneu a Lourdes a portar agua beneïda? Com està això?
2: L'aigua de Lourdes és la recepta que es fa a la zona de Guetària, que com està a prop de Lourdes, pues era com si fos una aigua que venia el peix. I d'ahí ve la recepta de l'aigua de Lourdes.
0: Però saps, Ximo, que hi ha una cosa molt interessant, que aquesta reflexió estem fent-la ahí fora en l'estudi, abans d'entrar estem comentant-ho. Evidentment, Flama és un gastronòmic. I a més és un restaurant ja Michelin, Repsol... I molta gent a lo millor va a Flama esperant que ell tinga un menú o dos o tres menús i Flama treballa la carta. I això, vamos, per al client...
1: També, en moltes, no?
0: Claro, no, però és que tu pots anar, tu vas avui, tornes d'ací tres setmanes o tornes de quatre setmanes i pots menjar totalment distint a quan anaràs la primera vegada, perquè tu tries a la carta. Això és un risc per a ells, perquè poden tindre una merma de producte que se perd, i això econòmicament no està bé, però, bueno, però ells prefereixen fer-ho així. No té que anar mal la filosofia quan ho tenen ple contínuament.
1: Que tens les compres ja controlades, sí, no? Perquè no pots tirar un rodaballo, deixes no, això.
2: I juguem, com tinguem una carta sempre molt àmplia i, a part, les fores de cartes, si s'acaba una cosa, s'ha acabat. No passa res, n'hi ha 30 plats més.
0: Claro. No, això ha que medir-ho, perquè els escandallos no poden fallar. El Momi Manolo diu que en el escandall és on està el negocio.
1: Ahí está la clau.
0: O sigui que,
1: I moltes vegades quan parlem de restaurants de brasa també, Edu, hem comentat així en Vicent, hi ha com una certa tendència, una certa moda, no sé si per les xarxes i això, a que menjar a la flama no siga només carn, que és una mena vella, sinó també això, tirar-te un rodaballo, un gallo, un Sant Pedro, un besuc, etc. Per què, diguem? Perquè està més sucós la manera que teniu de fer-ho en les, la gent que domineu el foc, perquè la sensació era que el peix a la brasa quedava un
0: pèl aixut, no? Aixut, no? Home, no, si li dones el punt que li has de donar.
1: Si el fa Edu, clar.
2: Al final, un peix, antes d'entrar a la parrilla, jo ja dic, ja, bueno, la setmana passada en un podcast ja vaig dir que tu, a mi conforme m'entra el peix, lo més important és la neteja. Si tu no et fas una bona neteja a aquest peix, el següent pas ja no, ja no va ser el mateix. Pues ese galles, en un cepill de dents, pues rascar-li tot el que és la tripa, que no es quede ni una bolsa de sang, donar-li un dia de maduració, perquè al final els peixos són com la car. A tu, quan tu pesques un peix i el traus de la barca, i pareix una raqueta, que està tot doblat. Claro, un peix necessita un rigor mortimer, entonces un peix necessita un repòs de un dia, dos dies, para que treballar-lo perfecte. I després la hidratació de la parrilla, el tema també de l'altura del peix...
0: Bueno, això de la hidratació de la parrilla, què vol dir?
2: Sí,
1: jo que l'he tirat àvia.
2: Jo primer...
1: Que li tires àvia al peix. Perquè això d'àvia de Lourdes, que és àvia?
2: No, és una mescla, és una mescla de vinagres, oli d'oliva, de girassol i sal. Jo primer hidrate, els peixos jo els treballo en sal gorda, com pot ser una carn, però sal gorda. I
1: hidrate i ja un pincell?
2: No, i després ja en spray. Jo ja fico la parrilla i ja el peix, tu vas llegint, el vas hidratant també de grasa perquè vagis mapant i després ja el repòs, un poc de salsa i farà.
0: El rei dels peixos a la brasa seguint del rodaballo?
2: Jo crec que el rodaballo és el peix que... que més agraït és en una parrilla per la quantitat de grasa que té.
0: Perquè és més gelatinós.
2: I de sabor. Entonces també, al final, els pioners d'Espanya han sigut els bascos. I els bascos, el peix seu... Mm. Bueno, ja no... Jo crec que el peix, que el besugo a la parrilla, jo crec que és el peix, però al final, al tindre un restaurant com el Cano, que és el rei de les parrilles, i el peix que més defen és el rodaballo, pues entonces yo creo que...
1: Ha hagut tendència, no?
2: Ha hagut tendència al rodaballo.
0: Ells treballen molt el peix al forn, també, en el País Basc.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Tu d'això res, de forn res?
2: No, tota la parrilla.
0: Directament brasa?
2: Sempre.
0: Escolta, i Ricardo, què tal s'apanya allí en la sala?
2: Sí, molt bé. Bueno, la formació que va fer Ricardo en tema de neteja de peix és brutal. Ahí, jo crec que és de quatre cambrers... Els quatre saben netejar peix.
0: O sigui, que a banda de sumiller el temps netejant peixos.
2: Sí.
0: Sí,
2: sí, sí.
0: Però,
1: netejant per a servir-ho.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En carro i fem tot el ritual en la taula.
0: La presentació en taula, que això a la gent li mola molt, això.
2: Nosaltres, conforme entra la comanda, besugo, agarrem el besugo, el presentem al client, se li diu el pes i el gramatge del besugo, perquè després no ninguna
0: no hi hagi sustos, claro.
2: Ja, i després ja eixim en el peix fet, en el carro, se li explica totes les parts i se li lleva totes les espinetes i tot fort.
1: Gràcies per acompanyar-nos, Edu.
2: Ah, gràcies a vosaltres.
1: A veure quin dia quedem i fem un rodaballo.
0: Hi haurà que anar. Hi haurà que anar.
1: Això ho tenim. No, això s'ha de provar.
0: Jo tinc obsessió en la codorniu ixa, jo estic obsessionat en això. Bueno, que no passa res, no, una cosa i te posem mitjà amb l'altra.
1: No
0: anem a mitjar-se una cosa soles.
1: Se partim el pla, que potser claro, s'enfada, no?
2: Totalment.
1: Vinga, gràcies.
2: Gràcies, adeu.
1: Teatre, cine i música tenen sempre un lloc especial en la vesprada de punt. En este cas, la música que és de la batuta d'un director d'orquestra, músic i enamorat de la música com Luis Cobos. El mestre Cobos ens va visitar per recordar que va ser l'impulsor d'un concert molt especial i irrepetible. Un concert solidari, espectacular, amb la banda Primitiva de Llíria, la recaudació del qual va anar a parar justament a aquelles bandes de música valencianes que patiren en els seus locals els efectes devastadors de la Dana. Una xerrada amb la que recordarem algunes de les fites de la trajectòria d'un home dedicat a la seva passió musical com Luis Cobos. Què? Mon iaio dia, quatre gotes. Quan alguna cosa... quatre gotes. Així som molt... Ho hem comentat moltes vegades, moltes però vegades. Molt, molt d'Amparito Roca. O sigui, a veure, n'hi ha pas dobles magnífics, hi ha pas dobles bons, hi ha pas dobles memorables... I després està Amparito Roca, que això és patrimoni pur, això. I en este cas, en una interpretació molt, molt especial, mil músics, de 20 societats musicals a Carlet, allà a la pàtria d'en Perito Roca, en motiu del seu centenari en la batuta del mestre Lluís Cobos, perquè us anem a parlar, este va ser un concert molt especial, una peça molt especial,
4: sí, senyor,
1: d'un altre concert molt especial, en un significat també molt, molt íntim, també molt sentimental i molt emocional.
4: D'un concert al Palau de la Música de València, el títol del qual és Extén les teues mans. Entre l'elenc, ni més ni menys que la banda primitiva de Llíria, entre altres grans
1: Cobos, perquè us anem a parlar, este va ser un concert molt especial, una peça molt especial,
4: sí, senyor,
1: d'un altre concert molt especial, en un significat també molt, molt íntim, també molt sentimental i molt emocional.
4: D'un concert al Palau de la Música de València, el títol del qual és Extén les teues mans.

0: que la vida es maravillosa y que hay gente que no espera un premio por hacer las cosas y que sobre todo experimenta la alegría de dar, que es importantísimo.
1: Alegria de donar. Estem parlant de persones i en molts casos també xiquets i xiquetes que recorren quilòmetres i quilòmetres amb marraixes per anar al riu a portar l'aigua a l'aldea. Això reflecteix en un documental al que Lluís Cobos li ha posat música i sona així.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A.Punt.
2: Seguim disfrutant d'aquests moments especials que hem compartit en la vesprada d'A.Punt. Bona companya, per a qualsevol cosa, com per exemple un viatge a través de la història dels valencians que emigraren a les marismes de Sevilla buscant bona terra per al seu arròs. Una funció de teatre musical ambientada als anys 50 que protagonitza i escriu l'estimat actor i ara dramaturg Àlex Gadea, conegut pels seus personatges en sèries com El secreto de Puente Viejo o L'alqueria blanca. Ens contava la il·lusió que li fa a Àlex este musical titulat Un viaje sin retorno.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A.Punt.
3: Chicos y chicas van cantando siendo...
2: Wow, parlant d'emocions, i tant. És que
4: la
2: jo
4: mina
2: crec que
4: ens encanta.
2: La mina ens aborrona sempre. I, escolta, és un acompanyament molt xulo per a introduir la xerrada la persona, en l'artista, en l'actor. Bueno, i més coses, i més coses que ara anem a descobrir i que estimem molt, un home de molt de talent, que ja es van conquistar fent el personatge de Diego en l'alqueria blanca, però no només. Bueno,
4: no, no, i més enllà.
2: El secreto de Puente Viejo, en A, Cáceres, la que s'avecina, i al teatre, que també ha passat moltes hores al de les taules, eh?
4: Sí, però és que ara ha donat un salt, un pas més, des de l'escena a l'escriptura, ha debutat com a autor teatral, ha escrit l'obra Un viaje sin retorno. L'espectacle està de gira des d'octubre passat, o sigui que ja està viscut, ja està passejat. Això li dona també molta solera a un espectacle. Àlex Gadea, el nostre estimadíssim Àlex Gadea, com estàs?
5: Què tal? Bona vesprada, com estem?
4: Supercontents des que vam saber que te'n venies un momentet a estar amb nosaltres. En primer lloc, enhorabona.
5: Gràcies, gràcies.
4: Dic jo, ja té un recorregut. Que suposo que els nervis més grossos, no ho sé, serien al principi o se mantenen intactes.
5: Se mantenen. Hi ha funcions especials. La del divendres que ve, dia 8, és una d'elles, evidentment, per tota la vinculació que hi ha a València i el que representa per a mi. Però sempre hi ha una cosa que t'acompanya i que crec que és bo no perdre-la mai, que té que veure amb... Bueno, i ese gusanillo que te ensabas de ir a escena y la responsabilidad de contar una historia tan propia, tan nostra, tan personal.
4: I com és això? Perquè tu has donat vida a coses que han escrit altres, però hi veuré algo que així de dins teu. Sí. Deu ser superflipant, no sé com és, quin adjectiu utilitzar, no?
5: És una sensació molt xula. Al mateix temps, quan dic que escena, trate d'allunyar-me un poc també d'això. Vull dir, no estar massa apegat a lo que jo he escrit. De fet, quan comencem el procés d'assajos, la figura del director era important. Donar un pas un poquet al costat i dir, bueno, la història està feta, ja està creada, a partir d'ara ja és un vehicle, però no tinc que apegar-me massa a ell, sinó que siga una ferramenta de creació i que doni llibertat per a poder elevar-la.
2: Que guai, esta idea de deixar-te també portar com a actor per la direcció, tot i que tu sigues en este cas tan especial per a tu.
5: Clar.
2: Has fet la dramatúrgia. Viatge sin retorn, un viatge sense retorn. Sí. El títol ja, no sé, en retrotrau.
4: Ja vol dir alguna cosa.
2: Ja sembla com un clàssic, una cosa així, no?
5: Bueno, és que...
2: Com és aquest viatge?
5: Sí, és que la funció te veu un poquet dels clàssics, la veritat. La història està molt vinculada a la nostra terra perquè Federico, el protagonista de la història, era un arrosser de l'Albufera valenciana que a la fi dels 40 se n'anà a les marismes del Guadalquivir a plantar arròs. Això va passar, és història nostra. Jo d'esta història me vaig enterar quan estava a Madrid estudiant art dramàtic, perquè companys de Sevilla me digueren, tu saps que en València hi ha una zona on se juega el truc i on hi ha John Llopis i Domènech i han muntat alguna falla, què dices? I me'n vaig enterar que sí, que en Isla Mayor, el que avui en dia es coneix com Isla Mayor, que en el seu moment era el Puntal, hi ha una colònia de valencians que se n'anaria ja a plantar arròs. Aleshores, dic, ja tinc l'anclatge de l'obra. L'emigració forçada d'un tipus d'allí que se'n va cap allà, circumstancialment coneix a una dona que venia a pollastres, una venedora ambulant, en son pare, i dos tipus que se guanyaven la vida i sobrevivien en aquella Espanya tan complicada dels 40, circumstancialment, de forma totalment azarosa, s'endinsen dins del món de l'espectacle. I el que comença seguint com una espècie d'oportunitat exòtica i com una cosa que pot ser, bueno, pues, i ser un poquet del lloc en el que estaven, pues acaba convertint-te en la seva forma de vida, en lo que això, en el preu que pagues. Vull dir, són dos persones que van conèixer tot a l'Espanya rural fent lo que se comença com a pareja de varietés. començant sí. fent tablaus, ciutats més grans, i arriben a Madrid anys 60, pleno desarrollisme, el país ja estava canviant de paradigma, grans teatres, coneixen l'èxit, i no vull fer spoiler, però evidentment és un viatge que no té retorn. Per què? Perquè de vegades en la vida heu pres decisions, xicotetes decisions, que ja mai tornen a ser. Quan ja les fas i dones i se pas, ja mai tornes al punt de partida. I és el que li passa a Federico i a Chelito.
4: I diem, has donat el salt o has pegat el pas i l'has escrit, però els dies abans de començar l'entrevista que portaves temps ja rumiant aquesta història, estava sí. creixent en el teu interior.
5: Sí, a mi la història dels còmics sempre m'ha generat inquietud i curiositat des que estava estudiant a l'Escola d'Art Dramàtic. Ha sigut un món que sempre m'ha apassionat. Perquè sempre he pensat, si el món de l'espectacle de per si ja és un món precari, inestable, sempre en un poc en l'alambre, tu imagina't en un país que s'està reconstruint, en un país que està vivint una postguerra, que hi ha moltíssima necessitat.
4: Molta carència, molt de fam.
5: Imagina't la gent que se dedicava a l'espectacle. Aleshores, Federico Chelito són una parella artística, còmica d'aquella època, que anaven on hi havia, bueno, anaven en les maletes, Mundo viaja a ninguna parte, fent camí, quan hi havia cotxe, quan hi havia tren.
4: Sí, sí, a bebé, sí, sí, a mal, sí, sí, a bebé, alegries sí, i penes tot seguit, tot a l'hora.
2: Tenien en fondes de Betasaber, o en cases de...
4: Passant fam o no, depèn de...
5: Exactament. Aleshores, sí, era una història que la tenia dins, que m'acompanyava, i bueno, pues, als 40 no és casualitat, de vegades en la vida n'hi ha etapes en què dic, este és el moment de llançar-me, i això va ser...
4: Parles de la fragilitat del món de l'espectacle, has assenyalat, parles de les històries d'èxit, de fracàs, de passar-te factura, les experiències que vas visquent. Això t'ha alimentat el teu propi bagatge?
5: Home, clar. Gemma, el que porte... Jo tinc 42 anys, me dedico a la professió de forma professional, jo crec que des dels 24, des de l'Alqueria Blanca, pràcticament. Uh-huh. Que te diga que no ha fracàs, que el fracàs està molt present en la nostra vida. N'hi ha més nos que sis. Inclús una persona
4: clar,
5: que
4: clar, ha tingut... El fracàs perfecte també a lo millor de poder aconseguir allò que vols, o de, la dificultat de treballar.
5: Per supòs, però inclús una persona professionalment que ha tingut recorregut i que ha tingut oportunitats i que se dedica a això, ha tingut més, possiblement ha tingut més nos que sis.
4: Ja.
5: Entonces, evidentment, en una carrera artística de dos còmics o d'un artista, el no està molt present i la sensació de fracàs és com cada un la porta o no. Hi ha gent que amb molt poquet se sent molt orgullosa i molt exitosa, i hi ha gent que pot fer moltes coses i mai se troba satisfet.
4: És veritat.
5: En este cas, evidentment, arriba un moment, i sense fer spoiler, que arriba una encreuada en el que no poden, el duo ja no pot avançar.
4: No.
5: Ell és un poquet un lastre.
4: Ha plegat al límit d'allò que podia donar de si o el que sigui.
5: Exactament.
2: Aquest sopa de cabra entre ese disc recopilatori de 40 anys de trajectòria, que m'encanta el títol, Grans èxits, estimats fracassos.
5: Exactament.
2: Perquè jo també, clar, forma part també de... I de vegades... determinat èxit no ben gestionat, metabolitzat,
4: l'èxit també s'ha de saber gestionar.
5: Coneguem-nos casos.
4: També s'ha de saber gestionar, sí, és cert.
2: S'ha de saber portar.
4: I parles de com de complicat eren els còmics, en aquest cas estem parlant d'uns còmics que intenten guanyar-se la vida en la postguerra.
5: Sí.
4: També és difícil avui en dia. Jo no sé si hi ha paral·lelismes o com els temps no tenen res a veure...
5: No, n'hi ha paral·lelismes. El que passa que el context és molt complicat. Molt complicat. Però avui en dia, bueno, estem parlant d'una altra cosa. Avui en dia el món de la interpretació, bueno, com en el món està sofrint canvis contínuament. Uh-huh. L'entrada de les xarxes socials, l'entrada de...
4: La gent
5: jove entra des d'un altre lloc. Jo me'n recordo que abans les escoles d'art dramàtic eren 4 anys i les referències eren... Els referents d'avui per a la gent que es comença són altres.
4: Entenc.
2: Sí, sí, sí. Els actors de nova generació.
5: A mi el que em van cridar molt l'atenció...
2: Ja no Chekhov, Pirandello, diguem...
5: Sí, però crec que la gent jove avui té més ganes de fer ficció i té més ganes de fer pantalla. I quan dic pantalla no només és pantalla de televisió, sinó també pantalla de mòbil, perquè per a ells la pantalla del mòbil és l'escaparate. Tenen més ganes de fer pantalla que de fer escenari. I jo sempre he dit que no falte la pantalla, perquè és una forma de fer escenari, però que jo quan vaig estudiar teatre i volia ser actor era perquè volia fer molt d'escenari, perquè volia fer companyia.
4: I és que l'escenari construís una base, una carpinteria, construís un espectacle, és la manera...
5: Un techo. Fa casa.
4: Orgànicament també és una altra cosa.
5: Totalment. No? La gent jove, quan me pregunta a mi, moltes vegades, però per fer càstings... I jo dic, però si fer càstings és l'últim, l'última part de l'eslabó. Primer, ja que tindre una formació, apunta't a una escola, fes un curs, prova't, testa't, a veure com estàs, a veure com te sentes. Si vols ser actor, hi ha un sacrifici gran. I la gent jove, lo primer que te pregunta és ja, immediato, a golpe de clic. Vivim en la societat, a golpe de... Veo i paso, consumo. I l'actor no se fa a l'instant, l'actor se fa després de molts anys.
4: De fet, quan tu veus un actorasso d'aixòs, en solera, en temps, jo que sé, un sacristán, que te diré jo,
5: sí. Ahí
4: tu veus cada surco de l'escenari,
5: a
4: més de la pantalla, després te veus la pantalla i te derretixes, o uno de Hollywood, em té igual, però ahí n'hi ha molta carretera també feta, no?
5: Molta carretera, molt de caldo de cultiu, sí.
2: I tornant a l'escriptura, a la dramatúrgia, no sé, els primers esbossos, els primers folis, a qui li ho donaves a valorar o...
5: Principalment a Anna.
2: Com ho has fet?
5: Sí,
2: clar,
5: sí.
2: És que ho tens a casa, clar.
5: Sí, principalment a Anna. A més, ella és, com té que ser, molt crítica, molt sincera, i ella era un poc reticent al principi. Bueno, té una història en el cap, tal. I a mesura que anava llegint, que anava construint les escenes, i anava dient, i ara lete esto, i què et sembla esta part? I què te... me'n recordo perfectament el moment en què se fa un clic i ella me mira i me diu, wow, tenim història, eh?
4: Esto sí.
5: N'hi ha història. A partir d'ahí ja, els pares, també ho vas passar.
2: I ella se veia Angelito.
5: Sí, sí. Bueno,
2: sí, és el primer moment, no?
5: És un regal. Realment són dos tratges a medida. Mm. Però el d'ella, concretament, molt a medida.
4: Jo vull preguntar-te... Mm-hmm. Perdona.
2: No. Volia preguntar-li per el tema de... Quan parlàvem de les varietats revistades, aquest tipus d'espectacle, dels còmics antilbanquis i tot això, que és, òbviament, no? Per tant, lligam a una època, un tipus de formació i un tipus també de vivència, no? Són unes vides realment absolutament extraordinàries, plenes d'anècdotes que van construint-se a ells mateixos com a persones i també com a actors. València ha tingut sempre molta fama...
4: Bueno. Les companyies venien a València.
2: La revista ha sigut així d'oració,
4: bueno,
2: no?
4: I sales n'hi havia, això, jo no ho ha conegut, però sí. Ho contava m'abuela, bueno, contava Toni Peix, recordes de Toni Peix? Em contava mogolló.
5: En el nostre test fem menció a Federico conta que si la siembra ha sido buena, hay una frase tal cual que es, si la siembra ha sido buena, los sábados cojo la bicicleta y a València que me voy directo al Teatro Ruzafa. Allí he visto comedia, varieté, revista, lo que echen. Luego me encanta pasar por el horno de San Pascual en la calle San Vicente, pero a mirar, solo a mirar, porque no se crea... Pero sin duda mi lugar favorito es la librería Soriano en la calle Játiva. Allí descubrí a Blasco Ibáñez, a Miguel Hernández o a García Lorca. Y dice, el granaíno, ese, mi tocayo. Ese es el inici.
4: ¡Ostras!
5: Voy a decir, pero el Teatro Ruzafa, Chimo, que tú comentabas, se veu, yo no la conegut, evidentemente, pero per lo visto era una referencia d'un espai que donava acollida a aquest tipus d'espectacle i de companyies.
2: Estem parlant d'aquesta època d'haurà, diguem, 50, 60 encara.
4: Sí, més avançada, a lo millor.
5: Correcte.
2: En el franquisme també recordem
4: fort.
2: Molt dur, amb censura, diguem, determinades posades en escena relacionades, diguem, amb la... bueno, pues també la tendència sexual
4: i la picardia i la picaresca que havien de desenvolupar per colar textos, postures, etc. Jo volia preguntar-te pel director.
5: Sí.
4: Tu has escrit el text.
5: Sí.
4: També el protagonista, però l'has passat pel col·laborador d'una altra persona que el llig. Sí. Això em va ser un exercici generós fantàstic.
5: Sí.
4: Que el llig i ell ha fet la seua posada en escena.
5: Clar, però estem parlant d'Ernesto Caballero. Estem parlant d'un mestre en la direcció. Un director que ha sigut director del Centre Dramàtic Nacional. Era el director...
4: Com el vas convencer?
5: Era el... Pues,
4: era una paella.
5: Mira, era... No, bueno, si te conta anécdotes, gran amant de les paelles i gran amant de la nostra cultura. Ell és madrileño, però li va entusiasmar el text des del principi. I li va entusiasmar la història dels valencians que emigraren cap allà. Jo crec que és el primer que me va dir. Perquè lo del món de l'espectacle, ell ho coneixia de primera mà. El director d'escena, pues imagina't si té documentació darrere. Però el tema dels valencians, l'emigració forçada de la gent que se'n va cap allà, a les marismes del Guadalquivir a plantar arròs, l'èxode que provoca, que arriba un moment que són més d'un millar de valencians allí, els primers, com tot sempre passa, en bones condicions, famílies pudents, que podien anar-hi. Però els que venien ja fent cua, com és el cas de Federico, ja anaven un poc al rebufo, a veure el que caia. Entonces, a ell, esa història, i me preguntava molt, però Àlex, però en l'Albufera, per què se va la gent d'allí? Porque las marismas eran mucho más grandes, porque les ofrecían tierra muy barata, porque fue, pusieron el anzuelo muy bien puesto para que hubiera un éxodo. Luego la relación que se generó entre los valencians y los andalusos. Los andalusos no podían voremos, perquè, clar, arribaren...
4: Perquè plegaves al seu terreny.
5: Els colonos valencians, i ells on se quedaven? Totalment relegats. A uns es donaven terres, a uns... Ese tema a ell, com a director, l'entusiasmà. I a partir d'ahí, tota la carpinteria del món dels còmics, i l'ha elevat. Per a ser justos, ell ha agafat el test, jo li vaig dir, mira, Ernesto, total llibertat, talla,
4: quita, pon lo que quieras.
5: Lo que tú quieras. I me va dir, va respectar molt el test perquè li agradava molt, però la direcció ha elevat el muntatge, ho tinc claríssim.
2: I per què sense retorn, sense fer spoiler?
5: Perquè Xelito i Federico, perquè mai tornen al lloc de partida. Ells,
2: no tornen a casa.
5: Ells són dos tipus luminosos, innocents, una parella ben avinguda, uh-huh. i quan fan aquest viatge ja no torna mai ja torna a ser el mateix.
2: Passa en molts còmics,
5: passa moltes coses.
4: I realment passa en la vida.
2: Arrenques un viatge i després un viatge que no té també tornada, no? Allò basat en hechos reals.
5: Exacte.
4: I el feedback del públic, perquè clar, ja en estos mesos ja ho has fet algunes places, no? Uh-huh. Com ha sigut?
5: Bueno, m'encantaria que tu poguera, o sea, que m'encantaria que aquesta pregunta te la poguera respondre el públic, perquè, però si te dic la veritat, la connexió se produeix des del primer moment.
4: És que té uns ingredients poderosament atractius, eh? Tot...
5: Tu quan estàs fent...
4: Actors, directors, text, història...
5: Si tu estàs en un procés de creació, és un tir a l'aire. Pots tindre una intuïció de com pot anar la cosa, però hasta que no ho fas davant del públic mai saps realment com funciona. Moto, me'n recordo que abans de l'estrena, en la funció que fem de residència, que se diu, que és en el lloc on fas els assajos, en este cas va ser en Sant Xinarro, en Madrid, en esa funció ens adonàrem com la gent entrava, el silenci que es fa a la sala, com viuen en tu els moments de... d'alegria, però com viuen en tu també tot el que té que veure amb l'angústia, l'angoixa, amb el sofriment, vull dir, té de tot. Té comèdia, té drama, té música, i la gent ho viu, és una hora i mitja i passa té un ritme frenètic.
4: Aleshores, I no tens una altra història per dins que t'estiga colpejant?
5: Per la pròxima? I tant que sí.
4: I
5: tant, i
4: tant. Has començat de Montpeu, vull dir, això pot obrir ahí un...
5: I això...
4: Un camí interessant.
5: I Gemma, i te dic una cosa, ja estic elaborant la següent història. El tema de l'escriptura per a mi ha obert una espita nova que creativament m'ompli molt. Ara bé, pot ser que la segona no tinga res a veure, vull dir que aquestes coses, no n'hi ha fórmula, aquestes coses, un viatge sense retorn està funcionant molt bé, sí, i tu vols copiar la fórmula i fer una segona i te pots pegar, te pots pegar exactament.
4: Canvi de registre, vés-te.
5: Totalment, canvi de registre.
4: Vull recordar-vos, eh? Divendres 8 de maig a l'espai, jo ho diré...
5: Rambleta,
4: sí? Uh-huh. A l'espai Rambleta tenim un viatge sin retorno, el 10 de maig a Sant Juan d'Alacant i després a Orihuela el 23 de maig amb Àlex Gadea i Anna Ruiz. Gràcies.
5: Per la part que toca, Gemma, el dia 9 anàvem a Nules.
4: Ai!
5: El dia 9 dissabte teníem 8, 9 i 10. Què passa? Que el Teatre Alcázar de Nules... Alcázar, no? Teatre Alcázar de Nules, sí. Està, té un tema tècnic, un problema tècnic.
4: Vindreu més endavant.
5: En el 27.
4: Vale.
5: Ahí ho dice.
2: On deia 9, que diga 27. En qualsevol cas, fer este viatge en companyia d'Àlex i de Anna sense retorn ha sigut un plaer a la ràdio i segur que ho serà també als teatres.
4: Sempre ho és.
2: Molt d'èxit, Àlex, sempre és un plaer.
5: Gràcies, Ximo. Gemma.
2: Gràcies. Si eres para mí. Seguim disfrutant d'aquests moments especials que hem compartit en la vesprada de punt. Bona companya, per a qualsevol cosa, com per exemple anar al mercat per a fer la compra de bon rotllo. Encara que de vegades el que trobem a les prestatgeries del súper no fa més que perjudicar-nos. Tema seriós este, el dels aliments que hem d'evitar per a cuidar la nostra salut. Parlem dels antinutrients. No tot el que s'anuncia com a saludable, light o fitness, és recomanable. I la nostra nutricionista, Clara Llorenç, ens dona consells de com evitar eixos productes. Porta a ratllar la nostra doctora, dietista, nutricionista, Clara Llorenç.
6: Quina cara, oh, a ratlla.
2: Ui, ella, pam, pam, saps? No, però que ens motives, que és lo guai, és que ens motives a cuidar-nos.
6: Jo m'alegro un montó, al final és l'objectiu.
4: Ens agrada provar tastar les teves recetes, ens va molt bé.
6: Al final jo crec que, a més, nutrició és un tema que a tots ens ve bé aprendre un poquet més de nutrició, no?
4: És que és superbàsic.
6: Siga l'edat, sí, i al final sigues home, dona, i tingues l'edat que tingues, és un tema que t'afecta sempre, en qualsevol etapa. Aleshores, jo crec que sempre està bé saber de més d'això.
2: Sí, sí. I quan te cuides i ho fas de manera sostinguda i en allò que digueu els experts en adherència, adherència bàsicament és fer-ho cada dia sí, i cada 6 dies.
4: La
2: dies.
4: La paraula, la teua manera de
6: la paraula clau.
2: És que veu resultats.
4: Notes, sí.
2: És que veu resultats en, sí. des de...
6: Ve física com internament.
4: De com te trobes, és... de com és, sí. El teu estar, benestar. Sí, en sí, força, sí. En alegria, en... Però, energia.
6: Però sí que és de veres que per això és clau l'adherència, que és el que tu has dit, perquè a voltes n'hi ha gent que canvia hàbits i vol que d'avui per a demà, no, ja veges un poc aquests resultats, i al final aquests resultats se veuen quan t'has donat l'oportunitat, no, de millorar a llarg temps això. I això també va, per exemple, un poc en el tema d'avui, que al final és millorar aquesta cistella de la compra, que puntualment poden clavar coses que no toquen, però que en la mesura de lo possible, la majoria dels dies n'hi ha que productes i aliments bons.
4: De fet, avui volíem parar-se en alguns d'aquests productes que no sabíem molt bé
6: vale.
4: Si eren saludables.
6: O faig bé o faig mal.
4: Que estan a l'abast en qualsevol tendeta, súper, etc., i que de tant en tant entren a la nostra cistella. Ho estarem fent bé, doctora, que diu Ximo.
2: Clar, te poden tindre aspecte o poden tindre presentació d'aliment saludable, o pots tindre en el coco de que una propaganda o que algú t'ha dit o que has vist en l'Instagram o tot això, i dius, no, jo vaig a consultar-ho, t'anem a consultar-ho tot això.
4: A mirar les etiquetes, ahí és quan hem vist, ui,
6: claro.
4: Y en casos que no cuadra.
6: Això que me comprava yo perquè fica healthy, fit, light, la etiqueta de vegà, vale, moltes voltes, al final, bueno, jo crec que ja sabem de sobra, no, que la indústria alimentària ens ven un missatge, no, bé siga de o de salut o de que te cuides o de que és ràpid. Però quan te volen vendre algo, ahí és quan has de parar i has de dir no, jo vaig a ser més listo, no, vaig a donar la volta, i ja jo crec que a poc hem après a llegir els ingredients. Però encara n'hi ha productes que jo crec que comprem de manera seguida i no ho són tant. Vale? Anem a començar.
4: De fet, jo crec que volíem tractar aquest tema. Per els...
6: A mi m'han comentat que era un dubte, sí, que va sorgir
4: així. Les gules que són de mentida, me comprenen,
6: correcte.
4: O el surimi, aquestes coses, diem, això està bé o no?
6: Puc menjar o no puc menjar-ho?
4: I no ho sabíem.
2: Surimi és el que diem, és palitos de cangrejo.
4: És palitos de cangrejo, claro. Que ni són palitos ni són cangrejo.
6: Al final, bàsicament, tu planteja simplement de dir, el cranc i les angules, ¿vale?, que és realment el que està imitant aquests dos productes. Són econòmics o són cars?
4: Caríssims. Les gules, impossibles, vaja.
6: Caríssims.
4: De trobar, molt difícils, i quan les trobes, caríssim.
6: I un bon cranc, una nècora, és car. I el surimi o les gules, a lo millor un paquet és un euro, 80 cèntims,
4: barat,
6: és molt barat.
2: Però li poses una llet i te fas la idea.
6: I dius, pues de saboret...
2: Perquè està bo, està agradable, per a un sopar...
6: Exacte.
2: I com és peix, no? Això anirà bé...
4: I a més, agrada i és molt fàcil per als xiquets, que això...
6: Però això és el problema.
4: Això és un temazo.
6: Això és el problema, sí. Vale? Al final, bueno, en això simplement volia dir que en el preu està també un poc el truc, no? I la clau. Però són productes que una cosa és que tu te'ls compres de manera superpuntual perquè digues, mira, pues no me puc permitir unes angules, però el que tu dius, pues unes boletes, una llet i un par de gambetes me fan el divendres per la nit. En aquest context, perfecte. Ara, cuidado, si tu t'estàs comprant este surimi, estes
4: gules,
6: i les claves en el teu menú setmanal per als xiquets o per a tu de manera seguida com a substitut de la nit de peix, ahí no estàs fent-ho bé. Perquè ahí és on entra el context, ¿vale? Algo que no, al final, realment ve de peix, sí. Realment la paraula surimi, vale, ve del japonès, i el que vol dir és que el múscul de peix triturat, ¿vale? Aleshores, lo que el surimi va, bueno, es fa des de fa 900 anys en Japó i s'utilitzava per a el desbaratament alimentari. Aleshores, tot el que era de peix blanc realment no té res de cranc. Res. És abaejo o lluç, ¿vale? És peixet blanc en res de sabor. I el que se gastava era el peix que se quedava pues, en les espinetes pegaetes o el peix que no s'aprofitava. Se rentava molt, per això no sap ni a bacallà, ni a abaejo, ni a lluç. Se rentava molt. Es quedava com una proteïna neta i després se li donava com la forma de pasteta. I ahí és quan se li afegís el pimentó per a donar-li aquest color roget, la sal, es midón. Podríem dir que la matèria prima és el peix que sobra, ahí se li afegís els midons, l'oli, la sal, claro, aleshores, per això n'hi ha molta gent que diu, ai, és que per a dieta és perfecte, perquè clar, calòricament a lo millor un palet d'estos té 5 calories i dius, claro, perquè nutricionalment és terrible, perquè proteïna té un 25% a lo millor del, de lo que és el paquet.
7: I t'ho posen en la tele talladet en les amanides.
6: I dius, oi, que bonico.
7: Com a cosa saludable, i una xicona allí molt en pla, un xicona
4: molt
7: estupendo.
6: Realment estàs menjant olis de mala qualitat, o sigui, un 25% de peix, però és que un 25% de peix és molt poquet. Olis de mala qualitat, midons per a donar-li eixa textura, al final tu pensa que és un trampantojo, ¿vale? És un restos de peix que volen ser palets de cranc i angules, però avui en dia com tot se pot imitar en estos restos de peix, tu fas al final en els midons lo que li dones és la textura, li fiquen sucre, en oli i aconsegueixen fer que siga pràcticament igual. No té el mateix sabor, però per això ja claven potenciadors de sabor, sal i demés.
4: O sigui, que realment menges molta química.
6: No, és que és...
4: Química pura.
6: Sí, això és un ultraprocessat, les dues coses.
7: Ultraprocessat.
4: Ultraultríssima.
7: On estiga una llanda de cavalla.
6: Ultraultríssima, exacte.
7: En oli d'oliva.
6: Exacte.
4: Vale. O un peixet planxa, que aquí siga congelat.
6: O un peixet planxa, o... Però... La qüestió és això, que no és de dir ai, pues ja no puc menjar gules o ja no puc menjar... Sí que pots menjar. Lo que no pots és, o no deus utilitzar-les de manera habitual i per supost no substituir-les com eixa nit o dia de peix que hem de menjar tots. És entendre que no és un producte que és sa, que bueno, que si el compres bé, a sabiendas de... Jo crec que al final conèixer un poc de què està fet te dona aixina una idea de dir, ai, vale, pues jo pensava que estava millor de lo que pareixia. Ara ja ho sabem.
4: I quan... Ara, bueno, vaig a apuntar un altre producte.
6: Vale.
4: Que és el ketchup i la maionesa, sobretot el ketchup, jo m'havia quedat clar que això portava molt de sucre.
6: Vale.
4: Però si l'agafes light ja compenses?
6: No, mira, al final...
4: Fatal, les dues coses.
6: Una
4: tomata ratlla.
6: No, però per exemple... Ketchup cero, mayonesa light, a mi estos productes me reventen, perquè al final lo que ha de ser un producte que jo tinc en la
4: nevera... Sobretot el ketchup, jo m'havia quedat clar que això portava molt de sucre.
6: Vale.
4: Però si l'agafes light ja compenses?
6: No, mira, al final...
4: Fatal, les dues coses.
6: Una
4: tomata ratlla.
6: No, però per exemple, ketchup cero, mayonesa light, a mi estos productes me reventen.

0: Personal Light te dona, a banda de que te dona aquesta falsa sensació de dir és algo que me puc afegir a tots els sopars de tot el dia o a tots els dinars perquè és zero, perquè és light i de més, tu pensa que en el zero i en el light n'hi ha molta trampa, i és que per a que quede la mateixa textura que l'original li han llevat, a lo millor òbviament en el zero li han llevat sucre, vale, però li han afegit un munt d'edulcorant, lo que fa que encara siga molt més addictiu, i per exemple en la maionesa light, vale, a costa de llevar-li greix, tu pensa que el greix, l'oli, el que fa en la maionesa és que tinga aquesta textura. Si tu li lleves greix a la maionesa per a que tinga aquesta textura, has d'afegir-li algo. Entonces li afegissin midons. Ja tornem una altra volta a algo que no hauria d'estar en la maionesa i que du...
1: Vale.
0: Vale, entonces...
1: Ultra processat, en sí. Cas.
0: Val la pena comprar les versions normals i gastar-les en una quantitat molt moderada.
1: Vale. Però la solució d'un dité de tomaqueta natural en el búrguer de pollastre,
0: hombre,
1: això val, no?
0: Hombre, mil voltes millor.
2: A mi, de fet, m'agrada més, però...
0: Però, o dic, per a qui necessite un poc eixe... Sí, o per exemple, al final, si tu agarres, dius, bueno, pues jo vull, al final, si tu a un poc de salsa d'esta de tomaca concentra, que venen, ¿vale? Que és tomaca concentra i ja està.
1: Això m'agrada jo molt. Sí. I només té tomaca, eh?
0: Només té tomaca, sí, això és meravellosa.
1: És una meravella.
0: Per això te dic, si a eixa tu l'afegissis un montó de pebre roig, de mostasset, i jugues en espècies, al final de sabor aconseguisses algo molt, molt paregut al ketchup. Molt paregut.
1: O sigui, oli de girassol. Jo... Girassol, què vol dir?
2: Què faig,
1: és
2: Mario?
1: Sí, és no. Estan d'oferta, què faig?
0: Estan d'oferta, claro, perquè ja. Són les que no...
1: Les que no.
0: Les conserves sempre intentar que siguen d'oli d'oliva verge extra, ¿vale? Sempre. I al final...
1: Una pasta,
0: sí, però és que l'oli
1: ja,
0: està...
1: Ja, sí, és el que passa, sí.
0: L'oli de girassol no és que no puga estar en la nostra cuina, vale? Sí que hem de tindre en compte que per a cuinar i per a... Abans sí que se recomanava l'oli de girassol per a...
2: Però segons quines coses, sí. Inclús.
0: Per a fregir.
2: Ah, per a fregir, sí.
0: Vale, per el punt de temperatura al que l'oli pot arribar quan es fregeix. Però ja s'ha vist que el verge extra pot arribar a aquest mateix punt de temperatura sense oxidar-se. Sempre n'hi ha que intentar tirar per l'oli de verge extra la mesura de lo possible, però per exemple per a fer biscuits que no vols un sabor tan fort o per a fer una maionesa, està bé tindre l'oli de girassol i gastar-lo. La qüestió de l'oli de girassol i del verge extra, perquè per exemple si tu compres el girassol Alto Lake, ¿vale? És la qualitat més alta per a eixina dir-ho.
1: Ell se colaria.
0: Així el problema ve en... Se'n recordeu el programa que van fer de l'Omega 3?
2: Sí.
0: ¿Vale? El...
1: Omega 3 i Omega 6. No mos preguntes per examen, eh?
0: No, cosa... no per examen, vale. Però ahir van parlar dins del... Exacte, dins del programa de l'Omega 3 van parlar de l'Omega 6. I van dir que tan d'important és clavar Omega 3 en la nostra alimentació com que el ratio omega 6 i omega 3 siga el correcte. Això què vol dir? Que l'omega 3 sempre ha d'estar molt més alt que l'omega 6. Si és al contrari, estem en aquest entorn proinflamatori. Vale? Entonces, qual és el problema? Que omega 6 o oli de girassol ja el mengem de sobre, no afegim nosaltres, sinó en moltíssims productes.
1: Com el sucre, dichós.
0: Vale. Entonces, és com el sucre afegit, és a dir, no t'afegis el sucre perquè en el teu dia és 25 grams, arribes perfectament. Entonces, en el oli de girassol al final és el mateix. Quan tu ja saps que ja vas a menjar productes que ja té aquest tipus d'oli, intenta no comprar-lo, perquè al final si no prens massa omega 6 i és quan el ratio se desbarajusta.
1: Vale. Mira, ja que parlàvem, encara que me salti un poquet el guió, que això també,
0: tranquil,
1: que també m'agrada. Que dic, quan parlaves del sucre, l'altre dia vas fer la prova, un supermercat normal i corrent, el que tens al barri i el que tens al poble. No vas trobar, Clara, ni un muesli, ni un, excepte que no fora avena, que això serà raure, ja ho sabem, no està bona, però és el que tocava menjar. Tots els mueslis portaven sucre, tots i cadun.
0: Tots, sí.
1: I a més... I te colaven l'etiqueta que sembla que te tinc, que és saludable, que te ho fan de manera...
0: Sí, sí, sí.
1: I mires... I ahí està, el sucre.
0: Sí, i si a lo millor no fica sucre com a tal, fica xarop, fica mel, fica dàtils, fica dextrosa, fica altres paraules que a lo millor a tu te confonen. Però la realitat és que o muesli abans, o lo que la paraula muesli indica, que és fruita, fruits secs i cereals...

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Comencem una nova playlist amb la selecció personal d'una de les artistes més destacades de l'escena musical en valencià. Ella és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública, graduada en Filologia Catalana i té el màster en Professorat d'Educació Secundària. Va començar a estudiar música amb només 7 anys a la Societat Musical d'Alzira i toca, a més, el clarinet. Fa anys que fa de professora de valencià, una feina que compagina amb la seva gran passió, la música. Durant una dècada, del 2014 al 2024, va ser membre del grup Pupiles i ara és la veu de Malifeta. Parlem de Mireia Matoses i Solà. I abans de submergir-nos en la seva playlist, obrim amb el seu últim treball, Lambo de Malifeta.
3: Avui sonem amb Mireia Matoses.

0: Quines cançons o grups escoltaves en la infància o recordes que escoltaven els teus pares?
1: Doncs jo sempre recordo que el primer casset que em vas comprar en la meva vida va ser un casset de les Spice Girls a una botiga de discos i cassets. Era per a Walkman, al Zira, i va ser la meva primera adquisició musical que vaig comprar jo en els diners d'alguna paga o algunes estrenes. I recordo que ma mare era fanàtica de Alejandro Sanz i que el posava moltíssim. Ah, i després el primer disc que em vas comprar va ser el de Depende, de Jarabe de Palo.

0: estil de música sols escoltar últimament? Algun grup en concret?
1: Últimament estic cremant el nou disc de l'Eiva. Jo ja el seguia quan estava Pereza i és un artista que he seguit sempre, que m'encanta. Antonia Font, totes les setmanes escolte Antonia Font, totes, m'encanta. És un grup que, per a mi, crec que és el millor grup que hi ha. I també escolte molt Marea. També l'escoltava de quan era jove i ara seguisc escoltant Marea. M'agrada molt com escriu Cuchi i les lletres que té i em semblen espectaculars.

0: Sonem el ritme de les nostres comarques en A Punt Ràdio. Hi ha alguna cançó que tinga una lletra que t'emocioni especialment?
1: Doncs m'emociona molt la lletra de Patiscafo Catiuscas d'Antonio Font. Crec que és una lletra meravellosa i que sempre em sorprèn aquesta cançó. Dic, ostres, tant de bo poder jo escriure així de bé i fer aquesta música i transmetre tant com transmetre aquesta cançó.
2: Patiscafo, monoplaça,

0: Què significa per a tu la música? I per a què creus que serveix o hauria de servir?
1: Per a mi la música té una importància fonamental, sempre ha estat a la meva vida. Jo estudié música des que era xicoteta. Als 7 anys vaig entrar a la banda jove de la Societat Musical d'Algira. Toco el clarinet, he estudiat clarinet, llenguatge musical. I penso que a cada persona la música li serveix d'una manera o d'una altra. També segons el moment vital que estiga passant. I la música ajuda moltíssim. Ajuda en els moments tristos, ajuda en els moments feliços i uneix moltíssim. Quan estàs en un concert, en l'adrenalina que es viu en un concert d'un grup que t'agrada, o quan estàs en un karaoke cantant amb les teves amigues, és que la música és ho és tot.
0: Quines cançons o grups han influït en el teu estil musical?
1: En la meva música ha influït molt la Mala Rodríguez, perquè jo vaig ser la primera dona que vas veure rapejar, fer lletres empoderades, fer un tipus de música diferent en un món totalment dominat per homes, com era el món del rap. I no ha influït en la meva música, però sí en la percepció meua de ser artista, Avril Lavigne. Perquè recorde molt bé quan jo veia els videoclips d'Avril Lavigne a la televisió, a Música Sí i aquests programes que hi havia abans tan xulos, que també era una dona que estava en un món d'homes i ella era la reina, era l'ama. I això m'atreia moltíssim.

0: quina és la cançó que has compost i que més et representa?
1: Últimament pense que una de les cançons que he composat que més m'agraden és una que es titula Les Escollides. No sé si és perquè va ser l'última etapa del grup, està més recent, però és de les cançons que més m'agraden meues. Sí que és cert que tinc una cançó dedicada a ma abuela, doncs que ahí sí que hi ha molta més càrrega sentimental. Però musicalment i lletrísticament crec que em quedaria amb Les Escollides.

0: Avui sonem amb Mireia Matoses.
1: Alguna de les teues cançons té una anècdota curiosa o divertida que pugues compartir?
2: Una cançó meva que tingui una anècdota curiosa o divertida podria ser Lluny del teu melic de Pupiles, perquè la vaig escriure en un viatge d'avió. L'avió es va enlairar a València i quan va aterrar a Mallorca tenia escrita la lletra. Jo estava passant un mal moment, estava un poc trista, i aquesta cançó parla de les relacions obertes. I sí que és cert que escriure-la va ser com una manera d'alliberar-me i de curar un poquet les ferides que tenia en el moment que la vaig escriure. I quan vam arribar a Mallorca, recorde que li vas dir a Natàlia: ja he escrit la cançó, ja ho he tret.

0: ten.
1: Quin artista o grup valencià clàssic t'agrada especialment? En recomanes alguna cançó?
2: Doncs el grup valencià que m'agrada especialment és La Gossa Sorda, i alguna cançó que recomanaria d'ells, El dia que tot rebente. Espectacular.

0: Hi ha cap artista o grup valencià que hagis descobert últimament i que recomanes? Alguna cançó en concret?
1: Un artista o grup valencià que he descobert últimament i que recomano sempre és Quinto. M'encanta la seva proposta, crec que és molt interessant. L'he vist en directe, ho fa de meravella. La cançó que recomano d'ell és Ara què fem. Sobretot, l'última part de la cançó m'encanta. I el posa molta classe, als meus alumnes, que són adolescents, els agrada molt i crec que és el futur.

0: Si pogueres fer una col·laboració musical amb un grup o artista, quin triaries?
1: Si poguera fer una col·laboració musical amb el grup que volguera, triaria a Sandra Montfort. Em sembla la proposta més interessant que hi ha ara mateixa en el panorama musical i m'agrada moltíssim, és una diva, és una reina i m'encantaria col·laborar amb ella.

Esperem que Sandra Montfort escolte la teua invitació, Mireia, i ben pronte pugueu fer aquesta col·laboració que tant desitges. Mentrestant, ens quedem amb un altre col·labo que vas fer el 2020 amb la rapera d'Aldaia, Just Woman. Ens referim a Amor i Amistat, on va col·laborar també Arnau Desó.

0: família i futur.
1: La música ho és tot, i especialment quan sona en directe. Per això volem incloure en esta playlist un dels temes que sabem que desperta més energia als concerts de pupil·les. Parlem d'Estima't, una cançó representativa del missatge feminista que ha caracteritzat la trajectòria musical i personal de Mireia Matoses.

0: Sonem. Música per a polsar les nostres comarques en A.Punt Ràdio.
1: Tanquem finalment la playlist de Mireia Matoses, com l'obríem, amb un dels grups preferits de la seva infància. Mireia, t'agraïm de tot cor que hagis respost al nostre qüestionari musical. Et desitgem tota la quinta fani que proclamen les Spice Girls en esta cançó i que continues publicant la música que t'agrada durant molts anys. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A.Punt Ràdio.

0: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
3: A punt ràdio.
4: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
5: A base de bé.
6: A base de bé.
4: Bé. També és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
7: Home, pues clar.
4: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
8: Molt ben pensat, doctor.
4: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
9: Very, very beautiful.
4: I de mems pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
10: Està tot molt mal.
11: El dolcet pel cafè i en després dos whiskies.
12: Molt senzillo.
13: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bono.
14: Està de categoria.
10: Molt mal està tot.
4: Estos mems són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
15: I què li sembla?
16: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
4: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
10: Correcte.
4: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
17: Què diu? Què?
4: Que en valencià diríem deixar de seguir.
17: Ah, ara ho entès.
4: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
18: Senyor, sí, senyor!
4: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
19: Això és de veres, ensenyar... Sí?
20: Sí, ho fas molt bé.
21: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
4: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
21: Queda clar, sí.
22: Et dic que no perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
4: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
8: Molt millor.
4: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, ferrer, ferrera, forner, fornera, però sense cobrar.
23: Per l'amistat i per la salut.
4: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
2: A punt ràdio.
0: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén 103.7.
1: De tu

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Sonem. La música batega amb tu en la ràdio d'A Punt.

0: la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: La Dixi!
4: Però què dius?
3: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
5: Quina ironia, quina cunyata!
3: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
6: Queda clar?
3: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
7: Ah, vale.
3: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
8: Home, pues clar.
3: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
9: Ah, ara ho he entès.
3: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
7: Efectivament.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Sonem. Les millors playlists d'A Punt.
2: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que ara comença, continuarem recordant eixes cançons que hem escoltat fins a l'extenuació en les vacances d'estiu. Però ara posarem el focus en aquelles que es llançaven amb coreografia inclosa. Arribem així a la tercera playlist dedicada a l'estiu. Jo reconec. Potser és la successió perfecta d'acords majors, o talvolta les seues lletres, que a vegades són faciletes, però d'altres ben interessants. El cas és que els efectes psicològics de l'escolta prolongada d'esta música està sent curiosament i, indescriptiblement, molt positius. Si vols comprovar per tu mateix estos efectes, o si simplement vols escoltar alguns dels hits de l'estiu que t'han acompanyat al llarg de la teua vida, esta és la teua playlist. Queda't amb nosaltres per a retrohomenatge a moltes d'aquestes cançons que, si han sobreviscut dècades, alguna cosa bona tindran. Encara que siga, fer-nos ballar en comunitat amb familiars, veïns del poble o desconeguts, que esdevenen finalment alguna cosa més que companys de ball. Comencem la festa pel més alt amb la rumba més coneguda de los Manolos, Amigos para Siempre. Un tema que va ser interpretat en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona l'any 1992.

Un grup valencià que s'ha atrevit amb la rumba, fusionant-la amb cant tradicional i melodies orientals, és Meravella. Sí, així es diu el trio valencià liderat per Carles Xiner, que, com podeu comprovar, porta la música popular valenciana fins a límits encara no vistos. Escoltem Encanteri.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: En els anys 90, la banda argentina El Símbolo també ho va petar amb la cançó Levantando las manos.

No rompas más de Coyote Dax ha inspirat la cançó que Tacho i Raúl acaben de llançar per a retroomenatge al Pas Doble amb Parito Roca, que enguany complix 100 anys des que el mestre Jaume Teixidor el va compondre. Escoltem Amparito de Tacho.

Amb tant de ball de l'estiu i damunt l'arribada dels nous estius llatins, no sempre fàcils de ballar per al comú dels mortals, és important comptar amb cançons com la que escoltarem ara, dedicada a totes i a tots els que ballar no és, diguem-ne, la nostra virtut principal. Escoltem No sé ballar, de Naina i la

Continuem amb este èxit de l'estiu del 2012, que va fer pujar el nivell de surrealisme que solen tindre moltes d'estes cançons. Escoltem el Gangnam Style del cantant i raper sud-coreà Psy.

Com al Gangnam Style, sovint la música es barreja amb l'humor i la sàtira fins a límits insospitables. En l'escena valenciana tenim el raper i còmic hispano-senegalès Lori Money, tot un mestre de la paròdia musical. Escoltem Hecho en China.

No baixem el nivell i anem ara amb la cançó de l'estiu que al 2001 ens va fer moure el que des d'aquest moment molta gent començaria a anomenar cucu. Escoltem Mueve tu cucu de Mi Ciego.

a un àlbum, portada del qual va destacar precisament per tindre un coret en forma de cucú. Sí? L'heu endevinat? Parlem del disc d'Oques Grasses, A tope amb la vida, que va marcar l'estiu del 2021. Escoltem un dels temes de Boneix, amb una poderosa tornada que deia a so de Si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja. Potser que ho doni.

A vegades les cançons de l'estiu no les podem ballar tots ni totes. És el cas de Slow Mo, de Chanel. Quasi va guanyar el Festival d'Eurovisió de l'any 2022 i també va sonar molt l'estiu d'aquest any. Let's go.

L'any passat s'acomiadà dels escenaris la banda valenciana Malux. Eren també les reines del ball i este tema va ser tot un èxit. Escoltem M.I.L. UKS.

Arribem al final de la nostra playlist i ho fem amb un tema eurovisiu del 2012 que ha quedat per a la història. Bailar el Chiqui Chiqui, de Rodolfo Chiquili 4. Ens acomiadem així amb un toc de nostàlgia d'aquella època en què el públic decidia quina cançó anava al Festival d'Eurovisió. Aquells anys en què, per cert, la incoherència de la Unió Europea de Radiodifusió amb els seus valors de promoció d'igualtat i respecte encara no s'havia posat tan al descobert. Gràcies per haver arribat fins ací. I gràcies també a l'equip tècnic de Soda.Radio, coordinat per Pepe Moreno, sense qui seria impossible tirar avant aquest espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, ací.

l'oratge que afecta el que tens plantat al bancal. Ena.ràdio. De tu a tu. La informació del que passa a la Comunitat Valenciana. Ena.ràdio. De tu a tu. Noranta minuts. Ena.ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

6 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Estem de ràdio per a l'esport, en Apunt Ràdio, amb Juan Alponte, al control de so. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, @90minuts. TikTok, 90 minuts ràdio. I sos dos, el 90 en xifra, en número. Sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra, per al perfil d'Instagram. 90 minuts ràdio. I si voleu enviar un àudio, podeu fer-ho al nostre canal, al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, amb la pregunta o amb el qualsevol tema que es tracta en este programa. Vos recorde que avui, per exemple, tenim Catedral de Mickey i a més estem en este cas amb el, la pregunta que vos fem esta nit, i la pregunta que esta nit duguem a terme és si les pretemporades actualment valen per alguna cosa. I és la pregunta que avui vos deixem damunt de la taula i al voltant de la qual raonar. No vaig a dir que això tinga que ser com, per exemple, quan tu no era xicotet, que quan tu no era xicotet l'equip se presentava en Mestalla ja amb els nous fitxatges ja fets, tancats, i serà la plantilla que, a excepció de alguna variant, anava a jugar ja a la Lliga. Ja me recordo que, a més, se feien, mireu si un no ja té anys, els nous fitxatges se feien la foto només els nous, i després ja se feia una de tota la plantilla. Però els nous fitxatges ja se feien una foto a banda. Bueno, això ha anat canviant, fins al punt en què moltes voltes ja dies que els equips se presenten davant de la seva afició en els tornejos d'estiu, que cada volta desapareixen més, ja són partits amistosos, i ho fan la majoria de voltes amb cap novetat sobre el terreny de joc. Si no recordo malament, hi ha hagut un parell d'anys que abans ha tingut una o cap novetat sobre el terreny de joc el dia del Trofeu Taronja. Per què? Perquè amb els pocs diners que n'hi ha ara mateix

0: circulación en el fútbol español, si no eres el Madrid, el Barça o el Atlético, lo normal és esperar als descarts dels grans, i els descarts se produeixen en l'última setmana. És a dir, quan ja ha començat la Lliga i se duen dos o tres jornades. Vaig a més. No tan sols ocorre això, sinó que també ocorre que moltes voltes els clubs, per a tindre que fitxar, necessiten diners i acaben venent un jugador des que comença la pretemporada. L'any, el primer any que el València, en esta nova etapa de Meriton, es clava en la lluita per el descens, que és l'any de Gattuso, la 22-23, en la 22-23, és cert que tota la pretemporada la fa Guedes, que se'n va just el dia del taronja. És a dir, una setmana abans de començar la Lliga, Guedes ja ix al camp i ja sap que l'endemà se'n va al Wolverhampton. I no només això, Carlos Soler i la temporada fa el primer gol de la temporada de penal contra el Girona, i en la jornada 3, després d'un partit contra l'Atlético de Madrid, fitxa per el Paris Saint-Germain. Per tant, la pretemporada, que tota la vida havia servit per a anar treballant els conceptes de l'equip, la idea de l'equip, el veure com estaven certs futbolistes, en fins i tot provar-los en alguna segona posició per a que te pogueren cobrir en algun moment en el que tingueres, per exemple, el València ara no té laterals drets, ¿vale? Ara mateix, tenint en compte que dels grups que comencen la pretemporada hi ha moltes voltes un mínim de dos o tres entrades i dos o tres eixides, que per a un 11 titular no deixen de ser sis o cinc canvis, la pregunta que jo me faig és per a què serveixen les pretemporades. I no estic parlant només del València, estic parlant en general del futbol i del futbol espanyol en particular, perquè a mi allò de que les de la pretemporada en Espanya tinga que començar, perdó, que la temporada en Espanya, la Lliga, tinga que començar la més temprana de totes per al negoci de Javier Tebas, i que una volta començada la Lliga encara queda pràcticament dos, tres setmanes de mercat, a mi és una cosa que torna a dir. El que me fa és plantejar-me per a què serveix en la pretemporada. Perquè si serveix per a posar físicament bé als equips, no val la pena ni tan sols jugar amistosos. Fas entrenament físic, jugues contra el filial o fas partidets entre els mateixos futbolistes, així pau i allà glòria. Però jo ara mateix no ho trobo. Afortunadament tinc a mi, que no sé si vaig a discutir molt en ell o poc, però si li ho vas a plantejar, a mi ara mateix una pretemporada és que no em diu res. És que jo he vist pretemporades, però no per els resultats, vull dir, això és més vell que la tana. Jo he vist pretemporades on el València ho ha guanyat tot i ha arribat a la Lliga, i ja no parlo de l'era Meriton, parlo en general, o parlo del València o d'altres equips on en la pretemporada s'ha guanyat tot i després han arribat a la temporada i no han guanyat ni a la taba, i he vist pretemporades on no li han guanyat a ningú, ha arribat a la Lliga i a la jornada 4 ja eren una màquina d'aplastar rivals. Això ho he vist i això sempre passarà. Però probablement això era perquè en la majoria de casos ja s'havia fet alguna cosa, ja s'havia treballat alguna idea, ja s'havia... És que ara no. És que ara jo no sé què poden treballar els entrenadors quan van a tindre dos, tres, quatre, cinc futbolistes dels que han començat la pretemporada que després no van a competir en la Lliga. És que me sembla una barbaritat absoluta. És el futbol al que estem abocats ara, Torno a dir, no és una qüestió només del València. Estic parlant de futbol en general i en particular d'una cosa que jo no acabaré d'entendre mai, i és que el mercat continua obert una volta a començar la lliga. Però si tu tens que cada lliga comença en una setmana diferent, perquè a més cada lliga té els equips que li donen la gana, per exemple UEFA ja fa anys que ve insistint a la majoria de lligues europees que millor anar a una lliga de 18 que a una lliga de 20, i en Espanya li hem dit diverses voltes a la UEFA que sí, que està molt bé, però que verde les han segat, que ells la lliga de 20 i no la van a tocar. Pues a la FIFA passen aquestes coses, màxim quan a més hi ha països en Europa que fixen aposta per a intentar aprofitar-ho la fi del mercat més tard que la resta. Per exemple, Turquia. Turquia, el mercat acaba 2 setmanes després que en la resta d'Europa. Són 2 setmanes més que tenen ells per a fitxar. I serà la realitat. Per a fitxar i vendre entre ells, vendre sí que poden vendre entre ells, entre equips turcs, i fitxar sí que poden anar a fitxar sempre que qualsevol equip te vulgui vendre el futbolista. Per això jo no entenc a hores d'ara que se pot esperar d'una pretemporada. Per cert, m'havia dut un esglai perquè estic he posat la tele i està la final Espanya-Argentina. Dic, això és que s'ha tornat a repetir, que volen els argentins. No, està repetint la d'Azón, però era la que guanya Espanya 1-0, on se proclama el campió del món. Les 11 de la nit i 16 minuts. Grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. Victòria en un entrenament. El València s'ha imposat esta vesprada en un entrenament en el que ha participat el Derby County de la segona divisió anglesa. El resultat final de la sessió preparatòria ha sigut de 2-1. Els gols de l'equip valencianista han sigut anotats per Arnau Danjuma. En la sessió d'activació realitzada este matí, Pepelu i Dimitrievski no han estat amb la resta de companys. En espera de destinació, Carlos Espí continua sense entrenar amb la resta dels seus companys a les ordres de Luis Castro, en espera de la decisió final sobre el seu futur. Els agents del davanter de Tavernes continuen valorant totes les ofertes damunt de la taula abans de donar el pas definitiu. D'altra banda, Luis s'ha incorporat ja al treball en la ciutat esportiva de Bunyol el central argelià Aïssa Mandí, incorporat al club granota després de l'actuació amb la seva selecció en el Mundial. Acord per a l'eixida de Ferniño. L'Elche està a punt de tancar la incorporació del davanter del Burgos, Ferniño, per una quantitat propera als 4 milions d'euros. Cal recordar que el Villarreal manté un 30% dels drets del futbolista. A l'altra banda, de davant de matí a les 10:30, l'equip de Martín Anselmi disputa un nou vistos, en este cas, contra el Córdoba. Brignani passa pel quiròfan. El jugador del Castelló, Fabrizio Brignani, ha sigut operat de la greu lesió de genoll que ha patit en esta pretemporada i que el mantindrà fora del terreny de joc uns mesos. L'italià va ser un jugador fonamental la passada campanya en l'equip albinegre, on va disputar un total de 32 partits, 23 d'ells com a titular. D'altra banda, altre italià com Antonio Gala ha parlat ja sobre la seva arribada al club albinegre.
1: Sono molto felice di essere qui perché per me è tutto nuovo. Il gruppo è veramente un grande gruppo e spero di dare una mano come loro stanno dando una mano a me a questa squadra. Spero che il mister mi dia qualche minuto per far vedere le mie qualità.
0: Cos tècnic definit. València Basca ja t'ha definit el cos tècnic del seu equip professional masculí amb Xavi Albert al capdavant. El tècnic valencià tindrà com a entrenadors ajudants a Israel González, Juan Maroto i Vicent Revert. Israel González compta amb una llarga trajectòria en equips com Gran Canària, on va ser ajudant, o l'Alba Berlín, el qual va ser primer entrenador entre 2021 i 2025, per la qual cosa té experiència dirigint partits en Eurolliga. Ara s'incorpora des del Palacanet, el Trieste, on va exercir d'entrenador principal la passada temporada. Les 11 de la nit i 18 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts. El 90 en xifra, en número. Per a TikTok, 90 minuts ràdio. També és el 90 en xifra, en número. Per a Instagram, 90 minuts ràdio. Sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. I per al nostre canal de WhatsApp, si voleu veure un WhatsApp amb el vostre àudio, ja sabeu, amb la vostra opinió, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, amb la pregunta que vos fem en el dia d'avui: per a què creus que serveixen les pretemporades, o per millor dit, creus que les pretemporades a dia d'avui serveixen per alguna cosa, si estàs d'acord. Per a què? Les 11 de la nit i 19 minuts. Pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de totes aquestes coses i de moltes més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
2: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
10: Estàs escoltant 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 21 minuts comença comencem a desenvolupar els temes que vos hem avançat en el nostre editorial i en este cas també, com no, en el nostre en les nostres fotos. El València, jo he dit en el, en les fotos, si no recordo malament, he dit algo així com victòria en un entrenament o algo així, perquè és que el mateix que es nega a parlar de partit és el club. Si uno entra en la web del club, diu, el València realitza una sessió d'entrenament contra el Derby County. És el mateix València aquí es nega a parlar de partit amistós. A parlar de que l'equip ha guanyat per 2-1, no sé si se pot posar resultat a un entrenament, que ha sigut Dan Juma el que l'autor de dos gols i dona la llista de tots els que han participat. Bueno, pues dos porters, Vicente Abril y Cristian Rivero, Gamón, Tárrega, De Haas, Gallá, Monferrer, Guanyala, Diacabí, Jesús Vázquez, Guido, Dien, Javi Guerra, Ogrinich, Almelda y Mayol, Rioja, Sato, Danjuma, Otorbi, Raba y Hugo Duro. I que en els pròxims dies, en este cas el dissabte, es jugarà un partit 7:30 contra el Stoke City. Ahí sí que paren de encuentro amistoso. Per tant, lo de avui no es pot considerar tot a dir. És que el mateix que no ho considera un partit és el València. Per tant, qui sóc jo per a contradir el València Club de Futbol? València diu que això no és un partit, que ha sigut un entrenament amb el Derby County. Bueno, pues, entrenament amb el Derby County. Una volta més, jo imagino també que això té una directa incidència en que el club hagi decidit que este partit tampoc es puga veure per la tele. De moment, de 4 partits, duguem 2 que no s'han pogut veure. Me podran dir missa, a mi normal no me sembla. A mi normal que un equip no se pugui veure la meitat de moment dels amistosos que ha jugat, molt normal no me sembla. Quan tu no s'amaga tant, és que té molt més que amagar que mostrar. Perquè si no, quina importància té que donen aquests amistosos en obert i se puguen veure en la tele, com s'han pogut veure els partits contra l'altre dia el Lense i després contra el Castelló i poder retransmetre-los per així per la ràdio, no entenc per què no. I jo crec que dir-te aquesta estratègia està de dir que lo de avui no era un partit amistós. Però si tu mateix li poses resultat, és que el consideres un partit amistós. Si no, no posaries ni el resultat, ni qui ha jugat, ni qui ha marcat els gols. Jo ho veig així. Per cert, no vull que estendre molt perquè no vull llevar-li temps a Miqui de la Catedral, però el francès que ha estat en el Hamburg, William Miquel Brensis, torna a estar ben col·locat en la llista per la lateral dret. És curiós, aquest jugador al principi de l'estiu va ser descartat perquè no convencia. Clar, com no tenen lateral dret, ara resulta que Miquel Brensis sí que entra en la possibilitat i que està ben col·locat i que hi ha converses. Home, a mi me sembla curiós. Millor dit, no me sembla curiós perquè és el València. I d'estes en veiem un fum cada estiu. Però la realitat és que, com deia abans en els partits, massa normal no és. Jo m'he intentat interessar, he trobat poc. L'altre dia vas trobar les seues xifres. No ha renovat perquè ha rebutjat varios intents de renovació de l'Hamburg i me diuen que és un jugador que, tot i actuar com a lateral, és més un extrem que un lateral. És a dir, que va cap endavant, però després baixar el cul i tirar cap endarrere i li costa. Bueno, doncs d'aixos laterals ja hem tingut en Mestalla i sabem que en Mestalla almenys no funcionen. Igual en altres equips, sí. De la resta de futbolistes continua tot parat. El senyor que vingué a València a jubilar-se, dit per ell, no per mi, escocès, pues té de moment l'equip en un en una paràlisi absoluta, en la qual també haurem de veure què és el que ocorre, no tan sols amb els que tenen que entrar, si més no amb els que tenen que eixir, perquè el club, com tots els estius, ja s'encarrega de filtrar que és que mentre no isquen va ser complicat que entren. És la, vull dir, és que com és la pel·lícula de tots els estius, a la fi ja te la saps de memòria. Però bueno, este és el València actual i estas són les actuals condicions d'un equip que en un principi ho tenia tot per a fitxar un porter i sobretot un jugador de davant que poguera ajudar, perquè és el que l'equip l'any passat li va costar molt fer gol, i com se li ha caigut el lateral dret que tenia a 0 euros i no havien altres opcions treballades, i és més, no se li va posar una data de caducitat a l'oferta, perquè si tu a banda d'un lateral lliure de contracte que més o menys te poguera quadrar, hagués vist 3 o 4 més i li poses una oferta de, una data de caducitat a l'oferta, pogués haver anat a per una opció B o una opció C. Com tu has esperat fins a última hora, les opcions B i C ja tenen equip i el que no tens lateral eres tu. 11:28, no m'extenc més, si anem ja a la càtedra de Miqui.
1: La càtedra de Miqui.

0: Les 11 de la nit i 58 minuts. Comença el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi en el 90 minuts. Abans vos recorde el que vos estem preguntant i les maneres de respondre. @90minutsxo Twitter, el 90 en xifra, en número, 90 minuts ràdio també és el 90 en xifra o en número per a TikTok i per a Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres ni números, tot en paraula o en lletra. Si voleu enviar un àudio, 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01 per a la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui, per a qualsevol tema des que tractem en el programa, com fer-li preguntes a Miqui, que ja alguns les heu fetes. 6-9-42-18-01 per a la WhatsApp, i la pregunta que estem fent en el dia d'avui és si serveixen d'alguna cosa les pretemporades. Tema que anem a afrontar ara de seguida. Continuem amb Miqui, que es queda amb nosaltres, i afegim el company de Superdeporte, Pau Pardo. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Jo no sé si hauria de dir allò de benvinguts a la nau del misteri, val? Perquè a mi, jo hi ha coses que no entenc. Val? M'explique. Web oficial del València Club de Futbol. Textual. El València realiza una sesión de entrenamiento contra el Derby County. ¿Vale? No posa resultat ni res. Després ja sí entres i sí que te posa que ha guanyat per 2-1, que ha sigut una sesión de entrenamiento frente al Derby County, club de la Championship inglesa, el equipo ha ganado 2-1, l'autor de los tantos ha sido Danjuma. ¿Vale? El València obvia, evita en tot moment parlar de partit amistós. D'acord? Twitter oficial del Derby County.
2: I evita una cosa muy importante para el aficionado y la prensa. Han jugado 22, ¿no? ¿Qué equipo ha salido de salida? ¿Qué equipo ha salido después?
0: Sí, pero si
2: para
0: tú
2: ir viendo cómo gestiona.
0: Vale, pero tú, Dius, tú estás diciendo que no es un partido.
1: Es volver a limitar el análisis. Volver a limitar el análisis.
0: Tú estás, digue que es un entrenamiento. Ahora yo veig el Twitter oficial del Derby County y me posa. Owen Ims estuvo en el punto de mira mientras sufrimos una derrota por 2-1 ante el Valencia en un partido amistoso a puerta cerrada en el St. George's Park. Ahora, uno me dijo que no es un entrenamiento, que es un entrenamiento, y el otro contendente me dijo que es un partido. ¿Algú me pot explicar si és un partit o és un entrenament? És que me pareix una miqueta una conya marinera de mal gust.
1: És que el València s'ha especialitzat en fer coses antinaturals, coses que no
0: Exacte.
1: Tenen ningú tipus de sentit, vestir les coses en altres paraules. Quan va començar l'estiu, el partit contra el Derby County d'entrenament es va presentar com un partit amistós que jugaria el València. No sé si la decisió de llevar-li pes a estos partits perquè la pretemporada anterior va eixir tan malament ha anat sobre la marxa, si estava prevista.
0: Val, si no vols considerar-lo un partit, estàs en el teu dret, a mi me sembla una marciana, però no el poses en la relació de amistosos de pretemporada. I ahí sí que és el del Derby County i sí que és el del Petro de Luanda. I a l'hora de la veritat, el del Petro de Luanda, les borres, no veus que se veja, i el d'avui tampoc vols que se veja. I dius que és que no és un partit, que és un entrenament. Miren, disculpen, o jo estic molt marejat o no entenc res.
1: No, i de fet, el Derby County no juga altre partit o entrenament a porta tancada en tota la seva pretemporada. És cosa del València, que ja ho va fer contra el Petro de Luanda, però, com dic, el València s'ha especialitzat en fer coses contra natura. Òbviament és un club contra natura, com hem comentat moltes vegades, on es prospera mentre l'equip cau, etcètera, etcètera. No presenta l'entrenador en els partits que juga en casa.
0: No presenta la renovació de l'entrenador.
1: No presenta la renovació de l'entrenador.
0: Ha anat a donar una roda de premsa el CEO de futbol per explicar la temporada, i aquesta roda de premsa està on està el meu moño.
1: Així és. València ha desnaturalitzat el dia a dia, ha desnaturalitzat tot.
0: És el seu triomf, eh?
1: Sí, sí, i al final, i crec que al final, dins d'aquesta desnaturalització, s'hem acostumat. perquè a mi me pareix lamentable que no puguen veure els avanços de l'equip en una pretemporada, no sé per quina raó. A mi me pareix lamentable que el valencianisme no pugui escoltar els representants del València Club de Futbol donar explicacions d'una temporada bochornosa més. Però crec que ja ho hem normalitzat, que el València cobre abonaments per damunt del preu de Champions oferint misèria. Ho hem normalitzat. Crec que el valencianisme és el seu triomf precisament perquè el valencianisme ho ha normalitzat.
0: Sí. Miqui, no és res normal, sobretot el que jo deia abans, quan de quatre partits, dos has impedit que es puguen veure, jo crec que és que molt segur del que estàs fent no estàs.
2: Yo es que creo que los equipos, según consideran ellos que les va a ir la pretemporada, toman decisiones. Toman decisiones de que si pueden,
0: Mique, costa el micro, please.
2: Que si pueden ocultar el partido del derbi, pueden ocultar el del Petro y tal, pues fenomenal. Lo que pasa es que no pueden ocultar los dos que va a retransmitir la televisión valenciana, que son contra dos equipos de la comunidad. Entonces ahí ya no te puedes. Pero a mí no me parece eso. Bueno, ellos, yo creo que Corberán, con un buen criterio, fíjate, creo que quiere no hacer ni partidos amistosos contra grandes equipos, ni que se vea todo lo que hace el equipo. ¿Por qué? Porque no está convencido que va a salir bien. Entonces, los entrenadores...
0: Y se discute molt per ellos per a la plantilla. Si el entrenador, que es el primer que tal, no creu en nosaltres, on anem?
2: Pero es que eso ya lo saben. O si te han fichado en año y medio 21 tíos, será por algo, ¿no? O te los han, como rindes muy bien, te ficho 21. ¿Por qué? Porque no está convencido que va a salir bien. Entonces, los entrenadores...
0: Y se discute molt per ellos per a la plantilla. Si el entrenador, que es el primer que tal, no creu en nosaltres, on anem?
2: Pero es que eso ya lo saben. O si te han fichado en año y medio 21 tíos,

0: temporada, ya empezará la liga y entonces veremos cómo va. Yo no creo que toma una mala decisión, que es antipopular, sí, pero
1: sobre
0: es
1: todo, que más que antipopular es antinatural,
0: pero casi todo lo que hace el Valencia es antinatural. Entonces
2: sí, porque además guardar el choc del Valencia para que ningún vega no es guardar la fórmula de la Coca-Cola, ¿eh?
1: No, como el otro día Pablo Hernández le iba a demostrar a Carlos Corberán.
2: Sí, perquè al final el partit contra el Castelló a mi m'apareix una actuació molt, molt pobra de l'equip, i jo crec que fruit d'això també la desconfiança de mostrar l'encontre contra el derbi.
1: Te'n va semblar més pobra l'actuació del València contra el Castelló o la teta de traure a Vicenta Vila que es menjarà el marro de parlar amb els mitjans de comunicació després de l'encontre?
2: Sí, sí. De fet, estic comentant en la redacció que com a club, a nivell comunicatiu, és absolutament lamentable. Després, a més d'un partit en el que el València va perdre els papers, on va haver eixes baralles, eixe conflicte, eixe nerviosisme, crec que era un moment per a que un dels capitans apareguera a parlar i donar explicacions sobre per què el València havia donat eixa imatge a nivell futbolístic i eixa imatge també a nivell anímic i a nivell emocional, que tampoc quadra massa en un partit de pretemporada.
0: Fíjate, las pretemporadas mi opinión es, si tú vienes de una temporada mala, debes de jugar contra equipos que vas a ganar y vas a fortalecer anímicamente a tus jugadores. Si es al revés, al revés. Entonces yo creo que el Valencia ha hecho bien buscando equipos pequeños para fortalecer al jugador. Pero entonces también no hagas que jueguen 22. Juega con 17, 18 jugadors, vale. Los que de verdad vas a poner en forma para empezar la liga.
1: Me ven molt bé este raonament de Miqui, perquè entronca directament amb la pregunta que Will Stephen dels oients, que crec que ve a acoplar perfectament al raonament que ha dit Miqui. A dia d'avui, les pretemporades serveixen per alguna cosa?
2: Home, jo crec que
1: de la plantilla que està ara mateix en Anglaterra a la plantilla, vaig a ser més exacte, a l'11 que va alinear Corberán en la jornada 4 que ja s'haurà tancat el mercat, quants van entrar i quants van eixir? I per tant, si la pretemporada és per a treballar idees, conceptes, automatismes, per a què serveix una pretemporada?
2: Ja, jo crec que quan l'entrenador és nou...
1: I no és una qüestió només del València, parla en general del futbol espanyol.
2: Òbviament, quan l'entrenador és nou, crec que el sentit és molt més gran, òbviament quan l'entrenador du més temporades també, però és cert que en el futbol actual, on hi ha grans canvis en les plantilles a l'allar de l'estiu, perd valor, però tampoc crec que del tot. Crec que la base de l'equip en condicions normals ha de ser la mateixa. El que sí que no estic d'acord és que uns bons resultats en pretemporada vagin a garantir una bona temporada o el contrari, però sí que és cert que poden ajudar a enfortir l'equip a nivell anímic. Jo crec que el València també hauria apostar per els jugadors que creu que van a estar la pròxima temporada i a lo millor no malgastar minuts en futbolistes que està clar que vols traure. Crec que aquests minuts han de ser per a esos de la cantera que també cregues que a lo llarg de la temporada, no té per què ser d'inici de temporada, però a lo llarg de la temporada poden acabar participant. I jo sempre he tingut un raonament que és que un jugador jugue un partit de pretemporada no va ajudar-te a que el vengues. Salvo que el vengues al València, sigues el Villarreal i fiques a Dan Juma, que en uns gols sense amistosos de pretemporada i un inici...
1: Era en passat de la clava en doble.
2: Pogueres enganyar igualment. Però bueno, més allà de la broma, que lamentablement no és broma, crec que els jugadors que està clar que no compten per a l'entrenador, no crec que s'hagi d'apartar dels entrenaments, ni que s'hagi de tratar malament mentre tinguin contracte i són jugadors del primer equip, però crec que quan arriben els partits, els minuts han d'estar repartits entre els canterans més prometedors i els futbolistes que van a formar part, sí o sí, dels plans de l'entrenador.
1: Miqui, de pretemporades.
0: Ahí no hay... lo he repartido en tres facetas. Primero, todos los entrenadores son buenos para tomar esas decisiones, porque hay una cosa, el poner a un jugador que tú no quieres en partidos, si sabes cuándo y contra quién lo tienes que poner, lo revalorizas y lo puedes vender. Pero si tú lo pones mal, lo que haces es desvalorizarlo, porque dicen, ¿ves cómo es muy malo? O sea, que los entrenadores son los que tienen

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A punt ràdio.
3: Iaia, el barri ha canviat molt de quan tu eres jove a ara?
4: Ai, xiqueta, clar que sí. Ni t'ho imagines. On ara hi ha apartaments turístics, cases d'apostes i cadenes de menjar ràpid, abans hi havia cases de gent que coneixíem.
5: No és possible, no és possible.
4: Xicotets comerços i associacions veïnals.
3: Vaja, tot per culpa de la gentrificació.
4: La què?
3: La gentrificació, és a dir, el procés de transformació d'un barri que provoca que la gent originària siga desplaçada i substituïda per una altra de nivell adquisitiu superior.
6: Què diu, què?
3: Com els expatriats o estrangers que venen a teletreballar ací i que els ix molt barat amb el sou i el poder adquisitiu d'altres països.
6: I què li sembla això que ha passat?
7: És tan lamentable.
8: Hi ha molta maldat en este món.
9: Quasi m'ha entrat un infart, de veure tanta gent.
7: Fa pena.
3: I suposa que tampoc sabràs el que són altres fenòmens com la turistificació, veritat?
10: No.
3: La turistificació o turistització es refereix a la presència massiva de turistes en un barri, poble o ciutat.
4: Ja ho crec. Tot això, junt amb l'especulació dels grans tenidors, acaba provocant la pujada dels preus de lloguer i de compra d'habitatge. Es produeix una bombolla immobiliària!
3: Bombolla immobiliària! Grans tenidors! Però què és exactament un gran tenidor? Tindre una caseta a la platja?
4: No, dona! Es tracta d'aquells que tenen 10 immobles o més en propietat. Hi ha fons voltor que especulen amb l'habitatge.
3: Quina por! Me'n vaig corrents a informar-me dels meus drets com a inquilina.
4: Adeu, fins a la pròxima llengüeta.
1: A punt ràdio.
0: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A punt ràdio. De tu a tu.
11: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
12: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
13: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
15: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
1: Som a punt.
16: Són les 8.
17: Les notícies del matí amb Alba Requejo.
7: són ja 10.000 les hectàrees que han cremat en l'incendi de la Vall d'Uxó. Bon dia, la situació és complicada, les flames continuen descontrolades, preocupa sobretot l'eix entre les poblacions de Tales, l'Alcúdia de Veo i Benitandús i la carretera que uneix Artana amb Eslida. A Onda, el foc cerca ja l'ermita de Santa Bàrbara.
10: És una llàstima molt gran perquè això és el pulmó del poble. És on disfrutem tots, en la bicicleta, caminant i tot. Per la zona i ara serà molt trist anar i veure tot desolat.
18: Molta pena veure com se crema tot el que has estat des de xicotet i on has estat passant ratos en la família i...
7: 14 municipis continuen evacuats per l'avanç de les flames, que mantindran la restricció fins que es valore de nou la situació. Ara bé, s'alça el confinament de manera parcial a Betxí i a Onda i total a la Vilavella, on ahir començava ja a tornar el veïnat.
19: Bueno, lamentable, és Txernòbil, és com Txernòbil després de l'explosió.
20: Ah, ja tinc que eixir a consum, a comprar, i tindré una mascareta per eixir. I una pel meu marit.
21: Molta incertidumbre, no sabíem exactament què anava a passar, estàvem tots preocupats per les cases, per el poble, i molt trist, molt trist.
7: A les 9 es torna a reunir la direcció de l'operatiu per a fer una nova avaluació. N'estarem pendents. Anem ja amb el sumari. Els grans incendis del centre d'Espanya donen una treva i s'alcen les evacuacions en alguns municipis de Madrid, Ávila i Toledo. El Pidia Beiber, bon dia.
22: Bon dia, Alba. 24.000 persones han tornat a casa i de 9.000 han eixit del confinament. Això sí, les flames continuen actives i la quarta onada de calor manté en alerta els equips d'extinció. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
23: Las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer, con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas.
22: El Consell de Ministres ha declarat com a zona greument afectada per l'emergència de protecció civil els municipis damnificats per estos incendis.
7: Els incendis han centrat bona part de la intervenció del president del govern, Pedro Sánchez, en el seu balanç de final de curs este dimarts.
22: També ha respost sobre la corrupció, la sentència a Ábalos i les acusacions sobre la seva família.
24: Són dos persones que durant tota la seva vida el que han hecho ha sido trabajar. Y por tanto él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir.
22: Per al Partit Popular, Sánchez viu en una realitat paral·lela. Miguel Tellado parla de triomfalisme insultant.
24: Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar. Y por tanto él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir.
22: No era, evidentment, este el tall que volíem escoltar, on Tellado criticava les paraules i el discurs institucional. Hem de dir que era una gravació sense opció de preguntes.
7: Tractem de recuperar ese tall de Tellado.
25: Un triunfalismo francamente insultante. Insultante para todos los españoles que sufren el drama del acceso a la vivienda o el imparable encarecimiento de los precios o los empleos precarios.
7: Eixe era el tall del líder de l'oposició, del PP, de Miguel Tellado. A banda, també els hem de contar en este dimecres que despertem amb el coneixement del que podria ser un nou assassinat masclista. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a responsable de la mort de la seva dona a Barcelona, Alpídia.
22: Sí, si es confirma, serien 32 les dones que enguany han mort a mans de la parella o l'exparella en casos de violència de gènere. Els Mossos van rebre l'avís d'una agressió i van trobar la dona de 34 anys apunyalada en la vivenda.
7: I en els esports, victòria del València i empat de l'Elx en els últims amistosos. Eva Cassany, bon dia.
26: Bon dia, Alba. Els de Corberà s'imposaren per 2-1 al Derby County en un partit a porta tancada. Per la seva part, des d'Anselmi quedaren en taules contra l'Alain dels Emirats Àrabs. Dos gols per a cadascun. Avui serà el torn del Villarreal, que té dos partits de 45 minuts contra la Lula i el Como i el Castelló, que es vorà les cares amb el Girona.
7: També volem saber, gràcies Eva, com desperten les carreteres. Primer, Sonia, actualitzem les que estan afectades pels incendis. Bon dia.
27: Bon dia. Segons l'última actualització de la DGT, a Castelló continuen tallades 8 carreteres a la zona de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó. A més, segons va aprovar a nit el Secopi, recordem que estan tancats també els accessos als municipis desallotjats. Quant a la situació actual, tenim un poc de congestió d'entrada a València per la A3 i la B21, també la zona de Xirivella, la B30 i Ronda Nord, i per últim, a la 70 60 al tram sud en direcció a Elx. Acabem, Alba, informant d'un accident mortal ocorregut vora les 2 d'esta matinada a la pista de Demús. Un motorista ha perdut la vida en un sinistre a l'altura de Llíria.
7: Sonia López, gràcies. Després ampliem i tenim també així Victoria Roselló. Victoria, el que ens preocupa de l'oratge avui és saber quines seran les condicions de cara també a aquestes tasques d'extinció de l'incendi de la vall.
0: Bon dia, Alba. Ja no són tan bones com en dies anteriors perquè avui comencen a pujar les temperatures. Tornarem a tindre, això sí, brises de procedència marítima que aportaran humitat, però avui les màximes ja passen dels 30 graus al migdia. A les hores centrals del dia tindrem pràcticament en la zona al voltant de 33 graus. I és la tendència per als pròxims dies, una pujada de temperatures que ens torna a deixar els avisos actius de l'Agència Estatal de Meteorologia en previsió de màximes que passen dels 40 graus a l'interior i que passen dels 36 al prelitoral.
7: Després ampliem aquesta previsió de l'oratge. Gràcies, Victòria. Així es presenta de moment el dia, són les 8 i 6 minuts. Els acompanyarem fins les 9 i mitja del matí per a Punt Ràdio. Ens podran veure també per la tele. Com sempre, està Vicenç Jovera en la producció, Patricia Valero al comandament tècnic. Anem amb tot.
2: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
7: I la primera parada la fem precisament al centre de comandament de la Vall d'Uxó, on està previst que la direcció tècnica es reunisca ja a les 9 del matí, d'ací una hora. Allí es troba la nostra companya Elena Riego. Elena, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Doncs sí, avui comença a ser una nova jornada després del que ha sigut una nit complicada, especialment al flanc oest. Recordem algunes dades, i és que segons les últimes actualitzacions ja són 10.000 les hectàrees cremades en un perímetre de 75 quilòmetres quadrats. En poc menys d'una hora, com comentaves, està previst que es torni a reunir la direcció tècnica. Serà aleshores quan coneguem més informació sobre les últimes actuacions dels equips d'emergència. Això sí, avui les esperances estan posades en els mitjans aeris que, recordem, ahir no van poder actuar fins a les 5 de la vesprada.
7: Gràcies, Elena. L'incendi de la Vall d'Uxó deixava efectivament a nit una nova xifra d'hectàrees cremades, eixes 10.000 hectàrees en total. És un fet que el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, atribueix en part a les complicacions en les tasques d'extinció de les últimes hores.
4: Que hemos tenido brotes determinados con atos, con un rehumo, como han podido visualizar, y también hemos tenido una dificultad que ya padecimos ayer. No se pudo volar y hacer descargas de agua y hoy hasta las 5 no se ha podido actuar.
7: Ja advertien que era una falsa sensació de control pel fenomen, el pidia de la inversió tèrmica.
22: Sí, el fum s'havia estancat i contenia les flames, així ho explica Fernando Pérez, que és el director operatiu de l'extinció de l'incendi.
5: Da la sensación que el incendio no es peligroso, como veréis la superficie no aumenta mucho, pero sí que aumenta el potencial de reavivarse en el momento que empieza a abrirse la capa de humo.
22: Durant el matí no es va poder treballar des de l'aire, de vesprada això sí, es van concentrar fins a 34 mitjans aeris i més de 600 efectius sobre el terreny. Els rebrots es van concentrar a Artana i a la zona del Montí, a l'ermita de Santa Bàrbara d'Onda. Escoltem de nou Fernando Pérez i la ministra Diana Morant.
5: Zona de Eje de Tales, Benitandús, Veo, Alcuya de Veo, principalmente, y la carretera de Artana con Eslida.
6: Se ha convertido en un incendio forestal, pues que desde luego nunca habíamos conocido en la provincia de Castellón.
22: Treballen, per tant, a contrarrellotge perquè comença avui una nova onada de calor que farà encara més difícil, Alba, acabar amb el foc.
7: Després de l'última reunió del CECOP i ahir de vesprada, el centre de comandament de la Vall d'Uxó també va modificar d'alguna manera el mapa de municipis desallotjats i confinats. Com és com queda a partir d'ara el PIDIA?
22: Sí, repassem. S'alça parcialment el confinament en 3 municipis, la Vilavella, Betxí i Onda. A la Vilavella, totalment amb la condició que s'ha de beure aigua embotellada durant les 72 hores. A Betxí, on es mantindrà l'evacuació de 3 urbanitzacions, Solaig, Montserrat i Penya Negra, i per últim Onda, on anit l'alcaldessa Carmina Ballester en declaracions a Punt explicava com quedava en el seu terme la situació.
8: S'han confirmat que s'alçava el confinament per al municipi, a excepció d'aquella urbanització que tenim que allí, que és Nueva Onda, totes les zones disseminades pròximes a la zona de l'incendi, i continuava també desallotjar la pedania d'Artesa. Demà obrim edificis municipals, reprenem activitat i reprenem també tota l'activitat comercial i industrial. industrial al municipi. Dins de la gravetat i de la situació d'emergència, més optimista, sí.
22: La resta de poblacions evacuades fins ara, 14, mantindran la restricció fins que es torna a valorar la situació. Són Artana, Eslida, Aín, l'Alcúdia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Fuentes, Dallòdar, Allòdar, Torralba, Suera, Villamalur, Xóvar, Azuévar i Almedíjar. A més, s'ha decretat el tancament dels accessos a estos pobles per a facilitar la mobilitat dels mitjans d'extinció. Per altra banda, l'Ajuntament de Caudiel ha demanat al veïnat que prepara una bossa personal amb documentació, roba i medicació. No s'abaixa la guàrdia. En el comunicat afirmen que volen avançar-se a possibles situacions d'urgència donat l'avanç de l'incendi.
1: Eixes són les situacions com queda el mapa de les evacuacions i també els confinaments. Mentrestant, ha passat ja la primera nit dels evacuats que ahir pogueren tornar a casa. Rere deixen una llarga jornada amb una mescla de sensacions d'alegria, però també de pena. Alguns s'han trobat amb les cases emblanquinades pel fum i plenes de cendra. Amparo Martín.
9: Prop de 3.000 veïns i veïnes de la Vila Vella han tornat a casa enmig d'un silenci estrany, d'eixos que només deixen les absències. Arriben carregats amb bosses i amb alguna menuda maleta, també amb la inquietud d'allò que trobaran darrere la porta.
19: Ha estat este matí, ha pogut entrar en casa, ha fet uns vídeos i, bueno, lamentable, és Txernòbil, és com Txernòbil després de l'explosió.
20: Ah, ja tinc a eixir a consum a comprar i tindré una mascareta per eixir i una pel meu marit.
9: Les finestres s'obrin de bat a bat per a ventilar, però l'olor persistent de fum recorda que el foc continua ben prop. Les primeres hores s'havien de mantindre's confinats, tot i això volien tornar, però ja de vesprada es va alçar el confinament. Això sí, l'aigua haurà de ser embotellada, l'única apta per a beure i cuinar durant els pròxims dies. A la Vall d'Uixó l'espera també s'ha acabat. Els residents evacuats dissabte d'una de les residències han tornat per fi a sa casa.
11: Jo només volia que passara tot, que no fera mal a ningú i que ens portaren així, perquè així és nostra casa ara.
9: Prop de 6.000 veïns i veïnes dels barris de Toledo, el Carbonaire, Sant Antoni i Sant Josep han recuperat les claus de la normalitat, però alguns han trobat l'empremta del foc a tocar de la porta.
12: Tot quemat, sí. Bueno, canvia un muntó.
13: No res, ara ja posar a limpiar com tots els veïns.
9: Ara toca llevar la cendra, ventilar les cases i recuperar l'alè, tornar a començar amb la tranquil·litat d'estar a casa i la tristesa de mirar cap a una serra que ja no és la mateixa.
14: Mira, mos ha entrat un sentiment de dir, mare meva, tan bonica que estava la muntanya. I
15: molta tristesa,
14: i tot, però mira,
15: molta preocupació no, per tot. I
14: tenim que ser forts tots, sí, els del poble, i a tornar a recuperar-ho tot una altra vegada i ja està.
9: Les autoritats han difós un llistat de recomanacions, com no beure aigua de l'aixeta, ni obrir finestres, ni netejar amb granera. Millor desfer-se de la cendra amb draps humits. Evitar fer esport a l'aire lliure i tindre encara un poc de paciència.
1: Els comentàvem com ha sigut esta primera nit, com han sigut aquestes primeres hores de les persones de la Vila Vella que ja han tornat a casa, però, com dèiem, encara hi ha fins a 14 municipis que estan evacuats. Algunes de les persones evacuades estan a on es troba la nostra companya Sofia Riego, en el centre d'acolliment, l'alberg de Moncofa. Sofia, bon dia, com desperta allí el dia? Quantes persones continuen allí residint, vaja?
16: Bon dia. Estem al polifuncional de Moncofa. Efectivament, este centre, este espai, és el que ha arribat a albergar un major número de persones, d'aquestes persones que van haver d'eixir dissabte amb el que teníem pràcticament posat i només una motxilleta. I fins ací, ara ací podem dir que hi ha només al voltant d'unes 50 persones. Això és una bona notícia perquè la majoria de gent se'n va anar en el moment en el que es va desconfinar la Vall d'Uixó. Estem amb l'alcalde de Moncofa, anem a parlar amb ell, amb Vences Alós. Bon dia, hola, alcalde. Conte'ns, com ha anat transcorregant el flux de gent en este polifuncional de Moncofa?
28: Bueno, pues desde el primer día pues se va acollir a gent, ja mos van advertir sobre les 4 o les 5 de la vesprada que anaven a portar a gent i mos van ficar a preparar la infraestructura que tenien, que en aquell moment pues eren taules i cadires, res més. En primer moment de la nit, allà a les 9 ja pues van desembarcar, o de 7 a 9, aproximadament 150 persones, que també ja es van poder donar de sopar gràcies a la col·laboració de restaurants, bars i locals de la localitat, i després pues, ja van muntar tots els llits i pràcticament ens van ficar aquesta mateixa nit ja en els 260 persones. La xifra va arribar a estar 270, 275 i en el dia després d'ahir, pues, clar, al tornar la gent de la vall, que era el principal grup que tenien, pues de, ens va baixar una xifra, conforme tu has dit, d'una cinquantena de persones. Aquesta xifra ha anat fluctuant una miqueta perquè pues, algunes troben encara acomodo en casa d'algú, en algun familiar, però també n'hi ha alguna persona que també que arriba de nou. Però bueno, nosaltres estem així per ajudar i estarem en tot moment en el que faci falta.
16: Des de primera hora sí, comença el dia, bé, amb el desdejuni, hem vist que ara la gent no els hem volgut molestar, estan desdejunant, estan asseant-se, i clar, és que així, a més, tenint en compte que són veïns de pobles propers, que alguns fins i tot estiuetgen així a Moncofa, s'ha fet un poc, quasi ja una família, és que estan així des de dissabte moltes d'aquestes persones.
28: Sí, així n'hi ha, nosaltres al menjador el tenim obert 24 hores també, perquè així n'hi ha, pues, ells si es costa dormir, pues, se poden fer així pues, un gote de llet, un cafè, el que vulguin, igual que a l'hora de desdejunar, pues, el goteig és continuo, perquè pues, tenim el poliesportiu que se'n dormen i així pues, a la millor a partir de les 6 ja, perquè la gent pues, continua, pues, per supost, molt nerviosa i entra ells. I més o menys és el conforme tu has dit, ells estan junta, veïns, gent del poble que se coneixen tots i uns altres que no estan així pues, també venen a veure'ls i conversen tots junts.
16: Moltes gràcies, alcalde de Moncofa, Vences Alós. Així ara mateix queda una cinquantena de persones. Tots o pràcticament tots els veïns i veïnes són de la localitat del Font de Guia i ens contaven que estan esperant en candeletes. Esperen que avui els arribi esta notícia que puguen tornar a casa. Mentrestant, així troben serveis de suport, també d'atenció sanitària i d'atenció psicosocial per continuar tramitant al millor totes aquestes coses que ara mateix no poden perquè els falta documentació. Sí, o els falta l'accés a aquestes coses bàsiques de sa casa. Així esperen que avui els arribi esta notícia.
1: Doncs estarem pendents a veure què passa. Recordem que a les 9 està aquesta reunió. Moltes gràcies, Sofia. Anem amb més assumptes perquè no només així crema el foc. A les províncies de Madrid, Ávila i Toledo, la situació dels incendis sembla que ha deixat respirar un poc els equips d'emergència i s'ha pogut arrencar la desescalada en alguns municipis. Això no obstant, avui comença una quarta onada de calor que posa a l'aguait els servicis d'emergència. Lluís Sempere.
10: Els grans incendis del centre d'Espanya donen una treva. Milers de persones tornen a casa en municipis de Madrid, Ávila i Toledo. En total, 24.000 podran tornar a sa casa i altres de 9.000 podran eixir del confinament. Però les flames continuen actives i la quarta onada de calor manté en alerta els equips d'extinció. Fernando Grande-Marlaska és el ministre de l'Interior.
17: Les últimes 24 hores no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer, con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas.
10: Encara que els incendis no estan controlats ni molt menys extingits, les evacuacions s'alcen en alguns municipis de Madrid, Ávila i Toledo. Només a Madrid 10 municipis recuperen la normalitat i 5 més ho fan a Ávila. Escoltem dos veïnes que tornen a casa.
18: Dos días y medio, la verdad es que no. Han sido muy duros.
21: Ya estamos aquí, vuelta a la normalidad.
10: Mentrestant, a Madrid preocupa especialment l'entorn del pantà de San Juan. A Ávila, diversos focus continuen actius després de calcinar més de 50.000 hectàrees. A Toledo, en canvi, l'emergència ja ha baixat a nivell 2, encara que avui serà la província amb més calor de l'estat. Respecte a les carreteres, esta matinada s'han reobert una dotzena d'elles en les províncies de Madrid, Ávila i Toledo, encara queden una trentena tancades. Cada hora guanyada és un pas més cap a l'estabilització dels incendis, però la quarta onada de calor, que arranca avui, tornarà a posar a prova els equips d'extinció.
1: També els hem de contar que ha mort a l'hospital una de les dones que va resultar ferida en l'incendi ja extingit de Los Gallardos a Almeria. Amb ella pugen, per tant, a 14 les víctimes mortals d'este foc. El Consell de Ministres ha aprovat la declaració com a zona greument afectada per l'emergència de protecció civil als municipis damnificats per l'incendi. Així ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
23: Con esta declaración, como saben, comenzamos a desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, también los daños materiales, y abrimos vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social, ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas ayudas que evidentemente iremos poniendo en marcha conforme vayamos haciendo una evaluación mucho más certera de la magnitud de esta catástrofe.
22: Juntament amb la declaració de zona greument afectada, el Consell de Ministres també ha aprovat un reial decret llei que amplia la protecció de treballadors i treballadores i empreses afectades pels incendis, com ara el de la Vall d'Uixó. D'esta manera, l'Estat ha assumit des del primer dia els costos salarials i de cotitzacions socials, ampliant així circumstàncies no previstes en els permisos climàtics actuals, com la pèrdua de casa o l'evacuació a causa de l'incendi. Fins ara era l'empresa la que havia d'assumir els primers 4 dies de permís que per causes climàtiques.
1: Els incendis del Pidí han centrat bona part de la intervenció del president del govern Pedro Sánchez en el seu particular balanç de final de curs.
22: Sí, davant de l'onada d'incendis que patim i la gravetat d'estos, Pedro Sánchez ha fet una nova crida a la unitat amb crítiques contra el negacionisme climàtic.
23: Un único reclamo y es expresar a todos los actores políticos, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura.
22: En la seva intervenció sobre altres assumptes ha deixat clar des del primer moment que la legislatura tindrà un final natural, és a dir, que no avança les eleccions i considera que el govern funciona.
23: Queda un any per culminar esta legislatura, un any per culminar reformes, per seguir avançando. Solamente en este periodo de sesiones hemos logrado la aprobación de 26 normas con rango de ley. Es decir, más de un tercio de todas las aprobadas en lo que va de la legislatura, que en total, como saben, son 74. Esta realidad es la de un gobierno que funciona, que trabaja día sí y día también, que hace avanzar a nuestro país.
22: Les preguntes de la premsa van girar sobre altres assumptes, els casos de possible corrupció que afecten el PSOE i el seu entorn familiar i les sentències a Ábalos i al seu germà. D'estos assumptes, Sánchez no va fer menció. Les respostes ha incidit en el fet que la Fiscalia ha demanat arxivar-les i que les acusacions populars del PP i Vox tenen intencionalitat política, diu. En una lectura més personal ha defès la trajectòria professional de Begoña Gómez y David Sánchez.
23: Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y por tanto él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir. Y Begoña Gómez pasa lo mismo. Renunció a su empresa y lo hizo para evitar cualquier conflicto de interés.
22: Sobre Rodríguez Zapatero, manté que l'operació de rescat de Plus Ultra era dins de la legalitat, diu, irreprochable, i sobre l'expresident apela al va la presumpció d'innocència.
1: L'opinió del PP sobre esta compareixença de Sánchez la dona del secretari general del partit, Miguel Tellado, parla de triomfalisme insultant.
0: Y ha desplegado un triomfalismo francamente insultante. Insultante para todos los españoles que sufren el drama del acceso a la vivienda, o el imparable encarecimiento de los precios, o los empleos precarios, o los servicios públicos cada vez más deficientes que ofrece el gobierno de España.
1: Ho ha dit Tellado en una intervenció gravada i sense preguntes. I els hem de contar que fa només un parell d'hores ha sigut detingut el presumpte responsable de la mort d'una dona a Barcelona. Acaba d'informar d'esta detenció l'equip dels Mossos d'Esquadra, un cas que s'investiga com un possible cas de violència de gènere.
22: Sí, la dona de 34 anys ha mort a causa de les greus ferides d'arma blanca que li hauria causat presumptament la seva parella en una vivenda de la ciutat comtal i davant dels dos fills menors. Si es confirma, estaríem parlant de la víctima que fa 32 enguany. Els Mossos van rebre l'avís de l'agressió ahir de vesprada i quan van arribar al lloc dels fets se la van trobar apunyalada, ferida de gravetat, i tot i que els serveis d'emergència la van atendre, no van poder fer res per salvar-li la vida. L'últim detall que hem conegut d'aquest assassinat és que ell s'hauria presentat davant d'una comissària dels Mossos d'Esquadra i s'hauria entregat. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència de gènere, no deixa rastre en la factura i atén les 24 hores.
1: I un apunt més. El Consell de Ministres ha acordat indultar parcialment l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.
22: Amb esta decisió se li commuta la pena de 4 anys i mig de presó que se li va imposar pels delictes de prevaricació i falsedat documental per un altre de 2 anys. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar Borràs el març del 2023 per adjudicacions irregulars quan dirigia l'Institució de les Lletres Catalanes. Ha sigut el mateix tribunal el que ha fet la proposta al govern perquè poguera evitar la presó.
1: I la dada econòmica de la jornada, CaixaBank obté 3.203 milions d'euros de benefici fins al juny, gràcies, asseguren en la nota informativa que acaben de publicar, al fort dinamisme comercial.
22: Sí, en els primers 6 mesos de l'any han guanyat un 8,5% més. Totes les xifres d'aquest balanç són positives i milmilionàries. La del marge d'interessos, el marge brut, les comissions netes o els ingressos per servicis. Només l'apartat de comissions bancàries ha baixat, això sí, un 1,1% i signifiquen 1.023 milions. També baixa el percentatge de persones moroses. El conseller delegat de CaixaBank, que és Gonzalo Gortázar.
2: Han mantingut un fort dinamisme comercial, gràcies al qual hem captat més d'un 1.100.000 clients durant els darrers 12 mesos. Continuem guanyant quota de mercat en negocis clau com ara nòmines, dipòsits, crèdit i assegurances. Aquest dinamisme es reflecteix en el creixement del negoci. Els recursos de clients augmenten un 7,6%.
22: Pel que fa a l'impost a la banca, CaixaBank ha informat que han comptabilitzat 304 milions en este concepte. 8 milions haurien pagat a Hisenda més que l'any anterior en el mateix període. A les 11 del migdia i a la seu de CaixaBank a València, Gortázar atendrà la premsa i donarà a Alba més detalls.
1: També acabem de conèixer fa escassos minuts els resultats de Telefònica, que redueix les pèrdues un 75% després d'augmentar els ingressos i revisar cap amunt les seues previsions. El grup va perdre 338 milions fins al passat juny per l'impacte de l'ERO a Alemanya i també les minusvalies per la venda a Xile. Tractarem d'ampliar-los esta informació en els pròxims butlletins horaris i també les finestres d'apunt. Anem ara ja a l'exterior. I en primer lloc actualitzem la xifra de víctimes mortals del terratrèmol de magnitud 7,1 que es va registrar ahir a la perifèria del Japó, a la prefectura de Kumamoto. El número de persones víctimes mortals és ja de 13. Hi ha més de 4.000 persones que treballen per a buscar entre les runes possibles sobrevivents. I al Pròxim Orient la tensió militar es manté elevada. El Pidia per què?
22: En esta ocasió ha sigut la Guàrdia Revolucionària Islàmica la que ha reivindicat un atac contra la base aèria nord-americana, una base aèria a Jordània. Acabem de saber que Jordània ha abatut 5 míssils enviats des de l'Iran. La primer atac responia a un fet hores abans per part de l'Aràbia Saudí i els Estats Units, hores abans, contra posicions de grups terroristes pròxims a l'Iran allotjats a l'est, amagats a l'est de l'Iraq. Per tant, 3 atacs seguits. L'altre punt d'atenció de les últimes hores ha estat a Washington, on Donald Trump s'ha reunit amb el primer ministre israelià. Benjamin Netanyahu ha mostrat la fortalesa, diu, de la reunió amb Trump, que compara amb un mur de granit. En la primera reunió conjunta i presencial després que s'iniciaren entre els dos, iniciaren la guerra al Pròxim Orient. Trump ha tingut també, hem de dir, una agenda plena. També s'ha reunit amb el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky.
3: We had a very good meeting with President Trump. He accepted that
22: Zelensky,
3: he will give us
22: en una entrevista
3: licenses.
22: A la Fox News, ha valorat positivament la reunió perquè Trump ha acceptat, diu, donar a Ucraïna llicències per a la fabricació conjunta de míssils Patriot. Trump en xarxes també ha dit al BAC que ha sigut una bona reunió.
1: Són ja les 8:29, pausa i continuem.
4: Punt Ràdio, de tu a tu, amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció.
6: Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
8: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
19: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
20: ¡Regarde la gilipollúa!
19: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
24: La próxima semana hablaremos del gobierno.
19: Generalitat Valenciana.
25: En Villajoyosa.
19: gva.es. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
20: ¡Regarde la gilipollúa!
19: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
24: La próxima semana...

0: 8. Espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la vila Joyosa, el poble dels colors.
1: Som a punt.
2: Esports, 8 i 31, efectivament. Efectivament, anem amb els esports. Eva Casany, bon dia de nou. Esta setmana teníem bona cosa de futbol de pretemporada.
3: Bon dia, Alba, sí, perquè queden menys de 3 setmanes per a l'inici de la Lliga i els equips de primera i segona aprofiten per arribar rodats a les primeres jornades. Cada entrenador amb una fórmula. Corberan ha decidit tancar-se a Panyiclau. El València es va enfrontar ahir al Derby County, però segons el club més d'un partit va ser una sessió d'entrenament amb el rival. Els valencianistes s'imposaren per 2-1 als anglesos amb dos gols de Dan Juma. El pròxim partit, este ja sí que amistós, serà dissabte a les 7:30 contra l'Stock City i l'oferirem en directe per la nostra tele.
2: També Eva va jugar a nit l'Elx.
3: I els d'Anselmi no tragueren el resultat esperat, empat a 2 entre els franjaverds i els jugadors de l'Alain dels Emirats Àrabs. Sumar ho va fer l'1-0 i Àlex Sánchez a les acaballes el definitiu 2-2. Un últim apunt de l'Elx, ja es podem confirmar que esta televisió retransmetrà en directe el següent compromís d'Anselmi divendres a les 10:30 del matí des d'Oliva i contra el Còrdoba, un històric de segona que enguany vol ser un dels aspirants a l'ascens a la màxima categoria.
2: Estarem pendents. I esta vesprada el torneig del Villarreal i també del Castelló.
3: Els dos cònjugs de la Plana juguen a amistosos. El submarí groc continua de concentració de pretemporada a Novara i a la nit jugaran un triangular contra la Lula i el Como, dos amistosos de 45 minuts per al conjunt d'Íñigo Pérez. El tècnic està molt pendent dels gusts jugadors del planter com a la Sandiata. Escoltem el jove migcampista senegalès.
4: El club quiere ayudarme para crecer. Aquí es un buen sitio para crecer y para seguir aprendiendo mucho. Íñigo, y desde el primer día me has transmitido confianza y tiene una idea de juego muy clara y estamos trabajando muy bien. Y como jugador joven, vamos a seguir creciendo.
3: I en el Castelló parlem d'un dels fitxatges. Antonio Gala, el mitja punta de Nàpols, afronta amb molta il·lusió la seva nova etapa en el conjunt de Pablo Hernández. Parla en italià, però l'entendreu.
5: Molto felice di essere qui perché per me è tutto nuovo, il gruppo è veramente un grande gruppo e spero di dare una mano come loro stanno dando una mano a me e a questa squadra. Spero che il mister mi dia qualche minuto per far vedere le mie qualità.
3: Té moltes ganes de demostrar la seva qualitat en Gala con la resta. Ho podran demostrar esta vesprada a partir de les 6:30 en l'amistós que juguen contra el Girona, a priori un rival directe en la lluita per l'ascens a primera.
2: Eva, i abans d'acabar els esports ens has de contar la història d'un tatuatge. Quin serà?
3: I d'una promesa, Alba, perquè Cucurella, lateral català, va assegurar que si guanyava el Mundial es tatuaria la cara de Luis de la Fuente, ja ho haureu vist, i s'ha promesa la complida. Se l'ha posat el rostre del seleccionador proper del colze, en un lloc discretet, no massa gran. La veritat és que se sembla un poc més a un Funko Popo a Gandhi que al míster de la selecció. Tu t'atreviries o compliries la promesa?
2: Depèn de la cara.
3: Molt bé, ho dissem ahir.
2: Depèn de la cara. Ho dissem ahir. Moltes gràcies, Eva. Anem ja amb el trànsit. Volem saber com van les carreteres a aquestes hores en què ja comença a haver moviment. Sònia López, hem de recordar també que segons l'última actualització de la DGT, en esta zona de l'incendi forestal de la Vall continuen tancades 8 carreteres secundàries.
6: Exacte, Alba. Són les vies, recordem, que connecten els municipis de la Vall d'Uixó amb Azuévar, Tales i Fuentes de Aiòder, la connexió entre Almedí Jariaín, Algímia d'Almonacid, l'Alcúdia de Veo, i també les carreteres que hi ha entre Aiòder i Caudiel, Xovares, Lida i Nules i Onda. A més, recordem que a la resta d'Espanya també hi ha carreteres tallades. En estos moments es comptabilitzen 21 vies per incendis, 9 a Ávila, 4 a Madrid i 1 a Toledo. Pel que fa al trànsit en estos moments, destaquem Alba, a la P7 al Campello, sembla que hi ha un accident que genera retenció en sentit València. També l'entrada a la 3 es complica amb retenció per un accident a l'avinguda del Tir i també es presenta congestió a la Nacional 340 a Benicàssim en sentit Castelló.
2: Sònia, d'altra banda, tenim també novetats importants pel que fa a la mobilitat a València amb motiu de l'eclipsi de sol del pròxim dia 12.
6: Salva, el Parc Natural de l'Albufera i la Devesa, atenció, es mantindran tancats tot el dia 12 d'agost i des de les 6 de la vesprada d'aquest dia es tancarà el trànsit a la CB500, la carretera del Saler, amb l'excepció de les persones residents. Es Aquesta mesura forma part del dispositiu especial que prepara l'Ajuntament de València, on participaran més de 200 efectius entre bombers, policia local, protecció civil, platges i neteja. Recordem que València és un dels 6 punts oficials de visió d'eclipse determinats per la Generalitat. Per a aquest eclipse, el punt d'observació oficial en concret estarà ubicat a la platja de la Malvarrosa i el Cap

0: Banyal.
1: Gràcies, Sònia. Pel que fa a l'oratge, ja avançàvem que hi ha avisos actius per pujada de temperatures, per altes temperatures, la qual cosa no és la millor de les notícies de cara a les tasques d'extinció d'aquest incendi. Victòria Rosselló.
2: Així és, ja no són condicions tan favorables com les dels dos últims dies. Sí que es mantenen avui les brises, per tant, una relativa humitat alta, sobretot que anirà un augment de cara a últimes hores de la vesprada, també ho ha sigut de matinada, però ja les temperatures diurnes pujaran respecte als valors dels últims dies. Avui s'espera uns valors que puguen arribar a la zona de l'incendi al voltant dels 33 graus. Però recordem també que estem en avís groc, com bé has dit, en previsió de temperatures que a les comarques de l'interior passen dels 40 graus, que a més en el prelitoral puguen passar dels 36, i estem en una situació de perill extrem d'incendis, de risc extrem. Ho hem d'incidir en això perquè tenim unes temperatures inusualment elevades, llevat d'este parèntesi de dos dies. Es confirmarà molta probabilitat que el juliol és el més càlid des de que tenim registres, per tant venim d'una situació d'extrema sequedat amb molt de combustible als boscos i amb una situació que no propicia les pluges per als pròxims dies. Tenim estabilitat anticiclònica i de fet hem de dir que comencem un nou episodi d'altes temperatures que ens portarà fins al principi d'agost, com a mínim a principi de la setmana vinent, amb valors molt per damunt del que és normal per a l'època de l'any. També respecte a la previsió de la situació meteorològica pel que fa als incendis, hem de parlar de que també localment avui es donaran situacions d'inversions tèrmiques que faran que el fum quede confinat, que deixa condicions de mala visibilitat i que a més la qualitat de l'aire siga molt roïna en l'entorn de l'incendi.
1: O sigui que no són les millors de les notícies, no és la millor de les perspectives, n'estarem pendents. Moltes gràcies, Victòria.
2: Bon dia.
3: Les notícies del matí amb Alba Requejo.
1: Són ja 10.000 les hectàrees que s'han cremat en l'incendi de la Vall d'Uxó. La situació es complica, les flames continuen descontrolades i preocupa sobretot l'eix entre les poblacions de Tales, l'Alcúdia de Veo i Benitandús i la carretera que uneix Artana amb Eslida. Alpidia Viverola, de nou.
4: Hola de nou, Alba. L'última hora passa per l'inici dels treballs dels mitjans aeris per atacar aquests punts que tu has informat com més delicats. 14 municipis continuen evacuats per l'avanç de les flames que mantindran la restricció fins que es torni a valorar la situació. Ara bé, s'alça el confinament de manera parcial a Betxí i a Onda i totalment a la Vila Vella, on ahir començava ja a tornar el veïnat.
5: Bueno, lamentable, és Txernòbil, és com Txernòbil després de l'explosió.
6: Ah, ja tinc que aixir a consum a comprar i tindré una mascareta per aixir. I una pel meu marit.
7: Molta incertidumbre, no sabíem exactament què anava a passar, estàvem tots preocupats per les cases, per el poble, i molt trist, molt trist.
4: D'ací 20 minuts, a les 9, es torna a reunir la direcció de l'operatiu per a fer una nova avaluació.
1: I els grans incendis del centre d'Espanya donen una treva, s'alcen les evacuacions en alguns municipis de Madrid, Ávila i Toledo.
4: També hem de parlar de Pedro Sánchez, que ahir en una de les seues intervencions, insistia de nou en aquest pacte contra l'emergència climàtica, però en referència al que comentaves, 24.000 persones han tornat a casa i de 9.000 han eixit del confinament. Això sí, les flames continuen actives i la quarta onada de calor manté en alerta els equips d'extinció. Fernando Grande Marlaska és ministre de l'Interior.
8: Las últimas 24 horas no ha habido ningún avance del fuego respecto al perímetro que existía ayer, con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas.
4: Ministres, el Consell de Ministres ha declarat com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil els municipis damnificats per tots els incendis.
1: I també hem d'abordar això que comentàvem fa un moment, i és que Pedro Sánchez ha fet este dimarts balanç de final de curs.
4: Sí, també ha respost sobre la corrupció, la sentència d'Avalos i les acusacions sobre la seva família.
9: Són dos persones que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar, y por tanto él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir.
4: Per al Partit Popular, Sánchez viu una realitat paral·lela. Miguel Tellado parla de triunfalisme insultant.
10: Un triunfalismo francamente insultante. Insultante para todos los españoles que sufren el drama del acceso a la vivienda o el imparable encarecimiento de los precios. o los empleos precarios.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a responsable de la mort de la dona a Barcelona en el que és un possible nou assassinat masclista.
4: Sí, si es confirma, serien 32 les dones que enguany han sigut assassinades per la seva parella o exparella en casos de violència de gènere. Els Mossos van rebre l'avís d'una agressió i van trobar la dona 34 anys apunyalada en la vivenda davant dels seus dos fills menors.
1: Són les 8:41. Fem pausa i de seguida encetem el temps de l'anàlisi en les notícies del matí.
3: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.
0: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ajuntament de València. Capicasal en col·laboració con la Universitat de València.
11: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
12: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
14: ¡Regarde la gilipollua!
13: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
15: La próxima semana hablaremos del gobierno.
13: Generalitat Valenciana. El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peñíscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
16: Som la veu de tots. Som Apo.
3: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
1: Així continuem en les notícies del matí, són les 8:43 i els heu comentat que estem molt pendents de totes les notícies que ens arriben des de la Vall d'Uixó sobre l'avanç d'eixe foc, o en aquest cas el que voldríem, que seria la contenció d'eixe foc. Primer anem a presentar a les persones, als periodistes que ens acompanyen, i de seguida anem amb alguns punts interessants pel que fa a eixes tasques d'extinció i pel que fa a eixe incendi, però presentem en primer lloc Héctor San Juan, periodista de La Vanguardia. Bon dia.
17: Bon dia, Alba.
1: De vacances?
17: No.
1: Però
17: queda poc.
1: A la vista. Bé.
17: No tant a la vista com no, però a la vista.
1: Doncs per això precisament li preguntava jo a Héctor, no? A de la Torre, sabem que tu, periodista del Mundo, tu sí que tens les vacances molt a la vista.
18: Me queden hores ja. Bon dia.
1: Bé, lamentem ser les persones que estiguen un poc fastidiant aquestes últimes hores, però tampoc va mal una tertúlia per a tancar un curs. Companys, si em permeteu, deia que estem molt pendents d'eixe incendi que continua cremant des de dissabte a la Vall d'Uixó, i també pendents de la població que continua fora de les seues cases, la població que continua confinada i també desallotjada. Tornem en estos moments fins a Moncofa. Ahir al poliesportiu de Moncofa, al polifuncional, es trobava la nostra companya Sofia Riego, i ella ha pogut parlar també amb algunes d'aquestes persones, veure un poc com desperten, quin és l'ambient ahir en eixe centre. Sofia Riego, bon dia de nou, conta'ns.
19: Bon dia. Es fa cansat ja, perquè són molts dies dormint fora de casa i dormint amb la incertesa i amb les mínimes coses personals que ens faciliten el dia a dia. En este polifuncional de Moncofa ha arribat a haver al voltant d'unes 260 persones reallotjades a causa d'este incendi. Van eixir de les seues cases dissabte amb el que porta ben posat i, afortunadament, perquè ja s'han anat alçant desconfinaments, així ara mateix, des d'ahir, n'hi han només una cinquantena de persones. Persones, i hem de dir que també animalets, perquè este és un dels punts conflictius per a les persones que tenen gent, que tenen animals a casa. El moment de rescatar-los i després el moment d'on passar temps i d'on poder estar amb estos animalets. Estem amb Estela. Bon dia, Estela. Bon dia. I també estem amb Coco, el gosset, que per supost no el vas deixar arrere, no el vas deixar a casa.
20: No, per supost que no. Lo primer pa poder eixir de casa corrent era preparar-lo a ell i les seues coses.
19: Són part de la nostra família en moltes ocasions, però podríem tindre dificultats en alguns albergs. Així, Coco està perfectament.
20: Perfecte, així no ens falta de res. Estan amb nosaltres, dormen amb nosaltres, tenen el seu menjar, tenen la seva aigua, com nosaltres, igual.
19: I què hauria passat en el supòsit, bé, vas amb el canari, amb el pardalet, que l'hem vist, l'hem deixat ahí tranquil·let, què haguera passat en el cas que, per exemple, t'hagueres trobat en la situació de no poder estar amb Coco? Seria un problema real, entenc.
20: Home, claro, però bueno, ja haguerem buscat la solució, a veure què, perquè jo no l'haguera deixat per ahí. I, bueno, si t'hagués donat la solució d'un alberg, que té que estar ahí, cuidar tot el que farà, pues, no ho sé, però com no ha sigut el cas, que el cas ha sigut que hi pot estar amb nosaltres, pues... Me faltava que també hagués estat pensant en què haguera passat. No sé com haguera sigut.
19: Com esteu després d'estos ja 4 dies, 4 nits fora de casa?
20: Pues no me veus, jo m'acabo de despertar, que no sé ni on estic, perquè no he dormit. Jo crec que esta nit ha sigut la primera nit que he dormit des del dissabte, i he dormit 5 horetes i m'he alçat hasta desubicar, que no sé ni on estic. I esperant a veure què mos diuen, perquè a nit encara estava un poc complicada la cosa.
19: A veure... Moltes gràcies, Estela. Gràcies, que vaig a bé, i esperem que arribi esta bona notícia. És el que estan esperant així estos 50 veïns i veïnes que encara queden, són tots d'Alfondeguilla, i estan esperant que en esta reunió del CECOPI Sisca els puguin donar la bona notícia que ja poden tornar a les seues cases, ja poden tornar al seu poble.
1: Gràcies, Sofia. Comentàvem que a les 9, en apenes 10 minuts, comença aquesta última reunió o aquesta pròxima reunió. Contarem, en tot cas, totes les notícies que ens arriben des d'allí. Gràcies. Bé, no sé, portem ja molts dies, portem des de dissabte, ja fa, ho comentàvem també en la tertúlia dels últims dies, que ja portem 48 hores almenys un poc donant idea, donant tranquil·litat, calma, perquè hi ha bones perspectives, perquè sembla que el foc... finalment podrà ser controlat o almenys retingut, perimetrat, però no hi ha avanços, són 10.000 hectàrees ja.
21: Sí, jo crec que n'hi ha, va haver un moment, sí que és cert que quan se va iniciar el foc el dissabte tot va anar molt ràpid, les flames van avançar molt ràpidament, però a partir de dilluns ja per la nit, dimarts, si no m'equivoque, jo crec que sí que per part de les autoritats se va confiar en un canvi, bueno, i per part de, òbviament, dels bombers, no? Però se va confiar en un canvi de les condicions meteorològiques, se confiava en la pujada del nivell de... humitat, que d'alguna manera no s'ha complit, i aleshores jo crec que l'objectiu, que era d'alguna manera tindre mínimament controlat el foc, crec que no s'ha complit quan precisament comença aquesta nova onada de calor, no? La qual cosa jo crec que és una situació molt complicada i perillosa, perquè, com dic, les perspectives ara no seran bones. És més, ahir ja per la vesprada va haver molta preocupació per rebrots, la nit ha sigut, per les primeres informacions que ens arriben, també complicada. És a dir, crec que la mala notícia és que no n'hi ha una perspectiva de que a curt termini se pugui controlar el foc. En canvi, o sea, encara que sí que s'ha pogut iniciar aquesta primera desescalada o primera fase de desescalada en alguns municipis, no?
1: Tal vegada aquesta desescalada, tot i que òbviament que és positiva i que sobretot per a les persones que poden tornar a les seues cases, doncs és un alleujament de la seva situació, però tal vegada això ha col·laborat a donar-nos aquesta espècie d'imatge de que les coses van bé, van avançant, quan en realitat veiem, de fet, ahir eren 8.500 hectàrees, avui ja estem parlant de 10.000, per la nit estava ja parlant de 10.000.
17: Sí, exacte, estàvem parlant de 10.000, veurem les noves dades que se donen en el CECOPI, que se reuneix d'aquí uns minuts, però sí, les informacions que ens arriben dels companys que estan ahí al voltant del PMA diuen que la nit ha sigut complicada. Recordem que aquella frase, no, que va dir la delegada del govern, Pilar Bernabé, de que per primera vegada s'anava per davant de l'incendi, sembla que en les últimes hores no ha estat així. No parlava de rebrots de la vesprada, de les zones escarpades. Va haver ahir de vespre, per exemple, va haver molt de vent i no van poder actuar hasta, si no recordem mal, hasta les 5 de la vesprada els mitjans aeris. Vull dir, sí que és cert que la situació és complicada, malgrat que el número de desallotjats sí que continua disminuint, però encara són 10.000, no? 10.000 hectàrees i 10.000 veïns desallotjats, i també les tornades, no? Com estan sent ixes tornades, no? Els testimonis que arriben de la quantitat de cendra que n'hi ha en els pobles, del fum i fins i tot els avisos, no, que s'estan donant des de la Generalitat Valenciana. Ahir va haver una reunió del president amb determinats consellers, sanitat i demés, i les recomanacions que se donaven, per exemple, en la Vila Vella se prohibeix el consum d'aigua de l'aixeta, se pot utilitzar, uh-huh, però no per a beure, no? Se va intentar d'alguna manera fer un repartiment d'aigua, se demana que se tanquen totes les eixides a l'exterior per evitar l'entrada de fums, que no se, evidentment, que no se consumisquen ningun tipus d'aliments que han estat en contacte amb el fum, amb la cendra. Vull dir que la normalitat com a tal encara està lluny d'arribar a totes aquestes zones.
1: Doncs, sobretot, paciència, deixem treballar a les persones que saben, i com comentava Héctor, les persones que van tornant a casa també i les que continuen confinades, doncs a seguir les instruccions que els donen per part de les autoritats, com sempre. Són les 8:52 minuts, companys. El primer tema que volíem posar de debat damunt la taula era el del finançament autonòmic, un tema recurrent en la nostra taula. Ja sabeu que el Ministeri d'Hisenda ha desconvocat aquesta reunió que estava prevista per a demà a Madrid del Consell de Política Fiscal i Financera. És l'òrgan de govern on les comunitats autònomes parlen d'economia, de finançament, i efectivament demà estava avui estava en l'ordre del dia precisament aquest nou model de finançament que ha elaborat el govern i que de moment no troba aquest consens necessari per a implantar-se. Hisenda diu que ajorna la reunió a setembre per petició de les comunitats governades pel PP, que havien demanat per escrit més documentació i més temps per a estudiar-la. L'ajornament arriba de més també després de la sorpresa que havia donat Canàries, que diu ara que sí accepta el model proposat. A les Illes governen el PP i Coalició Canària. La nova postura trenca d'alguna manera la unitat del bloc de les comunitats del PP, que rebutgen el model proposat. De seguida vos preguntaré què passa amb la posició valenciana i si d'alguna manera hauríem de seguir amb el que ha fet, amb l'exemple del que ha fet Canàries, i un poc donar un pas en front per a dir alguna cosa. Per a preparar aquesta reunió s'havia reunit així ja a casa nostra la Comissió Mixta Consell Corts per a la reforma del finançament. Sentim les declaracions que feia després d'aquesta reunió el conseller Rovira, que confirmava aquesta oposició del Partit Popular a un sistema que consideren que només està dissenyat per a Catalunya, i de seguida sentirem també el síndic de Compromís, Joan Baldoví.
2: Lo cual nos falta mucha información. Es un modelo hecho para Cataluña y lo que hemos pedido es recibir toda esa información para tener un criterio claro. Y lo que coincidimos, porque así los expertos lo han trasladado, en que es necesario solucionar el problema de la deuda histórica que tiene esta comunidad. La propia comisión de expertos reconoce que el 80% está generada por la infrafinanciación.
5: El que li demanem al conseller és que vagi amb un esperit negociador, amb un esperit d'intentar que els valencians puguem tindre aquests 3.600 milions com a mínim. Dir que no, perquè no estem d'acord en el conjunt, em pareix una actitud profundament irresponsable per part del nostre conseller.
1: És positiu esta nova proposta, tot i que tinga efectivament aquestes mancances o que des del govern valencià es plantegin aquests dubtes, sobretot pel que fa al deute, etc. Però seria positiu finalment per a la comunitat valenciana fer un sí?
21: Anem a veure. jo crec que ha de fer la Comunitat Valenciana és seure primer a la taula de negociació. Vull dir, això, jo entenc que el plantejament que fa el Ministeri té molts, molts punts febles, començant perquè no és una proposta per al conjunt, sinó que s'ha negociat en un, ni tan sols en una comunitat autònoma, sinó en un partit d'una comunitat autònoma. Vull dir, partim d'aquesta base, partim d'aquesta base i d'aquest problema de marc. A partir d'ahí, el que no s'entén per part de les comunitats és que no vulguen negociar, no vulguen seure's a la taula, com dic, de negociació. És a dir, el Consell té tota la raó a l'hora de dir que el plantejament que fa el Ministeri d'Hisenda no és la solució definitiva en la mesura en què no reconeix o no, d'alguna manera, no soluciona el deute històric. És a dir, recordem que quan era conseller d'Hisenda, qui és avui el ministre, Arcadi Espanya, reconeixia, com diuen els experts, que un 70 o un 80% del deute històric és conseqüència directa de l'infrafinançament, la qual cosa, això no està reconegut. A dia d'avui, el Ministeri, la proposta que ha fet de condonació del deute no arriba ni al 20% de la condonació d'ixe deute, no? Però això s'ha de parlar en la taula de negociació. El que sí que és evident des d'un punt de vista del Ministeri o del PSOE és que la proposta que ha fet, el model que s'ha presentat per part del Ministeri d'Hisenda, el fet que ni tan sols comunitats socialistes com Astúries o Castella-La Mancha donen suport a aquest model, vull dir, òbviament el govern té un problema. No és una qüestió únicament del bloc del PP, que recordem que Canàries, en tot cas, el PP és soci minoritari, és a dir, no, el president de Canàries no és del...
17: Sí, però la consellera d'Hisenda és del PP, eh?
21: Ja, però vull dir, però al final...
17: Perquè ahir Rovira intentava deslligar del PP una decisió que al final no deixa de ser un govern de coalició, malgrat que la negociació sembla que sí que l'ha dut a terme el president de Coalició Canària, com bé deia, deia Noa.
21: Però jo crec que no, Canàries no se pot apuntar al bloc del PP. O sea...
17: Sí, el que passa és que, claro, Noa parlava de el problema que puga tindre el Partit Socialista en algunes autonomies, evidentment, però també és veritat que la disciplina del partit en el Partit Socialista no és tan fèrrea com en el Partit Popular. M'explique, vull dir, al final hi ha una qüestió damunt la taula, que és que n'hi ha autonomies a les que no li interessa el canvi de model de finançament. Aquestes autonomies els té igual que se debata o que no se debata. Vull dir, l'ajornament és una mala notícia per aquí, pues per a Múrcia, per a País Valencià, Comunitat Valenciana, per a Catalunya, per a les autònoms, per a qui no ho és, per a Galícia, per a aquelles que estan damunt. Vull dir, Castilla-La Mancha tal vegada no li interessa un canvi perquè està en una situació de privilegi. I com la seva lleialtat al projecte que encapçala Pedro Sánchez és la que és i tots la coneguem, no li està de més eixir i criticar el model. En canvi, autonomies com Múrcia o el Partit Popular, a les que este model imperfecte, amb molts defectes, que de les tres grans potes de reivindicació n'hi ha dos que no té en compte, que és el deute històric o el fons de nivellament, però que sí que millora, i no ho dic jo, ho diuen els experts, que ahir estigueren en les
21: corts. Però que això dic, que el primer que ha de fer el Consell és seure a la taula, vull dir, a partir d'ahí...
17: No, que estic dient un poc per a que la gent entenga per què unes autonomies, malgrat ser del PSOE, diuen que no, pues perquè no els interessa, i primen, diríem, el seu interès autonomista o regional front a l'interès partidista, i n'hi ha altres autonomies com Múrcia o Comunitat Valenciana on prima l'interès partidista per damunt de l'interès regional, perquè evidentment, i ho va dir Rovira ahir, perquè jo estava present, ell mateix va dir: no, és que no nos gusta el modelo porque nos estamos a 8 puntos por debajo de la media y nos deja uno. Evidentment no és el millor model, però és un bon avanç, i ja ho dic, no és que no ho diga jo, no és que ho diga Rovira, no és que ho diga Baldoví, no és que ho diga José Chulbi, que és el que estava ahir del Partit Socialista. És que els experts diuen que és un bon punt de partida per a, com tu bé deies, sentar-se d'una vegada per totes i no aplaçar més les coses a negociar.
6: perquè finalment parlem això que dèieu ara d'un punt de partida, serà el 4 de setembre, recordem malament, quan finalment s'espera que s'asseguen a negociar, veurem com queda, però ho comentarem perquè, ho deia jo al principi, és un tema recurrent en esta taula.
17: Sí, però no a Espanya.
6: I sí, certament, i tal vegada ja seria hora que deixarem de parlar-ho en la taula i que començaren a haver avanços respecte a la nostra situació d'infrafinançament de la Comunitat Valenciana. Bé, són ja les 9 en punt, i en este punt volíem tornar a parlar d'aixe incendi, però d'un altre vessant, d'aixes investigacions que apunten que el foc de la Vall d'Uixó podria haver sigut intencionat. De causes no naturals, parlava ja des del primer minut de les primeres hores la delegada del govern, Pilar Bernabé. La investigació està en mans de la Guàrdia Civil, i avui hem preguntat com fa el cos, com es fa per a investigar un succés així, quins mètodes hi ha per a descartar o no la intervenció humana en l'origen d'un foc. Per això hem demanat ajuda a Carlos Domínguez, ell és capità en cap del Seprona de València i està connectat ja, ens escolta. Capità, bon dia.
7: Ahora escucho, cuando me habla el productor lo escuchaba bien.
6: Sí. I sembla que a mi no m'escolta, de fet. Carlos Domínguez, bon dia. M'escolta?
22: Ja estan hablando.
7: Sí, ara sí.
6: Ara sí, bon dia, com està? Estava jo comentant que un poc el que volíem amb vostès saber més de com s'investiga un succés així, què passa quan arriben vostès a una superfície que ha estat cremada, no sé, per centenars, per milers d'hectàrees. Entenc que el primer que fan és delimitar l'àrea exacta d'inici o punt d'origen i després ja veure la trajectòria del foc, però com es fa això?
7: Pues la verdad que lo primero es que como un incendio forestal es un delito, y como cualquier delito se hace una investigación criminal. Y esa investigación criminal, pues como el resto de delitos también, tiene la similitud de que hay que retrotraerse a ese punto de inicio, con lo cual aunque se hayan quemado miles y miles de hectáreas, al final nosotros tenemos que reducirlo a un pequeño punto de inicio. ¿Cómo llevamos a cabo a ese punto de inicio? Pues lo que hacemos en primer lugar, como nos activan de manera muy rápida, accede el Seprona a ese sitio y lo primero es buscar la zona de inicio. La zona de inicio la podemos tomar bien porque nos lo digan los propios medios de extinción, bien porque nos lo digan los testigos de la zona, y como llegamos prácticamente al poco tiempo de producirse, pues no se ha extendido muchas hectáreas, con lo cual es relativamente fácil la zona de inicio. Uh-huh. ¿Cómo llegamos a reducir esa zona de inicio de unas decenas de metros a un punto muy concreto? Pues al final lo que hacemos es aplicamos un análisis técnico-científico que se denomina método de evidencias físicas, que lo que hace es analizar los vestigios que va dejando el fuego en su avance por la masa forestal. Y eso es nosotros lo que nosotros analizamos. Por ejemplo, el vestigio que más solemos usar nosotros es el de protección exposición, y es que si el fuego incide por ejemplo, mi puño es una piedra, si el fuego va en esa dirección e incide sobre aquí, en esta parte detrás de la piedra se genera una zona de protección, luego ya el fuego sigue avanzando y en esta zona no se habría quemado. Esto puede ser una piedra con el tamaño de mi mano, puede ser incluso una concha de un caracol. Uh-huh. Evidentemente en la concha del caracol la zona de protección será mucho más reducida. Entonces eso ya nos va diciendo la dirección de avance del fuego, y nosotros colocaríamos en ese caso una bandera de este color, que sería roja, hacia el avance del fuego, y ya iríamos acotando la zona de inicio hasta un único punto, después de evidentemente mucho trabajo de campo.
6: Capità, i a partir de quin moment es comença a investigar? Es comença a investigar des del mateix començament del foc, mentre van en marxa les tasques d'extinció?
7: Pues desde que Guardia Civil tiene conocimiento de ese incendio forestal, lo que nos hace nuestra central operativa de servicio es llamar a una patrulla de Seprona, que siempre tenemos una de guardia, y la activan, y ya desde ese momento ya se desplaza al lugar, y como decía, zona de inicio, acordonamos esa zona de inicio, bien con la banda de Guardia Civil no pasar, o si hace falta porque haya mucha gente a los redes, una patrulla de seguridad ciudadana, lo acordonamos y ya empezamos a trabajar desde ese mismo momento.
6: Quins són també els instruments que tenen a l'abast per a fer aquestes deteccions? Imagina que han de buscar, no sé, restes d'accelerants, artefactes d'inici o a la millor eixa presència de focus simultanis, que sempre es parla que quan hi ha diversos focus simultanis doncs és símptoma d'haver estat la mà de l'home pel mig.
7: Pues claro, al aplicar ese método de evidencias físicas, al final reduce todo a un punto muy, muy concreto. Con lo cual, cuando ya llegamos a ese punto muy concreto, ahí, dependiendo, por ejemplo, del color de las cenizas o de la tipología de... Podemos incluso encontrar ahí esquirlas metálicas, que las cogemos con... Llevamos un maletín de incendios dentro del trabajo de campo y podemos recoger esquirlas metálicas que pueden ser desde una radial a un tendido eléctrico o similar. Entonces, como ya está muy acotado esa zona, podemos detectar evidentemente que hay un artefacto incendiario o restos de un artefacto incendiario, porque evidentemente el fuego consume a veces ese artefacto incendiario, pero siempre queda algún tipo de resto. En cuanto a acelerantes, también por el tipo de color de ceniza puede ser que haya quemado más y sea un color más blanquecino. Entonces sería un indicio de que podría haber un acelerante, con lo cual entonces se toman muestras en distintos niveles del suelo y se remiten a nuestro laboratorio de criminalística, que está en Madrid, evidentemente, con su hoja de cadena de custodias.
6: En cuanto
7: a lo del multifoco... En cuanto al multifoco, evidentemente, como reducimos al final a un punto, seríamos capaces de detectar si únicamente ha habido ese foco o ha habido más foco, porque es cierto que cuando hay, por ejemplo, incendios con mucha velocidad de viento, a veces es multifoco, pero porque las propias pavesas del incendio forestal original originan otros multifocos, pero no porque haya un incendio intencionado con múltiples focos. En otras ocasiones sí, pero no siempre.
6: Li volia preguntar també sobre com es fa aquesta cadena de custòdia de les proves que puguen arreplegar, com es protegís la zona zero, un poc per evitar cap contaminació i també per propiciar que tal vegada tinga tot pes en un possible procés judicial o algun tipus de procediment que pugui arribar a condemnar a la persona responsable.
7: Claro, lo más importante es eso, llegar a la zona de inicio y acordonarla. ¿Para qué? Para evitar el acceso a personas ajenas a la investigación de cara a que no puedan alterar, modificar o incluso destruir algún tipo de prueba o vestigio, bien sea de forma voluntaria o totalmente involuntaria, pero en cualquier caso el objetivo final es llevar a los responsables de ese incendio forestal ante la justicia, y si pisan o destrozan esas huellas, rastros o pruebas que sí que van a ser importantes para la investigación, pues la verdad que lo teníamos muy complicado. La hoja de custodia, pues cuando recogemos un artefacto incendiario o tomamos muestras de ese suelo para ver si hay acelerantes, siempre va dentro de una cadena de custodia, que es una hoja en la cual se recogen datos por la gente que la recoge, a dónde va destinado, y esa cadena de custodia acompaña siempre la muestra durante todo el proceso, desde el transporte, la analítica, la vuelta y llegada hasta la hora del juicio, de tal manera que el juez tenga claro que la prueba que se recogió en el trabajo de campo en ese incendio forestal es el mismo que el que se presenta el día de juicio, para evidentemente dar todas las garantías procesales al possible autor de ese incendi forestal.
6: Capità, tenim amb nosaltres dos periodistes. El nostre company Héctor San Juan, de La Vanguardia, volia llançar-li també una pregunta. De seguida l'escoltarà.
8: Hola, bon dia, senyor Domínguez. Bueno, jo primer, a lo millor és una pregunta tonta, no?, que és saber si l'incendi, entenc que sí, no?, destruïs les empremtes, les huelles dactilars, i després la pregunta, diríem més, la segona pregunta seria... quines proves o quins indicis poden tindre vostès per a que se facin declaracions contundents com per a dir que un incendi ha estat provocat sense tindre clara encara l'autoria?
7: La segunda la tengo clara, ¿la primera cuál era?
8: Sí, que si un incendio, si el incendi destruís les huelles, vull dir, si n'hi ha hagut alguna persona que ha estat manipulant, si el pas del foc deixa trobar alguna cosa, perquè vostè estava parlant de petjades, però no sé si se referia a les típiques empremtes dactilars que es troben en una situació d'un crim, per que la gent ens entenga.
7: Sí, sí. De hecho, en ocasiones pasadas hemos encontrado desde artefactos incendiarios con el que sí que queda la huella, algunos otros no, porque algunos otros pueden ser garrafas de plástico que se ha deshecho, pero algunas otras sí que ha quedado restos en la propia garrafa, la huella dactilar. Incluso hemos encontrado hasta pelos. O sea que evidentemente se le ha caído después del inicio, o a lo mejor en esa zona de la casualidad de que no se haya producido ese incendio, con lo cual al final sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de una cerilla o de una colilla, al final es muy difícil, pero hay en otras ocasiones que sí que se encuentra perfectamente. No en todos los casos se destruye totalmente la prueba. De hecho, en la mayoría de casos no se destruye totalmente las pruebas, y al final hay múltiples pruebas que de indicios y vestigios que quedan en la escena de ese incendio forestal. Y en cuanto a la segunda pregunta, repítamela, por favor.
17: Sí, no, era que troben vostès per a tindre ja molt clar que un incendi ha sigut provocat per la mà humana.
6: Com alguns indicis que siguen,
17: sí, diguem-ne, que siguen molt sòlids.
7: En este caso, Sí, en este caso lo primero que hacemos para descartar, porque puede ser que sea una causa natural. De hecho, en junio y la primera quincena de julio hubieron bastantes incendios forestales como consecuencia de tormentas secas, de rayos que cayeron en pinos, en este, pinos o cualquier otro tipo de árbol. Comprobamos los datos meteorológicos con la Agencia Española de Meteorología. Si no ha habido ningún rayo, ya queda claro que la causa es antrópica, es decir, que ha sido causa del hombre. La causa del hombre puede ser por tres causas distintas. Puede ser una causa negligente, puede ser una causa accidental o puede ser una causa intencionada. La intencionada creo que está medianamente claro, es alguien que voluntariamente ha hecho un incendio forestal. Y luego tenemos lo que es la negligente y la accidental, que hay un matiz, pero importante, porque uno conlleva responsabilidad penal y la otra no. La negligente vendría siendo aquella persona que provoca un incendio forestal, pero que, digamos, su intención no era llevarla a cabo. Estaba haciendo una actividad ajena a un incendio forestal, pero se podía presumir que iba a hacer un incendio forestal, aunque él no pretendía hacerlo, bien porque haya omitido las circunstancias de seguridad, además. Por ejemplo, una persona que esté con una radial cortando masa forestal en nivel de preemergencia 3, pues era, aparte de que no se puede, evidentemente, podía prever que eso podía haber sucedido. Eso sería una causa negligente. ¿Qué sería una causa accidental o fortuita? Pues ir, evidentemente, estar haciendo una actividad no relacionada con un incendio forestal, y además es que no podías prever que se iba a producir un incendio forestal. Por ejemplo, ir conduciendo con mi vehículo por la carretera, empieza a salir humo del capó y entonces lo orillo al arcén, ese humo se convierte en llama, la llama prende a la vegetación del arcén, con la mala suerte que acaba prendiendo la masa forestal. En ese caso, evidentemente, no hay responsabilidad penal, ya que no se podía haber previsto que iba a provocar un incendio forestal. En cuanto a los intencionados o negligentes, al final, como llegamos a un punto de inicio, vamos a ver o una maquinaria o una radial, o a lo mejor la radial se la ha llevado pero queda las esquirlas, o un tendido eléctrico en mal estado. Vamos a ver en ese punto de inicio, la clave está en determinar ese punto de inicio, que es donde vamos a sacar las evidencias. En el caso de intencionado, pues habría un artefacto incendiario o cualquier otro tipo de, digamos, de pista o
6: capità,
7: de indicio.
6: Sí, no em resistís de preguntar-li, però li demanaré brevetat, perquè a més sé que té vostè un altre compromís, però no em resistís de preguntar-li quins són els perfils o les motivacions més freqüents que troben vostès en les investigacions quan efectivament ja se sap que darrere està la mà de l'home i que hi ha una intenció.
7: Pues al final, estadísticamente, aunque depende mucho del año y de la comunidad, yo puedo solo hablar de la provincia de Valencia, por ejemplo, en lo que va de año, sí que es cierto que a principios de junio y la primera, segunda semana de julio, como decía anteriormente, ha habido muchos incendios por rayos y ha podido representar de las causas conocidas en torno a un 25 o un 30%. Luego este año está habiendo bastante también negligencias, desde restos de quemas agrícolas, restos de residuos, o sea, quemas de residuos, barbacoas mal apagadas y han provocado un incendio forestal también, uso de radiales, y no sé si me dejo así, artefactos pirotécnicos que han caído en masa forestal. Todos esos serían causas negligentes, y este año sí que ha subido de entorno, suele estar un 25%, este año ha subido a un 30 y algo por ciento. y los intencionados estarían más o menos en la misma horquilla del 20-25%, y lo que sí que habrían reducido este año de momento son las causas accidentales o fortuitas, que hemos tenido alguna por cortocircuito de maquinaria y de vehículo.
6: Doncs, capità, moltes gràcies per haver atès la nostra telefonada, la nostra comunicació, perquè sabem, com deia, que té vostè altres compromisos. Ell era Carlos Domínguez, capità en cap del Seprona de València. Gràcies per les explicacions. Bon dia.
7: Moltes gràcies.
6: Adéu. Bé, són les 9:15. De seguida anirem en directe al punt de comandament de Madrid, on crema, com saben, aquest incendi important a les províncies de Madrid, Toledo i Ávila. Tractem de comunicar amb la nostra companya Lorena Diego. Ella és la persona que ha estat seguint este foc durant estos dies. Busquem eixa última hora de seguida. De seguida, però serà en uns minuts. Abans, companys, si vos sembla, continuem amb la nostra tertúlia, el tema que, bueno, que en els últims, en les últimes hores ha estat damunt la taula políticament parlant. És aquest balanç que feia Pedro Sánchez, el president del govern, del curs polític, un balanç en el que donava bona part del protagonisme del discurs a eixa necessitat d'un pacte d'estat pel canvi climàtic i contra els incendis, però en la que també abordava alguns altres temes. M'agradaria recuperar algun d'aixos talls i que un poc els anaren comentant, si vos sembla. I el primer que ens hem posat en la llista és bueno, el de les possibles o el possible avançament electoral. Pedro Sánchez, a preguntes dels periodistes i també en el discurs, deixava clar des del primer moment que la legislatura tindrà un final natural, que no avançarà les eleccions, i així és com com ho dia en aquest discurs. Pedro Sánchez, el sentim.
9: Queda un año para culminar esta legislatura, un año para culminar reformas, para seguir avanzando, para demostrar que España tiene un camino propio, que puede mostrarse con orgullo.
6: No hi ha possibilitat d'avançament electoral, almenys això és el que ha defensat ahir, dimarts, dia 28 de juliol, el president del govern, Noa.
21: Bueno, jo crec que si alguna cosa fa bé Pedro Sánchez és sempre jugar en el factor sorpresa, no? jo crec que és bastant evident des d'aquest punt de vista. Òbviament, a 28 de juliol no va fixar la data de les eleccions, no? Però bueno, jo crec que se dona un poc per fet i semblaria lògic fins i tot que el president juga amb aquesta carta de presentar els pressupostos. Òbviament, els pressupostos serien rebutjats al Congrés, i a partir d'ahí ja seria un poc l'excusa o l'argument per a avançar les eleccions, en la qual cosa estaríem parlant d'una convocatòria entre febrer, març, més o menys, és el que es comenta, no? Però insistís, jo crec que el factor sorpresa és una clau, no? Una de les principals claus amb les quals sempre juga, i sempre juga bé el president.
6: Sí, perquè, per sorpresa, eh?
8: Sí, perquè això és la, diríem, la variable clau, però després està també la variable d'eixe suposat acord que el Partit Socialista tindria amb el PNB per evitar eixa coincidència de les eleccions autonòmiques i municipals, sobretot les municipals, que són les que afecten a la ciutadania basca, amb les generals, no? I amb el qual sí que quadra eixe calendari que no ficava damunt la taula, però clar, ho dèiem al principi, no? El factor sorpresa de Sánchez, que tampoc està molt clar quan seria. En el que sí que intenta d'alguna manera el president, i tu intentant-ho, jo crec que des del principi de legislatura, és donar la sensació de que el govern continua actiu, que continua fent coses, que la legislatura no està acabada, perquè per part de l'oposició ja fa molt de temps, jo crec que pràcticament des dels primers mesos, des que se va començar a comprovar que el Partit Socialista el Partit Socialista i Sumar no tenien eixa majoria consolidada en les Corts Generals, se va començar a parlar del fi d'una legislatura que intenta esgotar fins al final, fins i tot amb la incomprensió d'algun dels seus socis, que no acaben d'entendre eixa allargament de l'agonia, amb tots els casos judicials, que també, per cert, que eren ahir en la compareixença no perquè el president parlara d'ell, sinó que perquè els periodistes fent la seva feina li van preguntar, no?
6: Mm-hmm. Doncs, si vos sembla, sentim eixa declaració de Pedro Sánchez, eixa defensa que feia sobre el president Zapatero, i amb això anem tancat el tema.
9: Se ha examinado este expediente y nosotros lo he manifestado también en las Cortes Generales, absoluta tranquilidad al respecto. Y sobre el resto de cosas, las explicaciones, bueno, pues el presidente Zapatero las hará. Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero. Él las hará en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere.
6: Tranquilitat i respecte al rescat d'esta aerolínia de Plus Ultra.
8: Jo estaria del tot menys tranquil en el tema de Zapatero. Vull dir, puc entendre perquè ell també parla, no?, quan se li va preguntar del cas del seu germà i del cas de la seva dona, que per cert la sentència del seu germà sí que va eixir i no va eixir massa ben parat, però en el cas de Zapatero és complicat, no?, perquè jo sols recorde una cosa que li crida molt l'atenció a la gent, no?, que és el tema de les joies, no?, quan se van trobar, que la primera informació que va arribar des de l'entorn de Zapatero eren que estaven valorades en 30.000 euros, després aquesta xifra tasada passa al milió i ella ha intentat justificar-ho, o sigui, va dir que es faria una segona tasació, no s'ha presentat, que s'explicaria d'on venia, tampoc s'ha dit, s'ha deixat caure que, bueno, que fou un regal, però no vol dir a la persona, vull dir, és una cosa com tantes altres d'aquest cas que no està explicada.
6: Doncs, companys, ho deixem així. Vull, abans d'acomiadar-vos, fer una parada en eixe punt de comandament de Madrid que vos estàvem comentant, que estàvem tractant de fer la connexió. La nostra companya Lorena Diego està allí per contar-nos les novetats, com desperta este dia ahir al punt de comandament en eixe incendi que ja comentàvem, és el més greu de la història d'Espanya, l'incendi de Madrid, Ávila i Toledo. Lorena, bon dia.
4: Sí, bon dia. Desperta este dia mitjós notant-se així els efectes d'esta nova onada de calor així al centre de comandament de Navalcarnero. La desescalada ja ha començat a nit. Un miler de persones ja tornaren a les seues cases, tot i que encara queden 11.000 evacuats a la Comunitat de Madrid. La passada nit els treballs han sigut òptims, no hi ha hagut noves reproduccions del foc, tot i que encara el treball es focalitza en apagar eixos punts calents que encara queden a Comunitat de Madrid, Ávila i Toledo, perquè el perímetre del foc encara és de 250 quilòmetres, així que l'objectiu és vigilar tot eixe perímetre. A la Comunitat de Madrid ja han obert més de 100 quilòmetres de carreteres. Fa escassos minuts que ha arribat fins a este centre de comandament de Navalcarnero el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i a partir de les 10 arribarà així Pedro Sánchez per a liderar eixa reunió de coordinació estatal, així que està ubicada al centre de comandament de Navalcarnero.
6: Lorena Diego, gràcies. Són les 9:23. Acomiadem també els periodistes que ens han acompanyat avui, Héctor San Juan i Noa de la Torre. Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies a tu.
6: Adeu. Pausa i seguim.
10: Som a punt.
22: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
23: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
24: ¡Regarde la gilipollúa!
23: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
25: La próxima semana hablaremos del gobierno.
23: Generalitat Valenciana.
26: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
27: Hi ha moments que ho canvien tot.
0: Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: són les 9:25 i aprofitem estos últims minuts de les notícies del matí per a actualitzar eixes notícies que els contàvem sobre l'incendi forestal originat dissabte passat a la Vall d'Uxó, un incendi que continua actiu i fora de control en el seu quin dia. Anem a tornar a la polivalenta de Moncofa, on es troben bona part de les persones desallotjades, sobretot de la localitat d'Alfondeguilla, i on es troba la nostra companya Sofia Riego. Sofia, bon dia.
1: Bon dia, sí, així les 50, al voltant de la cinquantena de persones que queden reallotjades en este polifuncional són veïns i veïnes de Fondeguilla. Un d'ells fins i tot és l'alcalde de la localitat. Bon dia, Salva Ventura. Ens comentaves que ahir va tornar la por a la gent perquè veien com les flames revifaven. Tu vas poder comprovar la situació.
2: Sí, veníem de donar servici als veïns de poder pujar a agarrar els seus medicaments i donar menjar als animals, i en el moment que ja estem així, que esperàvem que teníem la situació controlada totalment, després de sopar van començar els veïns a entrar així dins del polifuncional i em diuen: Salva, mos encén el poble. No, com pot ser si fa uns minuts, com aquell que diu, vaig ser jo del municipi? S'està cremant. I, claro, d'ací al municipi tenim una distància molt considerable, sí que és de veres que se veia fins al foc, per tant era un punt conflictiu i de molt de foc, però, claro, automàticament jo i el regidor vam agarrar el vehicle per veure i per confirmar i ses possibilitats de que tinguérem a la mateixa porta el foc del municipi, i vam pujar a lo que se diu l'aigualit, i des d'ahir vam veure com el poble el teníem a l'esquerra i estava totalment bé, en condicions òptimes, i a la dreta és on teníem en estos moments en el barranc de Castro, concretament en la fonteta de que diguérem de una fonteta que tenim allí i la bassa de Castro, que el foc estava allí contingut i que les brigades de terrestres estaven actuant sobre el foc.
1: Moltes gràcies, Salva. Era el que volíem traslladar, este missatge de calma i de paciència. Els serveis d'emergència estan treballant i cal aguantar i deixar-los fer la seva feina.
0: Gràcies, Sofia, gràcies a l'alcalde. Efectivament, repassem amb el nostre company Lluís Sempere les últimes dades, les últimes xifres d'este incendi. Lluís, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, segons les últimes dades del Secopi, el foc ja ha cremat unes 10.000 hectàrees i manté un perímetre d'amplària superior a 75 quilòmetres. Encara que s'ha pogut alçar el confinament de la Vila Vella i en la major part de Betxí i Onda, vora 10.000 persones continuen evacuades als municipis de l'interior del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Des del punt de comandament avançat, la situació meteorològica facilita avui els treballs dels mitjans aeris, que ahir no van poder treballar fins a les 5 de la vesprada. Així doncs, les zones més crítiques i on es concentren els esforços són l'eix entre Tales, Benitandús i l'Alcúdia de Veo, així com la carretera que uneix Artana i Eslida, on les reproduccions puntuals han originat avanços ràpids de la flama. A hores d'ara continuen desallotjats 14 municipis de la Serra d'Espadà, com Ain, Eslida, Suera, Almedíjar i Xóvar, poblacions que, a més, veuen multiplicada la població durant l'estiu. Els accessos a estos pobles continuen tancats per seguretat.
0: Gràcies, Lluís. Així ho deixem. Això és l'actualització. L'última hora d'aquest incendi que ens preocupa. Són ja les 9:30, pràcticament a les 8. Demà tornem en les notícies del matí. Que tinguem bon dia.

0: antes.
1: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
2: ¡Regarde la gilipollua!
1: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
3: La próxima semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana.
4: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
5: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
6: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
7: fem banda
6: amb el millor repertori de músics valencians.
7: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
6: Desfilarem al costat dels nostres músics.
7: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
9: De tu a tu.
10: Hola, 29 de juliol de 2026, la cèlebre escriptora, poeta i activista pels drets civils, Maya Angelou, va llegar una immensa col·lecció de reflexions sobre la resiliència, l'amor, l'apoderament i la identitat humana. La frase més icònica i immortal d'ella resumeix el nucli d'eixa seua filosofia de vida, que deia i si diu, el que em passa em pot canviar, però em nega a deixar-me reduir per això que passa.
7: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
10: Què tal? Un abraç fort a qui ens escolteu cada dia i especialment als que decidiu començar la jornada amb nosaltres, però més encara a aquells que estan patint les conseqüències dels incendis dels últims dies. Molts d'ells, dels que ens segueixen cada dia, sí, a Punt Ràdio. Avui el món, Espanya i la Comunitat Valenciana es mouen entre la incertesa climàtica, la geopolítica i el pols econòmic. Comencem amb una mirada a l'exterior, a l'Orient Mitjà, on l'aparent treva del cap de setmana s'ha fet fallida després de la intercepció per part dels Estats Units de diversos míssils balístics llançats per l'Iran. Un repunt de la tensió militar que ja fa tremolar els mercats energètics globals amb l'energia pels núvols, especialment, ho sabeu, els combustibles que estan intocables. Mentre el tauler polític internacional observa amb cautela els propers passos de la Casa Blanca i Teheran, mentrestant, el dolor es concentra al sud del Japó, on la xifra de víctimes pel devastador terratrèmol de magnitud 7,1 i apuja a més de 13 persones. En clau nacional, la mirada es dirigeix avui també al cel. Arranca de manera oficial una duríssima quarta onada de calor que posarà en alerta extrema 14 comunitats autònomes amb termòmetres que fregaran els 42 graus. La nota d'alleujament ens arriba des del centre del país, l'evolució favorable dels incendis a Madrid i Àvila, que permet finalment el retorn a casa de milers de veïns evacuats a 13 municipis, mentre el foc revifa a Castelló, perquè la nostra comunitat, l'actualitat es debat entre l'alleujament i l'estratègia de futur. La millora de les condicions climàtiques ha donat un descans a l'incendi de la Vall d'Uixó, que es reactivava, com vos diem ahir, tot i que ja ha devorat prop de 10.000 hectàrees. Això sí, la bona evolució permetia que 6.000 veïns tornaren a sa casa, però avui també mirem el motor econòmic de la nostra terra. D'una banda, el govern injecta 46 milions d'euros per a rellançar i modernitzar el port de València, i de l'altra, la planta de Fort d'Almussafes, que consolida el seu futur gràcies als avanços en la seva aliança estratègica amb la xinesa Geely. És un escenari d'un dia complex, el pols d'un planeta que crema, tremola i negocia a parts iguals. I una noteta històrica només. Avui, 29 de juliol, destaquen la història per allotjar esdeveniments de gran rellevància política, sanitària i cultural, entre els quals destaquen la mort del cineasta Luis Buñuel i Vincent Van Gogh, la victòria en 2007 d'Alberto Contador en el Tour de França i la fundació de la NASA a nivell mundial en 1958. Com podeu comprovar, moltes qüestions que acompanyen a les que ara vos contem. Benvinguts a este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
7: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
10: Continua sent notícia l'incendi forestal declarat de la Vall d'Uixó que ha calcinat unes 10

0: 1.000 hectàrees i té un perímetre de 75,5 quilòmetres. Segons el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, en l'última compareixença d'ahir dimarts, en la que es confirmava que el foc continua sense control i manté vora 10.000 residents en 16 poblacions evacuades. Hi ha 400 efectius terrestres, alguns cedits per Catalunya, Aragó i Múrcia, i 34 mitjans aeris a l'abast de la Generalitat per extingir este incendi que encara no està delimitat ni estabilitzat. Com us dic, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, insistia en la crida a la prudència. Deia que no es pot abaixar la guàrdia. Continua actiu, recordava, i hi ha rebrots. No està, repetim, delimitat ni controlat. Això ho advertia des del Centre de Comandament Avançat en una compareixença davant els mitjans després de la reunió del CECOP i ara fa 24 hores.
1: Esta noche las condiciones meteorológicas han sido positivas, no tan buenas como esperábamos. Nos ha alcanzado el nivel de humedad relativa del 80%.
0: Estem molt pendents també de la reunió d'avui i de les compareixences posteriors. El director de l'extinció, Fernando Pérez, també advertia que queden moltes hores perquè estiga estabilitzat i després d'unes hores de dimarts en les que revifaven les flames, en alguns punts també preocupaven dues zones, l'Eix de Tales, Benitandús i l'Alcúdia de Veo, i d'altra banda la carretera d'Artana a Eslida. Pérez també advertia de la sensació falsa de control que pot produir el fumeral que tapa el foc i deia que la sensació és que no dona flama, però va soltant fum, i quan la inversió tèrmica s'alça, té potencial de creixement. Això ho advertia, a més, referint a que el fum està complicant l'actuació dels mitjans aeris.
2: El incendio no es capaz de evacuar el humo y todo el humo se está depositando en los valles. Dependiendo ahora de cómo vaya calentando el sol, esos valles se irán abriendo. La sensación que da el incendio es que no hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo, con lo cual en el momento que la inversión térmica se levante, sí que tiene potencial de crecimiento el incendio.
0: I enmig de l'emergència, una bona notícia. El CECOPI autoritzava la tornada dels 3.000 veïns de la Vila Vella. S'alça l'evacuació, però hauran de mantindre's confinats dins del municipi i tindre especial cura pel fum del que parlaven. Rebran un SMS amb instruccions sanitàries, la primera de les quals és que hauran de beure aigua embotellada. La de l'aixeta només poden usar-la per escurar o dutxar-se. No obstant això, la Generalitat també alça el confinament de Betxí, encara que l'evacuació de tres urbanitzacions es manté, també de la Vila Vella, com diem, una de les localitats que ja s'ha rellotjat, i Onda, on en aquest últim municipi es manté la urbanització de Nueva Onda. Ara bé, per tal de garantir l'accés dels mitjans d'extinció, si hi haguera nous rebrots, s'ha tancat l'accés a tots els pobles desallotjats on el veïnat havia pogut acudir d'ahir dimarts amb la policia a recollir medicaments o pertinences imprescindibles.
3: Tenien ganes ja de tornar a la vall. El nostre poble, el nostre barri.
4: El ceniza, l'olor a humo, todo lo que te puedas imaginar, y feliz, porque casado casa quiere, así que súper contentos.
5: Ni sabien com estava la casa, ni com anava a acabar tot, però bueno, este matí han punxat la roba i han vist que estava tot bé. Tot cremat, però bueno, la casa per almenys ve.
6: El poder volver a tu casa és el que más necesitábamos en este momento.
7: Porque llevamos ya 3 días en casa de mi madre, estamos en el puerto Sagunto, i ja teníem ganes d'estar en nostres cases.
0: El centenar d'usuaris i usuàries de la residència per a persones majors nova edat, ubicat al barri de Texas, també començava a tornar des dels centres de Carlet, Estivella, Cullera i Castelló de la Plana en què els havien reubicat. Valderrama, el conseller, advertia que l'alçament de restriccions no vol dir, tornem a repetir, que l'incendi estiga ni delimitat ni controlat, perquè hi ha zones amb foc i conatge d'incendi. Per tant, el risc continua, segons el conseller. I també, com vos diem, el CECOPI manté les ordres d'evacuació i confinament vigents en la resta de municipis afectats fins a la mitjanit, però reavaluarà la situació en la reunió del CECOPI d'avui. Només es permet reactivar l'activitat en la planta de residus d'Onda. Per cert, la delegada del govern espanyol, també, Pilar Bernabé, destacava la necessitat de mantindre l'evacuació dels municipis en la franja de territori on més preocupa l'evolució del foc, entre Tales i l'Alcúdia de Veo. Bernabé, que no aportava novetats sobre la possibilitat d'un origen intencionat del foc, hipòtesi que es manté, apel·lava al consens de les forces polítiques sobre la influència del canvi climàtic, una vegada més, en la virulència i propagació dels incendis d'efectes d'una prevenció més coordinada. Per cert, no es descarta que avui dimecres es torni a repetir el fenomen de la inversió tèrmica, la qual cosa dificultarà la intervenció dels mitjans aeris, com passava dilluns i també els posteriors dies. De fet, Avui, a la vesprada, les aeronaus no s'incorporaven fins a les 5, ahir, millor dit, fins a les 5 als treballs d'extinció, perquè el fum impedia la visibilitat i davant d'aquesta possibilitat la direcció de l'incendi reforçava els efectius terrestres. Pel que fa a les carreteres, a hores d'ara, 8 carreteres autonòmiques estan tallades a causa de l'incendi de la Serra d'Espadà, totes concentrades a la Plana Baixa i l'Alt Palància. Es tracta de la CB200 a Ain, la CB203 a Caudiel, la CB205 a Tales, la via CB215 a l'Alcúdia de Veo, la CB219 a Eslida, la CB223 a Nules i les carreteres CB2261 i CB230 a la Vall d'Uixó.
8: Amunt i avall, a punt ràdio.
0: I com estem fent estos dies, és evident que posem la mirada en la meteorologia i sobretot en allò que ens envolta i que ens arriba des de l'atmosfera. Victòria Rosselló, bon dia, què tal?
9: Bon dia, Sergi.
0: Quines són, per tant, les conclusions a les que podem arribar per avui, almenys?
9: Les condicions meteorològiques pel que fa a la zona de l'incendi, diguem que avui comencen a empitjorar per l'augment de la temperatura. De fet, encara es manté la brisa i aporta humitat, bufarà moderada també avui. Ho farà també, com ho ha fet esta matinada, amb menys força. I el que tindrem serà un augment de la temperatura diurna en comparació amb ahir i després ahir. Vull dir que ja no tindrem 30, sinó que tindrem 33, 34 graus de màxim.
0: És la famosa inversió tèrmica, Victòria, o és una altra cosa diferent?
9: No.
0: Perquè estem escoltant últimament termes que no estàvem familiaritzats en ells i jo crec que convé de quan en quan recordar què parlem.
9: La inversió tèrmica es produeix en condicions d'estabilitat en què queda la capa d'aire més propera a la Terra confinada i per tant no permet la dissipació de les partícules de l'incendi en este cas, i a més dificulta molt la visibilitat perquè no es dispersen el fum de l'incendi. Tindrem també immersió tèrmica de nou, però el que es refereix a les temperatures es deu a l'entrada d'una massa d'aire del nord d'Àfrica. És un nou episodi de calor que en el conjunt de la península ibèrica és la quarta onada de calor, però en realitat en el Mediterrani estem en onada de calor persistent tot este mes de juliol. Hem tingut una treva de 3-4 dies des del diumenge, de 2-3 dies, però ara ja tornem a remuntar els termòmetres i de fet les màximes, com comentava, avui comencen a pujar i seran més altes en els propers dies.
0: Este matí estàvem comentant en la redacció que si continuem numerant les onades de calor igual ens dona per a molt quan acabi l'estiu.
9: Sí, és el que comentava, en el cas del Mediterrani no se poden numerar perquè és un episodi continu, és referència al conjunt d'Espanya, que és la quarta onada de calor, però el Mediterrani ha estat afectat per temperatures altíssimes, molt per damunt del que és normal, pràcticament tot el mes i també el mes de juny.
0: Bé, anem a quedar-nos en això i a estar molt pendents del que pugui succeir. Gràcies, Victòria, fins ara. 9:44, pràcticament un quart d'hora per a que siguin les 10 del matí d'este 29 de juliol de 2026, però també n'hi ha altres coses que podem comentar-vos i posar-vos al dia ara que acaba de començar la jornada pràcticament.
8: Amunt i avall, a punt ràdio.
0: Marina Perelló, bon dia.
10: Bon dia.
0: Sense deixar l'aspecte de l'incendi de la Vall d'Uixó, també podríem referir-nos a què podria deixar al descobert bombers de la Guerra Civil, com passa en altres territoris.
10: Efectivament, els bombers que lluiten contra les flames en el terreny escarpat de la Serra d'Espadà tenen un altre enemic, explosius procedents de la Guerra Civil i que vora 90 anys després encara podrien estar actius. Veïnat i bombers han contat que estos dies han sentit explosions entre les flames de l'incendi que afecta la Vall d'Uixó que podrien atribuir-se a estos artefactes.
0: David Gozal, bon dia.
11: Bon dia.
0: La Conselleria d'Educació ha presentat una ampliació de la seva proposta de reducció de ràtios centrada principalment en el primer cicle d'educació infantil, és a dir, de 0 a 3 anys.
11: Sí, l'oferta planteja reduir la ràtio d'eixe tram de 0 a 1 any, de 8 a 7 alumnes per aula, i en el tram d'1 a 2 anys, de 13 a 12 alumnes. A banda, es manté la reducció ja plantejada de 2 a 3 anys, fins a 18 alumnes per aula, en els col·legis públics i escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat. Però el director general de centres docents, Jorge Cabo, esta rebaixa és coherent i sostenible. Per la seva part, els sindicats la consideren insuficient i poc ambiciosa per a donar resposta a les necessitats dels centres.
0: Ja estem ahir, si no res, començarà el curs. Veurem com evoluciona també tot això. Per cert, un home mata a la parella a punyalades i fuig a Barcelona, Marina.
10: Segons han informat els Mossos d'Esquadra, la dona de 34 anys va ser trobada encara en vida pels policies. L'autor de l'agressió va fugir després d'apunyalar la dona en una vivenda del carrer d'Andrade, al districte districte de Sant Martí de Barcelona i està sent buscat pels agents. En cas de confirmar-se este cas com un assassinat masclista, serien 32 les dones víctimes mortals de la violència de gènere enguany, 1.373 des de 2003.
0: Això és una barbaritat. I Trump i Netanyahu es reuneixen enmig dels esforços per a tornar a la negociació amb Iran, David.
11: Sí, la trobada és l'octava entre Trump i Netanyahu d'ençà que el president estatunidenc va tornar al poder el gener de 2025. Netanyahu arriba enmig d'una campanya per a la reelecció i el propòsit de mostrar que la seva estreta relació amb Washington es manté forta enmig de les tensions recents. Per la seva part, el president nord-americà ha evitat pronunciar-se sobre si dona suport a Netanyahu en les pròximes eleccions israelianes.
8: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.
0: Estem molt pendents de tots els incendis que en estos moments arrasen França, han estat arrasant i arrasen encara a Espanya, i també Portugal, on és especialment preocupant la situació després de que algun d'aquests incendis poguera passar també al nostre territori nacional. Però l'incendi forestal de la Plana Baixa, tornant al mateix, ha provocat molta angoixa al veïnat dels municipis afectats, però també als animals. Alguns ramaders de la zona van haver d'emportar-se els seus animals de treball perquè les flames s'acostaven, i gràcies a la ràpida actuació i l'ajuda d'alguns voluntaris, això sí, van poder salvar-los tots en la majoria dels casos.
12: Per l'incendi venia de la Baica Bartana, ens fiquem en contacte entre ganaders, escolteu, si necessiteu ajuda, pues assistem a altres pel que siga falta.
0: Una de les ramaderies afectades va ser Hermanos Torrilla, a Artana. La fugida va ser perillosa perquè l'objectiu era recórrer els 30 quilòmetres que els separen de la ramaderia Alba Atenea d'Almassora, on podien acollir els animals. I és que la solidaritat entre ramaders salvava aquestes criatures i bona part dels negocis. Estos dies han hagut de tornar a Artana i el que han trobat ha sigut un paisatge desolador i una extinció encara en marxa. La part positiva és que els animals es troben bé, també els que es van quedar, ja que la UME els va aconseguir alliberar.
13: Los animales están todos bien, que es lo importante, se han podido recoger todos y ahora a intentar levantar esto otra vez y a seguir para adelante.
0: Sí, perquè les instal·lacions han quedat arrasades, incloent la bassa on bevia el ramat. I ahir, Marina ja ens feia un avanç d'algun dels incendis que marcaven la història, sobretot en la nostra comunitat. I és que la dècada dels 90 va marcar un abans i un després en la història dels incendis forestals en el nostre territori. Entre 1993 i 1994 es van cremar prop de 270.000 hectàrees, una superfície equivalent al 20% de tota la massa forestal valenciana, en el que continua sent un dels episodis més devastadors que es recorden. Les pitjors conseqüències es van donar a Millares, on les flames van calcinar 26.000 hectàrees. Aquell incendi també va mostrar la cara més tràgica, amb la mort de 7 persones que participaven en les tasques d'extinció.
14: Com esta tragèdia jamás se ha conocido aquí en este pueblo.
0: Amb només uns dies de diferència, un altre foc va arrasar una superfície semblant a Requena, mentre que a Fontanars dels Alforins es van cremar 18.400 hectàrees. Tot i això, el pitjor incendi registrat fins ara a la nostra comunitat autònoma arribaria anys després, l'estiu de 2012. Una espurna provocada per una radial va originar el gran incendi de Cortes de Pallars, que va calcinar 29.752 hectàrees entre les comarques de la Vall de Cofrents a Llora i la Ribera Alta. Només 24 hores després es declarava un altre gran incendi. En este cas era Andilla, que es va estendre fins a Llíria, al camp de Túria, i va arrasar 20.784 hectàrees més. 10 anys després, el foc tornava a colpejar amb força la nostra comunitat en plena onada de calor. L'any 2022, un llamp va provocar l'incendi de la Vall d'Ebo, que va cremar 10.600 hectàrees. Només dos dies més tard, un altre llamp va originar el foc de Begís, que va arrasar prop de 19.000 i va provocar ferides greus a 3 persones que viatjaven en un tren, si recordeu. Les estadístiques mostren una evolució contradictòria. Si als anys 90 es registraven de mitjana prop de 500 incendis anuals, en l'última dècada, la quantitat de focs s'ha reduït aproximadament un 30%. Però no obstant això, la superfície cremada ha augmentat un 54%, una realitat que evidencia que tot i haver menys incendis, són cada vegada més extensos i difícils de controlar. És a dir, avui en dia, una autèntica barbaritat. Canviem de tema, perquè el mercat laboral valencià va reactivar la vitalitat durant el segon trimestre d'enguany. D'eixa forma, després que durant els tres primers mesos de 2026 es registrara un repunt de la xifra de parats de 41.200 més i una caiguda d'ocupats de 8.900 menys, entre abril i juny la tendència ha canviat i la nostra comunitat autònoma ha creat 34.100 ocupats més, un 1,39% més que el trimestre anterior. Per províncies, la taxa d'atur més elevada està a Alacant, on es situa en l'11,38%, la més més elevada a escala provincial, mentre que la dels homes és la més baixa de les tres, un 7,94%. La taxa d'atur a Castelló, per contra, es situa en el 10,01% i la de la província de València es queda fins a finals de juny en el 10,71%. La vicepresidenta primera i consellera d'Habitatge, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, destacava que la nostra comunitat autònoma ha aconseguit una xifra rècord d'ocupació amb 2.495.800 persones ocupades, és a dir, el nivell més alt d'ocupació registrat per a un segon trimestre de tota la sèrie històrica des que es registren dades el 2002.
15: La encuesta de población activa confirma que la comunitat valenciana atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de empleo. Hemos alcanzado un récord histórico con cerca de 2,5 millones de personas ocupadas, la cifra más alta para un segundo trimestre desde que existen registros. Además, somos la segunda comunidad autónoma de España donde más crece el empleo, solo por detrás de Andalucía, pero con una diferencia muy importante. Aquí, este crecimiento va acompañado de una reducción del paro, lo que demuestra la fortaleza de nuestro mercado laboral. También seguimos avanzando entre los jóvenes con una tasa de actividad que alcanza el 61% entre jóvenes entre 20 y 24 años, con 152.000 jóvenes ocupados, mientras la tasa de paro desciende casi 2 puntos este trimestre hasta el 20,7%. Son unos datos que confirman la fortaleza del mercado laboral en la comunidad valenciana, que sigue creando empleo con intensidad, reduciendo el paro y generando oportunidades de futuro para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas.
0: Són les 9:52, anem a veure què mos conten també les primeres edicions dels principals periòdics, tant comarcals, provincials i nacionals, que inclouen, entre altres, les següents notícies en les seues portades.
8: Amunt i avall.
0: Comencem per Levante.
11: Sí, David. Levante, el mercantil valenciano titula l'incendi de la Vall d'Uixó arriba al seu cinquè dia sense garanties d'estabilització per la meteorologia. També conten que la quarta onada de calor tindrà el seu pic el diumenge.
10: Pel que fa a les províncies, destaca la història d'un centenar de caps de bestiar rescatats de l'infern del foc a Artana. Apunten també que l'incendi continua sense control després de cremar 10.000 hectàrees.
11: El diari Informació d'Alacant es fixa en les festes de la vila Joiosa. Conten un atronador desembarc il·lumina la vila.
10: El periòdic Mediterrani de Castelló obri amb l'última hora de l'incendi. 10.000 hectàrees cremades i desconfinades, la Vila Vella i quasi tota Onda.
11: En clau nacional, el País aborda el còctel dels incendis que assolen Espanya i actualitzen també la situació a l'incendi de Madrid, que continua sense avanços importants durant la nit.
10: I pel que fa al Mundo, obri amb una notícia sobre el perejil, l'operari contractat per ramaders de Burgo Hondo que va iniciar el foc d'Àvila picant pedra sense permís amb una màquina de 8 tones.
8: Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
0: No volem deixar-lo de costat perquè, a banda de les circumstàncies, va ser una figura clau per al nostre desenvolupament com a territori, com a regne també en el seu moment. Este 27 de juliol de 2026 es commemorava el 750 aniversari de la mort de Jaume I. El rei conqueridor deia adeu a una vida de llums i ombres, però deixava per als valencians un llegat immortal. Moria als 68 anys, quan l'esperança de vida era de 30. 7 segles després, els historiadors no han pogut concloure amb exactitud en quin lloc, això sí, es va produir la mort. Coneixem la data gràcies a la paraula escrita en el llibre dels fets. I allí, a València, en l'any 1276, el dia 6è de les calendes d'agost, el noble en Jaume deixava esta vida. Però no hi ha cap document que acredite el punt on va faltar. Ho explicava un equip de Apunt Notícies, Antoni Furió, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València. Les tres hipòtesis històriques sobre la mort de Jaume I apunten a tres localitzacions: Alzira, en un viatge a Alzira, a València, o a València.
16: No hi ha certificats de defunció. El rei pogué morir en Alzira, pogué morir en el viatge d'Alzira a València, o pogué morir en València.
0: El que sí que queda clar és que Jaume I està soterrat al monestir de Poblet, a Tarragona, però una nova incògnita l'acompanya, perquè a la seva tomba hi ha dos caps.
17: Crec que és fins i tot positiu que no se sàpiga ben bé on va morir.
0: Aprofundirem més en este i altres aspectes que envolten la figura de Jaume I en un documental. Ja vos anunciem que Apunt està preparant amb motiu d'esta efemèride, que s'emetrà, per cert, com no pot ser d'altra forma, el 9 d'octubre, si les previsions no fallen.
18: Els caps de Jaume I, bueno, sempre han dit que com que no sabien quin podria ser d'ell i tenia una ferida en el cap, doncs li van col·locar un crani de que tenia com una ferida en el cap. Després, que si tenia un metxó ros o alguna cosa, també, doncs, aquest crani també cap allí, no? I aleshores me pensé que van col·locar un coixinet i un altre o alguna cosa. Però algú serà d'ell, no? Suposen, no?
0: Com no pot ser d'altra forma, la Generalitat Valenciana va presentar i ha posat en marxa un programa d'activitats extens per a difondre la figura del monarca i també les seues aportacions històriques, jurídiques i culturals corresponent al seu període. Estem parlant, en definitiva, d'un rei que va deixar un gran llegat per a tots nosaltres.
19: Per nosaltres és un rei extraordinari. Sense el rei Jaume I, els valencians no existirien.
20: Jaume I és el primer valencià de la història.
0: Més coses, l'excavació dels banys àrabs del Mercat Central d'Elx ha tret a la llum el forn, la llenyera, una banyera d'aigua calenta i unes escales subterrànies. Això ho informaven des de l'Ajuntament d'Elx. El consistori afirmava que continua avançant en el projecte de rehabilitació del Mercat Central i el seu entorn per a recuperar, sobretot, un dels espais més emblemàtics del centre històric integrat i fer valdre el patrimoni arqueològic. Els treballs que s'estan desenvolupant en els banys àrabs de la plaça de la Fruita també han permès ampliar el coneixement sobre la configuració i el funcionament de l'edifici medieval. Ixa informació obtinguda servirà per a completar la recuperació del conjunt i millorar la futura museïtzació i projecte perquè puga ser visitat i comprès pels visitants. I sense eixir de la província d'Alacant, l'exposició sobre els 3.000 anys de cultura del vi a Alacant renaix i ho fa al castell de Santa Bàrbara després de la itinerància per diversos municipis de la província. En esta mostra, tres il·lustradors contemporanis conten les principals fites i valors del vi alacantí des dels inicis fins a l'actualitat. Això segons fonts municipals en un comunicat. Es tracta de Miguel Calatayud, el Premi Nacional d'Il·lustració, R. Gálvez i Paula Alenda, en una exposició que s'ha instal·lat al Pati d'Armes del Baluart i es podrà veure fins al gener de 2027. A més, aprofitant la temàtica, es faran tast de vins alacantins a cada setmana. I sense deixar les qüestions que tenen que veure amb l'incendi, en este cas de la Vall d'Uixó, també podien fer-vos alguns avanços, començant parlant que la Guàrdia Civil de Castelló ha transmès un missatge de tranquil·litat als veïns que, desallotjats després de l'incendi forestal, mantinguen les patrulles de seguretat ciutadana per evitar que hi hagi robatoris. I és que poc després que la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, informara que el dispositiu de seguretat de l'Institut Armat en les poblacions desallotjades no reportava fins al moment cap avís de robatoris o pillatges, el tinent coronel de la comandància castellonenca, Joaquín Rebollo, sí insistia en ixe mateix sentit. I una altra cosa, el Col·legi de Registradors també ha activat el portal habituat per a emergències que permetrà identificar les parcel·les, finques o edificacions danyades per l'incendi de la Vall d'Uixó, gràcies a la integració, això sí, de les dades amb el sistema Copernicus. En este portal, els afectats podran demanar còpies simples de les propietats danyades pel lloc per a poder tramitar les ajudes compensatòries, això segons han assenyalat des d'esta agrupació professional. I a més, els registradors facilitaran de baix les còpies simples de les propietats afectades. Estimen que hi ha més de 1.800 finques danyades per aquest incendi que crema encara la Serra d'Espadà des del cap de setmana. I una última coseta, la prestació extraordinària per als treballadors afectats pels incendis forestals que ha aprovat el Consell de Ministres serà del 70% de la base reguladora i es podrà percebre durant un màxim de 4 mesos. Unes mesures que estaran disponibles per als treballadors que complisquen els requisits des d'ara fins al final de la campanya del risc d'incendis forestals. Estem a punt d'arribar a les 10 del matí. És moment de refrescar tota la informació, posar-nos al dia i saber què és el que tenim per davant en esta jornada, pràcticament al final d'este mes de juliol de 2026. Nosaltres, en qüestió de 4 o 5 minuts, que és el que dura el pròxim butlletí de notícies, tornem desenvolupant ja la segona hora del nostre programa i encarant directament el nostre camí fins les 2 de la vesprada, en el que tenim moltes coses que contar-vos així en la Ràdio Autonòmica Valenciana, a Punt Ràdio. Així que benvinguts tots a este espai.
21: Són les 10 del matí.
22: A Punt Notícies.
21: A hores d'ara continuem molt pendents de la roda de premsa del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, que està a punt de començar la roda de premsa que informarà als mitjans de comunicació de les decisions adoptades en la reunió del SECOPI d'este matí, que ha començat a les 9 i que ha finalitzat fa aproximadament 15 minuts. Ha tingut lloc, com és habitual, des de la declaració de l'incendi dissabte passat al centre de comandament avançat a la Vall d'Uixó. De moment, les xifres que deixa este incendi encara actiu i que inicia la seva quinta jornada en flames, quinta jornada en actiu, són 10.000 hectàrees, 15 quilòmetres de perímetre i preocupen dos punts importants, la línia que comprèn Tales, Benitandús, l'Alcúdia de Veo i també Artana-Eslida. Més assumptes d'aquest incendi. A hores d'ara també recordem que hi ha 14 municipis evacuats. Alguns dels habitants continuen als centres d'acolliment habilitats. Un d'ells està a Moncofa. En principi hi havia 275 persones, però després del confinament, desconfinament de la Vall d'Uixó, ara en queden unes 50 persones, pràcticament tots del municipi d'Alfondeguilla. Entre elles està l'alcalde Salva Ventura, que a nit es va sobresaltar quan li informaven que reviscolaven les flames.
1: Després de sopar van començar els veïns a entrar i em diuen: Salva, mos encén el poble. Vam veure com el poble el teníem a l'esquerra i estava totalment bé, en condicions òptimes, que el foc estava allí contingut i que les brigades de terrestres estaven actuant sobre el foc.
21: Mentrestant, el veïnat continua al centre d'acollida esperant amb candeletes poder tornar a casa. Escoltem Estela, és veïna d'Alfondeguilla, i també l'alcalde de Moncofa, Wenceslao Alós.
2: Jo crec que esta nit ha sigut la primera nit que he dormit des del dissabte, i he dormit 5 horetes i m'he alçat hasta desubicar, que no sé ni on estic, i esperant a veure què mos diuen, perquè a nit encara estava un poc complicada la cosa.
3: Nosaltres el menjador el tenim obert 24 hores també, perquè així pues, ells, si es costa dormir, pues, se poden fer així, pues, un gote de llet, un cafè, el que vulguin. Pues, tenim el poliesportiu, que se'n dormen, la gent pues, continua, pues, per supost, molt nerviosa i entra ahí.
21: Sobre les causes dels incendis forestals, el Seprona ha constatat que els incendis provocats per negligències han augmentat més d'un 5%, significant, per tant, entre un 30 i 35 dels incendis d'enguany. Ens ho ha explicat a les notícies del matí Carlos Domínguez, que és capità en cap del Seprona de València.
23: Luego este año está habiendo bastante también negligencias, desde restos de quemas agrícolas, restos de residuos, o sea, quemas de residuos, barbacoas mal apagadas y han provocado un incendio forestal también, uso de radiales, y no sé si me dejo así, artefactos pirotécnicos que han caído en masa forestal. Todos esos serían causas negligentes y este año sí que ha subido de entorno, suele estar un 25%, este año ha subido a un 30 y algo por ciento.
21: Sí que han baixat els incendis accidentals i els que tenen origen naturals com els llamps, que es queden en la mitjana un 25-30%. Els intencionats també estan al voltant del 20-25%. El Seprona s'activa automàticament quan es declara un incendi i treballa investigant quin és el punt d'inici del foc. Amb un mètode tècnic científic d'evidències físiques es determina el punt, per exemple, amb el color de la cendra o per la zona exposada al foc i la que queda amagada. Pensem en una pedra o en una closca de caragol.
23: De hecho, en la mayoría de casos no se destruyen totalmente las pruebas y al final hay múltiples pruebas que de indicios y vestigios que quedan en la escena de ese incendio forestal.
21: Recordem que les causes poden ser naturals o per negligència, per accident o per intencionalitat. I els jutges de Catarroja, canviem d'assumpte. A les 9 i mitja ha començat a declarar en la causa per la gestió de la Dana de València l'alcaldessa de Godelleta. Ho fa en qualitat de testimoni per aportar informació sobre la línia temporal d'aquella vesprada nit i que quines van ser les mesures implantades al seu municipi. Maria Amparo Pardo ha dit a l'entrada que ningú els va alertar del que venia aquell 29 d'octubre.
24: La alerta que teníamos era de 150 litros por metro, lo que estaba previsto que cayera en 10 horas y como mucho a lo mejor se podía concentrar en 4 horas y ese era el aviso que teníamos y cayeron casi 800 litros. La mañana cayeron 100 y poco, entonces a ver, la mañana se pasó con normalidad, por la tarde a las 5 de la tarde nos quedamos sin cobertura y ya no pudimos contactar con nadie, estuvimos 3 días sin cobertura.
21: I una última hora quant a les carreteres. La A23, l'autovia Mudéjar, està tallada per un accident múltiple a l'altura de Viver en sentit Terol. Els vehicles estan sent desviats per l'antiga Nacional, per la Nacional 234. En els esports, victòria del València i empat de l'Elx en els últims amistosos. Paula Alfonso, bon dia.
25: Bon dia. Els de Corberà ens imposaren per 2-1 al Derby Country en un partit a porta tancada amb dos gols de Danjuma. El club ho considera una sessió d'entrenament. Per la seva part, els del Selmi quedaren en taules contra el Al Ain dels Emirats Àrabs, gràcies als jugadors del planter. Per als franjaverds, Umaru va ser el 1-0 i Alex Sánchez el definitiu 2-2. Avui serà el torn del Villarreal, que té dos partits de 45 minuts contra el Alula i el Como, i del Castelló, que es veurà les cares amb el Girona.
21: Gràcies, Patrícia. Per tant, quedem pendents d'aquestes dues últimes hores. D'una banda, la informació que es dona des del punt de comandament a la Vall d'Uixó per l'incendi, i també per aquest tall, recordem, de la A23 a l'altura de Viver per un accident múltiple. Els deixem amb la sintonia de la ràdio d'Apunt.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
6: ¡Regarde la gilipollúa!
5: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
7: La próxima semana hablaremos del gobierno.
5: Generalitat Valenciana.
9: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
12: Este estiu, que el mosquit no te la pegue. Evita l'aigua estancada. Buida sovint els recipients i els plats dels testos. Utilitza repel·lents autoritzats. Instal·la mosquiteres. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
26: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
27: Front a una onada de calor, actúa. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
28: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
29: De tu a tu.
30: Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
0: Com us diem, abans d'arribar al butlletí de les notícies, també anem a donar una ullada a tot allò que correspon a l'actualitat local i comarcal, amb la gent que s'ocupa de tot aquest tipus d'informació, en este cas, impresa, digital, o també a través de les diferents emissores que n'hi ha en tota la xarxa de la Comunitat Valenciana. Per cert, Maite Freitas i Patricia Valero s'encarreguen de l'aspecte tècnic d'este matí del directe del 29 de juliol de 2026 en este programa, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i també les actualitzacions informatives. Com us deia, estem pendents, entre altres coses, de la compareixença del conseller Valderrama després d'eixa reunió que està produint-se en estos moments en el punt de comandament avançat, i com deia el Pidia Belbert, també, si n'hi ha alguna novetat al respecte d'eixa accident en la A23 a l'altura de Viver, també vos donarem compte en esta emissió de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Ara anem a donar una ulleta a altres aspectes, començant precisament parlant d'emissores, per Aldaia Ràdio, on està, com sempre, Carol López. Carol, què tal? Bon dia.
8: Hola, companyes i companys, salutacions des d'Aldaia Ràdio una setmana més, així des dels estudis locals, quan estem ara ja encetant ixa traca final de les festes majors d'Aldaia i després d'un cap de setmana mogudet amb ixa festa Remember amb quasi 10 hores de DJs al cinturó verd, quan hem passat un cap de setmana de les clavarieses de l'Assumpció amb la seva ofrena, missa, processó i amb el susto, també hem de dir, d'un foc que va tindre lloc junt al centre comercial Bonaire i que va quedar reduït i extingit en unes hores. Encarem ara una setmana gran prèvia a la setmana major de festes. Dijous apuntem actuació de l'Associació Cultural Andalusa d'Aldaia a la plaça de la Constitució. Divendres, atenció, perquè tindrem l'acte per excel·lència per als i les menudes amb la nit de farolets. Molts estan ja treballant en les seues creacions. Divendres, als peus de l'Ajuntament. El dia 1, tarde o jove, a la plaça Corts Valencianes i Color Party. Al Baez, tributa a Extremoduro per una banda, a Sergio Dalma per altra. I ja diumenge arrenca el Cinturó Jove Fest, un festival de concerts de 3 dies, 3 nits concretament, d'accés lliure i gratuït al Cinturó Verd d'Aldaia, amb grups com La Fuga, Buos o Barri B, Naina, Cactus, Perifèria, The Locos, en fi. Tota la informació detallada la podem trobar a les xarxes i al web de l'Ajuntament d'Aldaia. Tot sumat als trofeus de festes, actes de pólvora amb el corretraca o el cinema d'estiu, les festes d'aigua, etc, etc. Quedeu totes i tots convidats a les festes grans d'Aldaia, sí, a l'Horta Sud, on sabem fer bona festa, i a Aldaia Ràdio, que encara a l'agost, amb una programació fresqueta, amb l'ajuda de la xarxa d'emissores municipals valencianes i eixe programón que es diu Un quart de segle, que Ràdio L'Om de Picassent ens ha preparat i compartit. Així que, així estem, enviem una grandíssima abraçada des d'Aldaia Ràdio. Adeu.
0: Adeu, Carol. Anem a veure què mos conta Judit Selma, com sempre, des de la publicació de Pere Valenciano, el periòdico d'aquí. Què tal, Judit? Bon dia.
10: Bon dia. Comencem la setmana molt pendents de l'evolució de l'incendi declarat dissabte a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, i que afecta també les comarques de l'Alt Palància i l'Alt Millars. L'emergència continua mobilitzant centenars d'efectius i manté 17.000 persones evacuades i 64.000 confinades. Malauradament, els incendis han marcat l'actualitat este cap de setmana. A Manises, un home de 78 anys va perdre la vida dissabte després de quedar atrapat per les flames en una zona d'horta, pròxima al barranc del Salt de l'Aigua. L'Ajuntament va decretar 2 dies de dol oficial mentre continuen les investigacions per aclarir l'origen del foc. A més, 2 incendis de vegetació declarats diumenge als voltants de l'Oceanogràfic a València i del centre comercial Bonaire Aldaia van obligar a tallar accessos i a desallotjar preventivament el centre comercial i un hotel. Els 2 focs van quedar controlats al llarg de la jornada. Canviem de registre. El secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, defensa en una entrevista al periòdico d'aquí un model de creixement ordenat i assegura que el turisme no és el problema, sinó que el repte està a gestionar millor els fluxos i repartir les oportunitats. El responsable autonòmic aposta per impulsar el turisme d'interès i repartir millors beneficis del sector arreu del territori. I acabem amb una notícia que mira amb preocupació el futur. Investigadors de la Universitat Politècnica de València alerten que l'augment de la temperatura del Mediterrani i l'acidificació de la mar amenacen la supervivència de la clotxina valenciana. Els experts adverteixen que si la tendència continua, serà necessari adaptar els sistemes de cultiu per garantir la viabilitat d'un sector que concentra la producció als ports de València i Sagunt. I fins ací el resum d'avui. Seguim informant-los, com sempre, des del periòdico d'aquí.com.
0: Gràcies, Judit, que tingués un bon dia. Anem a saludar ara un dels clàssics també de les publicacions comarcals i un dels degans, com és, en este cas, Emili Fonollosa, des de Vinaròs News. Emili, bon dia.
11: Bon dia des de Vinaròs News. Aquests són els temes principals que portem en la nostra revista digital. Per una part, portem una àmplia informació d'alguns dels punts del passat ple ordinari de l'Ajuntament de Vinaròs, com modificacions urbanístiques i una moció que va ser rebutjada. També parlem de Bel i Vallbona, que han celebrat aquest cap de setmana un nou retrobament al Mas de Mariner. Punt i final a la 6a campanya d'excavacions al jaciment de la Cogula, al Baix, a la comarca del Montsià. Pel que fa també a reportatges, en tenim un sobre la Torre de Sant Joan al Delta de l'Ebre, dins de la secció Vora l'Ebre de Joan Ferrer. I quan a articles d'opinió està el de la secció de construcció social, titulat Teledesinformació i que signa Ramon Puig. Més informacions, per exemple, Platges i Cales de Vinaròs han renovat un any més la certificació ISO 14001. Espectacular concert de la banda de Benicarló amb la música de cine com a protagonista. Un home mor al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta. Benassal ha inaugurat la desena edició de la Fira d'Oficis. Concert final de temporada de la banda sinfònica de l'Aliança. També incloem vídeos i fotos del passat ple de Vinaròs, al qual fèiem abans referència. També la regidoria d'esports de Vinaròs intensifica el manteniment i la renovació de les instal·lacions esportives municipals de Vinaròs. I un parell de temes més, la festa de Sant Joaquim i Santa Anna i que l'equip del vinarossenc Guillem Segura s'ha proclamat campió d'Espanya d'aquatló. Res més des de Vinaròs News.
0: Són moltes les coses que n'hi han per a esta setmana. Atenem que és un mes de juliol en el que pràcticament l'activitat va baixant. Per cert, ahir parlàvem del final del curs polític. Institucionalment també les coses aniran a menys i ja entrarem en aquest període estival del mes d'agost en el que és ja un clàssic i també una tònica més que recurrent que en este país pues, tota l'activitat s'anul·la i es paralitza completament, menys en l'aspecte turístic, que és el gran motor econòmic de la nostra terra i sobretot d'este país que cada vegada amb onades de calor o sense onades de calor, la gent continua venint a visitar-nos, afortunadament, i a deixar-se els titos de manera massiva. Són les 10 i 18 d'este matí del 29 de juliol.
30: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
1: De tu a tu.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
13: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
30: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
14: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
15: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
16: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
15: No pintem les coses de color de rosa.
16: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
15: I parlem l'idioma de l'esport.
17: Los 11 que salgan a morder como perros.
18: Tornarem al 4-4-2
16: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
17: Palmando.
18: Tu li has donat les claus.
17: Por algún lado saldrá la rata.
15: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
27: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
30: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: I com us diria jo, clavant ara un poquet el dit en la llaga, perquè és un d'aixòs temes complicats i delicats de tractar. Parlem de, o podríem parlar de fascinació, d'impuls i de destrucció que s'entrellacen amb la piromania. És inevitable, com us dic, parlar d'estos temes després de tots els episodis que estem tenint i que ojalà no es tornen a repetir en les successives setmanes o mesos. La piromania és un trastorn del control dels impulsos que sol ser incomprès per la societat. Encara que avui parlarem d'això, en els propers dies també parlarem de la part contrària, de la maldat, realment. Bé, però la piromania representa Tornant al tema, un dels desafiaments més complexos, en este cas des de la psicologia clínica i forense, a causa de la baixa prevalença i l'impacte social de les seues conseqüències. Perquè la pregunta és ixa, què porta a una persona a sentir una atracció patològica pel foc? Anem a intentar aclarir-nos una miqueta i aprofundir en la ment dels qui experimenten esta necessitat irrefrenable de provocar incendis, amb les conseqüències que tots estem coneixent durant estos dies. I per a fer això, este viatge intern anem a comptar amb l'experiència de Raúl Martínez, que és director del Màster de Psicologia Jurídica Forense de la Universitat Europea de València. Raúl, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Quina diferència, des del punt de vista clínic, hi ha i que, mai millor dit, diferencia a una persona que provoca un incendi de manera intencionada, com en un piròman, d'algú que actua per negligència o interessos econòmics?
3: Com molt bé has comentat, hi ha una gran diferència. Un piròmano és una persona que té un trastorn de control dels impulsos, té una necessitat d'alguna forma recurrent i una fascinació amb el foc. Se va sentir atrets per el foc, per tot lo relacionat, però això moltes vegades sentim a les persones dir que són persones que després estan proper de l'incendi, observant com actuen els bombers, els servicis d'emergència, etc., perquè és aquesta fascinació. Quan es troba en una situació de tensió i d'ansietat, moltes vegades ells són conscients de que això està bé, no? Que això és un problema, però comença a generar-se dins d'ells una tensió interna, una ansietat, una excitació, comencen moltes vegades a fantasejar en l'incendi, en com podria fer-lo, i tot això és una sèrie d'esdeveniments que precipita moltes vegades en provocar un incendi, que moltes vegades no té que ser algo catastròfic com estem vivint estos dies. Pot ser un petit incendi en sa casa, algo controlat, no? Que d'alguna forma s'autoenganya intentant controlar-se, oh, mira, pues me servís un rat, però òbviament això el que fa precipitar és un següent episodi i un següent, hasta que arriba un moment que no tenen control de la situació i òbviament aquests incendis que ells realment fan per tal d'aliviar aquesta ansietat i troben també un poquet de plaer en l'observació del foc i tot això, si s'escapa dels seus controls, n'hi ha un moment que, pues, òbviament, pot acabar en una desgràcia.
0: De totes formes, per ser una miqueta objectius, si la majoria dels incendis provocats, en este cas com els que estem vivint en les últimes setmanes, foren provocats per piròmans patològics, en este cas, si crec que es poden denominar així, això també podria aplicar-se a l'hivern, és a dir, la necessitat de provocar incendis o de jugar amb el foc, com estem entenent en estos moments, per patologia, també es donaria en l'hivern i els incendis es produirien en hivern.
3: Exactament. De fet, podem dir que realment la incidència de la piromania és molt baixa, i que n'hi ha que diferenciar una gran diferència del piròmano, clar, una persona que té una patologia, a un incendiari que normalment pot provocar l'incendi per moltes raons, no? Des d'una venjança, un frau a un segur, un encobriment d'altre tipus de delitos, etcètera.
0: O ser una persona roïna en tota regla, directament.
3: Exactament. O sea, n'hi ha moltes varietats, clar, lamentablement, però el piròmano és piròmano tot l'any. El piròmano va ser piròmano tot l'any, i sa ansietat i sa malestar. Moltes vegades, per exemple, l'hivern, el piròmano és el... Jo crec que tots tenim un poquet de fascinació en el foc. És molt normal, a lo millor, que quan un pot prendre una ximenea en foc i se queda moltes vegades mirant el foc, o mira que com crepita el soroll que fa.
0: Sí, és com hipnòtic. És com mirar una peixera, de veritat. Sí.
3: Exactament. Però la majoria de nosaltres no tenim cap problema, però el piròmano no pot controlar-lo, i esa petita fascinació que nosaltres sentim, per ahí és un plaer molt gran, n'hi ha una excitabilitat rere, i òbviament el que provoca és, pues, esa ansietat per tornar a repetir-lo. I pues, de vegades s'escapa de les mans i pot provocar una catàstrofe, però realment el que és piròmano és piròmano tot l'any, no, claro. Només a l'estiu.
0: És curiós, si em deixes posar-li una miqueta d'humor al tema, mentre uns s'especialitzen en això, altres són incapaços d'encendre la llar, conforme tu dies fa un moment.
3: Exactament.
0: No, inclús... perquè conec uns quants que són incapaços d'encendre la llum, eh?
3: Sí, exactament. No, inclús nosaltres, per exemple, com valencians, tant sí. En València, en les falles, com en Alacant, en les fogueres, o sea, nosaltres d'experiència en el foc i en encendre una falla, una foguera, pues tenim. I moltes vegades podem veure com hi ha gent que a més de que és una festa, no, sí, continua existint la fascinació, d'alguna forma que és normal hasta cert punt. Sí. El problema és quan esta fascinació crea esa tensió en la persona i moltes vegades hem d'entendre també que esa tensió emocional ells han après d'alguna forma a dur-la i reduir-la d'aquesta forma. No és una forma correcta, però qualsevol tipus de tensió emocional, estrès, tal, ells el que fan és incrementar el seu malestar i tot se junta. I moltes vegades pues, opten per aquesta opció de fer un petit foc en una llar, en un puesto controlat. Ni a vegades que pensen que ho controlen, perquè també és l'autoengaño que ells es fan moltes vegades. No?
0: Sí, no deixa de ser una espècie d'addicció també, no? I n'hi ha que controlar-la d'una...
3: És un impuls. Claro. La diferència fonamental és que en l'addicció normalment tenim algo que la provoca, una substància, sí. L'addicció al xoc... Así es un impuls. Hem de entendre que no n'hi ha una forma de vegades... No és algo que jo puc prendre la decisió de...
0: Claro.
3: Estic prenent aquesta substància o no estic prenent-la. N'hi ha cert problema també del control dels impulsos en les addiccions,
0: sí.
3: Però n'hi ha que entendre que bueno, algo de relació tenen, però és un impuls que ells tenen que aprendre a controlar. O sea, claro. Part del treball va consistir en això.
0: Estava preguntant-me què ocorre, per tant, a nivell cerebral i emocional en una persona amb piromania abans, durant i després de provocar el foc. Tu ja mos has comentat algunes de les coses, però jo crec que tenim massa idealitzat, a lo millor, aquest aspecte de satisfacció absoluta, no? La típica imatge d'algú que ha botat foc a una serra, posant el cas que tenim ara endavant, i que damunt es sent satisfet, no? I disfruta en això. Està lluny també d'aixes sensacions que ens pensem.
3: Sí, sí. Poden sentir culpabilitat, òbviament, remordiment, després de veure conseqüències catastròfiques d'una situació que s'ha escapat del seu control, arriben a tindre depressió, inclús moltes vegades usen, estan parlant de les substàncies per tal de controlar tots aquests malestars. Són persones que tenen aquest problema i que moltes vegades, com estem parlant, com són quasi tots,
0: Raül,
3: tots del control dels impulsos, se les dificulta.
0: T'ha de demanar disculpes, però he de tallar perquè no tenim compareixença en directe després de la reunió del CECOPI per part del conseller d'Emergències. Moltes gràcies per haver-nos atès.
3: Un plaer, moltes gràcies per...
0: Fins ara, anem a la Vall d'Uixó, per tant, i escoltem al conseller Valderrama.
4: De 70 quilòmetres, i quan se van ajustant, pues tenemos una visió més clara de com està la situació. Actualment estem parlant de 9.300 hectàrees. Han disminuït el número de hectàrees en base a com se va controlant el perímetre, i el perímetre, lògicament, ha augmentat a 81 quilòmetres afectats. Respecto al número de efectivos, quiero aclarar, como hemos comentado en otras ocasiones, una visión clara de la situación. Estamos hablando de los efectivos que en cada momento están trabajando, tanto de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, de los bomberos de los consorcios provinciales, del consorcio provincial de Castellón, que lleva la dirección operativa de incendio, pero también del consorcio provincial de Alicante, Valencia, de los SPACE del Ayuntamiento de Valencia, Castellón y Alicante, que están colaborando, y también lo que son las comunidades autónomas, la unidad militar de emergencias, la Guardia Civil y personal de Miteco. Cuando nos hemos referido a que hay 400 efectivos, aproximadamente más de 400 efectivos trabajando en incendio entre personal terrestre como de medios aéreos, nos referíamos a los que estaban trabajando en ese momento, ¿vale? Puntualmente. De hecho, ahora en la extinción de incendios en este momento están trabajando 352. Pero como ustedes saben, esto hay un turno rotatorio de personal para que puedan descansar y se van relevando periódicamente todos los personales de todos los servicios esenciales. El personal que está destinado y a disposición de este incendio en la Sierra de Espadán es aproximadamente de más de 1.200 efectivos entre personal sanitario, personal de medio ambiente, personal de la UME, de la Guardia Civil, del MITECO, de los bomberos forestales, la Generalitat Valenciana, y los bomberos profesionales que están actualmente trabajando. Quiero poner en valor entonces este amplio dispositivo en que todas las administraciones estamos colaborando en total coordinación en todo momento y siempre a disposición del mando operativo y dar un servicio adecuado a la ciudadanía. También quiero comentarles el aspecto relacionado con los albergues. Para que tengan toda la información, actualmente tenemos ocupado en Segorbe 138 plazas, en Onda 74, en Nules 48, en Moncófar 50. En total, 310 plazas de 964 disponibles. Vamos cuatro días, cuatro noches. Quiero comentarles el aspecto relacionado con los albergues. Para que tengan toda la información, actualmente tenemos ocupado en Segorbe 138 plazas, en Onda 74, en Nules 48, en Moncófar 50. En total, 310 plazas.

0: Y pienso que si se generasen unos, se generasen, no, se premiase la calidad y la ejecución de esos trabajos, pues con un premio Feroz, con un premio Goya o cualquier otro premio que se relacione con el mundo de la televisión, en el mundo del cine, pienso que esto cambiaría bastante. Hasta ahora no se ha hecho. Aquí también les costó bastante empezar a dar premios, y de hecho no existe todavía un Oscar a los mejores títulos de crédito, pero yo tengo la esperanza de que en algún momento se haga en España, y pienso que esto generará un cambio en nuestra profesión.
1: Doncs este és el perfil d'Anna Criado, una il·lustre valenciana que porta el nostre estàndard i el de Buñol en l'indústria del cinema dels Estats Units.
2: Pues anem a quedar-nos en això també. I per cert, diem abans lo de saltar créditos, saltar intro, saltar resumen, saltar publi. No, saltar publi no.
3: Som a punt.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
6: En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
7: Front a una onada de calor, actua. En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentis fugir vorera amunt quan el foc ascendix per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
8: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
9: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
10: De tu a tu.
9: A punt ràdio, Sergi Olcina.
2: Bueno, per actualitzar una miqueta, que sapieu i vos ho recorde, que estem molt pendents de la situació dels incendis que afecten ara mateix els nostres camps i les nostres muntanyes, amb especial atenció, com no pot ser d'altra forma, al que ja ha cremat més actualitzadament de 9.300 hectàrees en la Vall d'Uixó. Esta vesprada, aprofite per a recordar-vos, a partir de les 5 de la vesprada, com estos dies passats, n'hi ha edició especial de l'està passant en la televisió d'Apunt, que ens durà per un repàs de tot el que allí està succeint, des de les 5 de la vesprada fins les 9 de la nit. Això en la televisió. Ara, 12:37, recordar-vos que les autoritats ja han permès la tornada a casa d'unes 6.000 persones residents d'aixòs 4 barris de la Vall d'Uixó que estaven desallotjats, i també de la Vilavella, tot i que s'ha decretat el confinament en la localitat. Per tant, continuen havent 14 municipis evacuats completament. La pedania d'Artesa en Onda i dues urbanitzacions de Betxí. Per tant, la Generalitat també ha informat del desconfinament complet de Betxí i Onda, excepte, com vos contava abans, la zona de Nova Onda. Però l'incendi, del que no podem deixar de parlar fins i tot de moment, ha deixat, com en totes les catàstrofes, mostres, afortunadament, de solidaritat, de suport humà i, sobretot, d'heroisme, David.
1: Sí, perquè va ser gràcies a aquests avisos que es van efectuar a temps que les diverses localitats evacuades pogueren fer fora de les zones de perill als seus veïns, entre ells, recordem, la tasca dels policies, dels guàrdies civils i de gent com Susi Ballarri, la campanera del municipi d'Azuévar, que, com tot el poble, va passar la nit en blanc pendent de l'evolució de l'incendi que s'havia originat en eixa zona i que el diumenge va rebre una crida de l'alcaldessa perquè fera repicar les campanes i tocar l'avís d'alerta per a informar els veïns de què calia desallar.

0: jutjar el poble, i gràcies a aquest avís tots van poder eixir sans i estalvis a temps cap a Segorbe, on ara prop de 40 veïns continuen.
1: Susi Vallarri, com estàs? Estàs en Segorbe, no?
2: Sí, estoy en Segorbe, estoy en el seminario.
1: Bueno, antes que nada, ¿cómo os encontráis?
2: Bueno, ya cansados. Cansados de estar porque ya son muchos días. Y, pero bien, aquí estamos muy bien.
1: Cansados y agotaditos a partes iguales,
2: agotados,
1: ¿no?
2: Agotados ya.
1: Me imagino. Sí. Oye, Susi, me decía David que a ti no te gusta que nos refiramos como una heroína, pero...
2: No,
1: a
2: ver, es parte que no de... soy heroína.
1: Pero parte de culpa sí que tienes en que el desalojo se haya podido efectuar a tiempo. Si te hubiera pillado un poquito, permíteme la ironía, en la parra, pues no te hubiera dado tiempo a reaccionar, pero eres y estabas espabilada y lo pillaste enseguida. ¿Cómo fueron esos momentos en los que hiciste sonar las campanas?
2: Es que ya es la segunda vez. Es que en dos semanas nos han evacuado. Entonces la primera, pues... también toqué las campanas porque fue primero que vino la Guardia Civil, sí. La policía. Ahora esta vez estaba la policía en el pueblo también. Por eso no he sido yo sola. La policía iba con la sirena y iban diciendo eso, pero aparte yo toqué las campanas, claro.
0: Has dicho que han sonado dos veces en las últimas semanas. Sí, por ese incendio también.
1: El de Azuévar, ¿no? Si no me equivoco, entonces fue al que te
2: refieres. Sí, en Azuévar. En el incendio de Soneja nos evacuaron a Azuévar.
1: Sí.
2: Que fue la primera vez.
1: Oye, casi ahora pasáis las vacaciones
2: las
1: en el seminario.
2: También fue domingo.
1: Susi.
2: Y ahí lo teníamos más cerca, ahí lo veíamos el fuego.
1: Sí.
2: Y ahora no, ahora estaba más lejos, pero me avisaron que... que avisar también para tocar. Lo que pasa es que la policía también iba por las calles, claro, por eso de heroína nada. Vale. Y lo que pasa es que el pueblo, al ser pequeño,
1: sí,
2: pues claro, el párroco y todo se pone a disposición, la iglesia, lo que haga falta, y entonces tengo la llave yo, que soy la que toco los domingos y soy la que toco las campanas. Vamos.
1: Susi, aparte de la ironía que te he hecho de que prácticamente podéis pasar el verano, desgraciadamente, en el seminario de Segorbe, este incendio impresionaba bastante más, por desgracia, que el anterior.
2: Es que este es más grande, claro. Lo que pasa es que lo que es el pueblo de Azuévar le ha afectado menos.
0: Estáis en riesgo igualmente, por eso se ha producido
2: en
0: ese,
2: riesgo, sí,
0: ese desalojo.
2: Pero lo que es... el otro es que lo teníamos en arriba del pueblo.
0: Claro, en Soneja, sí.
1: Sí, de hecho, no,
2: el
1: recuerdo
2: otro era
1: que,
2: más pequeño.
1: Recuerdo que nos contaron que en diversas ocasiones también habéis invertido el alojar de Soneja a Azuévar y de Azuévar
2: sí,
1: a Soneja,
2: otra vez,
1: ¿verdad?
2: Un incendio que hubo en Soneja, sí, vinieron los de Soneja a pueblo, a Azuévar.
0: Susi, pero cuéntame un poco, porque decías, han sonado dos veces en dos semanas, pero antes, en los últimos años, sí que es verdad que tú te has dedicado a hacerlas sonar solo los domingos, que no,
2: hombre,
0: no han
2: claro,
0: pasado...
2: yo los domingos, o cuando es fiesta, o cuando hay un entierro.
0: Pero no por emergencias en los últimos
2: no,
0: tiempos.
2: No, por emergencias hasta ahora no las he... utilizado.
0: Y cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese...?
2: Hasta ahora no.
0: ¿Cómo fue ese momento del domingo? ¿Tú estabas pendiente? ¿La alcaldesa te llama de repente? ¿Cómo fueron esos momentos?
2: No, es que el sábado por la noche, como ya evacuaron Chobar, ya pasaban por allí, por el pueblo, ya me dijeron que no apagara el móvil por si por la noche nos hacían evacuar a nosotros también, porque es que los de Chobar los evacuaron antes.
1: Claro.
2: Y luego el domingo, pues claro, fue cuando me llamaron.
1: Susi, desgraciadamente, a pesar de la experiencia, una no llega a acostumbrarse a estas cosas, ¿verdad?
2: Pues no, la verdad es que no.
1: Ni me imagino no, compensa porque... vivir continuamente en UNAI, porque atendiendo a la experiencia que lleváis,
2: claro,
1: es esperaros...
2: Claro, y además ahora ha sido tan juntos los dos.
1: Bueno, y en los años anteriores, también. Claro.
2: Claro, es que el anterior hace dos semanas. Fue dos domingos anteriores o tres, no me acuerdo. Y en domingo también, luego de comer.
0: También tú, es eso, le quitas hierro al asunto, diciendo que al final haces lo que tienes que hacer, pero allí sois, creo que 300 vecinos en Azuévar, más o menos.
2: Sí, 300 en invierno, pero ahora está la colonia de veraniega, allí era domingo.
1: Claro, igual se duplica,
2: ¿no? Y éramos mucha gente.
1: Claro.
0: Vale. Y en ese momento entiendo que no hay WhatsApp que valga, que la gente se...
2: Nos ponen WhatsApp y todo, pero hay gente mayor que no tiene.
1: Sí, lógico.
2: No se entera. Y esas horas de comer, la otra vez fue con horas que ya era un poquitín más tarde, había gente que estaba con la siesta y fueron las campanas las que los despertó, digamos.
1: Aprovechando que tenemos a la campanera a mano, claro, cada toque tiene su particularidad.
2: Hombre, claro, cada toque.
1: ¿Sabes? Una de las cosas que más me alucinó cuando me la contaron, y que me imagino que es igual en todos los sitios, Susi, que el toque a muertos no es tan solemne como parece, ¿eso es cierto?
2: ¿El qué?
1: Que el toque a muertos no es tan solemne como todos creemos. Que
2: el
1: cuando
2: toque de muertos es lento consentimiento, digamos.
1: Sí.
2: No es a prisa, ni es volteo de fiesta, ni nada. Se toca muy despacio, muy... Según cómo es hombre o es mujer, también se hace, porque bueno, con hombres se tocan tres veces, con mujeres dos.
1: Ah, sí, hay diferencia entre hombres y mujeres en el toque de campanas.
2: Porque piense que antes estaban las personas estaban en el campo,
1: sí.
2: Entonces oían las campanas y ya sabían si era un hombre o era una mujer.
1: Ya.
2: Sí, antes... Los toques que sé son esos, habrá muchísimos más, pero yo sé el de difuntos. Este que es como arrebato.
1: Sí.
2: Y el de fiesta y el de la misa normal.
1: Bueno, permíteme otra
2: broma. Es el que toco los domingos.
1: Al respecto, dices tú, no es un toque de alegría ni movido, depende de quién se muera, ¿no? Igual hay algunos que se mueran y dejan más alegría que otra cosa, entonces. No.
2: Claro, el de difuntos es lento.
1: Sí.
2: El de alegría es otra cosa, y luego la fiesta ya voltea la campana.
1: Vale, y el resto de toques, me imagino que horarios son automatizados.
2: No.
1: ¿No?
0: En Azuévar no.
2: Automatizado no son.
1: Vaya.
2: Entro yo a tocar a las horas. Va con botones.
1: Sí.
2: Pero no está programado. El párroco está intentando a ver si ahora sí que lo puede. A ver si se puede informatizar con ordenador. Porque no hay mucha gente que quiera comprometerse, porque claro, y al cabo es un compromiso.
1: Oye, una pregunta más, no indiscreta, pero sí más curiosa, porque últimamente con esto de los visitantes, los neorurales y la gente que viene a los pueblos, que se quejan de que los gallos cantan, de que huele a boñiga de vaca,
2: eso
1: de que hay moscas.
2: Eso es lo que no entiendo yo.
1: ¿Se os han quejado también de las campanas?
2: No, cuando de tocar las campanas no.
1: Pero sabes de lo que hablo, ¿verdad? Sí.
2: Del reloj, sí. El reloj que suena en las campanas, a partir de las, no sé si es las 12 de la noche, no toca hasta las 7 de la mañana, o las 8.
1: De todas
2: pero
1: formas.
2: Pero es el reloj.
1: Claro. Oye, y qué bien necesario que es, que como te pille también un poquito fuera de sí, no sabes qué hora es si no es por el campanario. Bueno, Susi, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber tenido la amabilidad de estar con nosotros en esta mañana en la radio.
2: Yo
1: y sobre todo por hacer.
2: El que viene a los pueblos, que se acostumbre a lo de los pueblos.
1: Pues sí.
2: Porque en la capital también hay ruidos, porque yo he vivido en Valencia.
1: Sí.
2: Y hay coches, hay ambulancias, hay...
0: Y mucho más desagradables que los de allí.
1: ¿Qué no vas a contar? Ya te digo
2: y entonces,
1: yo.
2: Entonces... Sí. Claro, que se quejen de unas campanas, de un gallo, pues oye, que tengan paciencia.
1: Sí. Y al paso que vamos, las moscardas serán más gordas que en los pueblos, también te lo digo, pero en fin. Susi,
2: pues no lo sé.
1: Un abrazo
2: muy fuerte.
1: Yo reivindico
2: los pueblos.
1: Sí, nosotros también, ya te decimos que vayan por delante. Cuídate mucho.
2: Bueno, pues muchas gracias.
1: Hasta luego, buenos días.
2: Buenos días.
1: Bueno, y esa es la vida de los pobles. Recordem que tenim pendent una conversa en l'autora d'un llibre, en este cas és de Catalunya, però que reflexa molt bé la realitat de com ens comportem la gent quan anem als pobles i el poquet a voltes que respectem les formes de vida d'aquelles persones en quan som els visitants. És que em fa molta gràcia perquè, mira, la ja està ballant en seguida. És com els xiquets estos que fan la gràcia, li posen una musiqueta i el xiquet comença a ballar. Marineta és igual, com
3: què
1: estàs?
3: Què tal? Molt bé. I jo faig el mateix moviment, eh?
1: Sí, jo no he desenvolupat
3: més moviments en el temps, jo m'he quedat en eixos i no me'n sé més.
1: La coreografia és la mateixa, no? Però està molt bé, a mi m'agrada molt.
3: Bueno, molt bé. Pues, saps a mi què em passa a voltes? Això no té res que veure, eh? Però jo a voltes estic en un puesto, una verbena, m'ho invente. I algú em diu, Marina, no balles? Però jo ja estic ballant, saps? O sigui,
1: tu, pa tu ja estàs
3: jo
1: ballant.
3: Jo per mi ja estic ballant. Marina, no balles? I dic, sí. No, sí, ja estic ballant.
1: Ah, bueno, però és que tampoc ballar no significa estar ahí fent breakdance.
3: No cal sempre perrear hasta el suelo.
1: No,
3: a vegades
1: no? Estic d'acord amb tu.
3: Veritat? Bueno, en fi. Però avui no venim a parlar de ballar. I és que quan parlem dels grans èxits de l'estiu, molts tenim a pensar en les cançons, no? En aquests temes que repetim en bucle, que són inoblidables. Este estiu, per exemple, este temazo de Ana Mena i Lola Índigo. Però en estiu, amb les vacances, hi ha un altre pla, a banda del de ballar, amb més o menys gràcia, que també ens obliga a parlar d'èxits, i és el cine. Perquè, digue'm...
1: Sabeu que sempre m'ha fet molta gràcia en els balls i en les verbenes?
3: Què?
1: Les dones que es posen a ballar elles es passodobles?
3: És que elles són les millors. És que jo sóc aquesta persona. Tu ja ho saps, que
1: ja
3: jo sóc aquesta persona.
1: Ja. Tenia que dir-ho perquè si no se m'oblidava per a després.
3: No passa res, parlem ara això dels èxits de cine perquè ja ho demostrem cada dijous a la nostra cartellera. Un dels llocs on més fresquet pot estar uno en estiu és al cine, això és a Xina, i segurament ho ha sigut sempre. Fet que explica que durant molt de temps, en part també ara, moltes de les grans pel·lícules que s'estrenen en estiu acostumen a ser grans blockbusters, grans estrenes. Així que avui, Sergi, anem a fer un repàs. He convidat a David a que es quede per a participar amb vosaltres d'este repàs, per alguns dels que han sigut els grans èxits cinematogràfics dels estius al llarg de la història. I si vos sembla, al final, vosaltres em digueu quins són els vostres preferits, el vostre rànquing.
1: Vale.
0: Va.
3: Va.
0: El top.
3: El top.
0: Fem el top.
1: El top.
3: Comencem per un clàssic.
4: Hoy es un día precioso. Las playas están abiertas y la gente se lo pasa de maravilla. Amity es una ciudad de veraneo. No se da cuenta de cómo reacciona.
3: ¿Sabeu què és això que estem escoltant?
1: Mal rotllo de pel·lícula.
3: Bron.
1: Però mal rotllo perquè se me fa densa. A mi que se'ls mengen els taurons em dona igual, però és...
3: Que es mengen a que vulguin,
1: sí,
3: però no m'ho conteu.
1: Densa, no, sí, no maregeu per això.
0: És una pel·lícula infumable.
3: És una pel·lícula infumable, no l'he vista, no puc opinar, però no vinc així a opinar, vinc a exposar dades. Perquè diuen que és Tiburón, de Steven Spielberg, que el món del cine va començar a descobrir el període d'estiu com un dels millors de l'any per estrenar pel·lícules familiars, el que contradia una miqueta la tradició de Hollywood de reservar aquestes grans produccions per a Nadal. Encara que a Espanya va ser per Nadal, per cert, quan es va estrenar, Tiburón va arribar a les pantalles a nivell mundial el 20 de juny de 1975.
1: Claro, en una època superideal en què la gent a l'hora d'anar a les platges pues, tenia una motivació.
3: Una miqueta de... Sí, de a veure si es trobava algun animalot. I ho va fer per la Porta Gran, amb una recaptació de més de 480 milions de dòlars a nivell mundial i es va convertir en el primer blockbuster de la història del cine. De fet, quan va tornar a reestrenar-se l'any passat amb motiu del seu 50 aniversari, va superar en només un cap de setmana els 17 milions de dòlars en recaptació.
1: A veure, és el peix més amortitzat a la història.
3: Efectivament, ho és, sense dubte. Que fora el primer és potser el que millor explica que Spielberg s'hagi convertit en el MVP, o sea, l'expert dels experts en estrenar grans èxits de taquilla durant els mesos d'estiu. Només uns anys després n'arribaria un altre, En busca de l'arca perdida, l'avançala del gran èxit dels estius de Spielberg, E.T.
5: Elliot, Elliot, Elliot.
6: Le enseño a hablar, ahora ya sabe hablar.
5: Elliot.
6: Mira lo que se ha traído aquí.
1: No la vis mai sencera, tampoc, aquesta pel·lícula.
0: No. Com no?
1: No. També resulta densa. No he pogut mai veure té. A més de que
0: estan és densa, és densa,
1: acaramelada, però... edulcorada, ho té tot pastoseta...
3: Sí, Sergi, llavors si no pots fer un rànquing al final...
1: Perquè... No, però qui va a creure's que esta criatura tan amorfa...
0: Com que qui va a creure's? No. Però és que...
3: Pues els xiquets, bueno, els xiquets i moltes persones, perquè estrenada als Estats Units el juny de 1982, es va convertir en la pel·lícula amb major recaptació de la història durant més de 10 anys, superant els 790 milions de dòlars a nivell mundial, quan tenia un pressupost de poc més de 10. Això explica que ET, creïble, no és.
1: Sí, este és l'altre bitxo més amortitzat de la història, junt al tiburó.
3: Una tendència a l'èxit estival que Spielberg va seguir cultivant amb altres grans estrenes com Jurassic Park o Salvar el soldado Ryan, totes elles pensades per estrenar-se en aquells mesos d'estiu i amplament exitoses pel que respecta a les xifres en taquilla. Però si diguem que Spielberg va ser el primer és perquè realment va sentar càtedra.
7: Cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante.
1: brutal.
3: Brutal. I així, a principis de juliol, va ser també una de les tècniques de les que va tirar Regreso al Futuro. La seva obsessió per la cultura popular dels anys 50 ja evidenciava una característica clau que acostumem a veure en molts d'estos blockbusters. L'últim en tecnologia, però també normalment acompanyades d'un cert factor nostàlgic.
1: Esta sí.
3: Esta sí.
1: Esta sí. Esta, a més, s'ha convertit ja en tota una franquícia, fins i tot la marca. Jo me recordo que el logotip aquell del fantasma, sí, en la senyal, sí, de Prohibit, sí, es va convertir en tot un...
3: En tot un èxit.
1: Un emblema, sí, sí.
3: Millor,
1: sí,
3: esta,
1: sí,
3: que Regreso al Futuro?
1: Pa mi, sí.
3: Sí?
1: Sí.
3: A mitjans del 80, la fórmula del blockbuster estiuenc estava tan assentada que Ivan Reitman va tindre clar des del principi quina havia de ser la temporada perfecta per estrenar la història de seus cazafantasmes. La barreja perfecta de comèdia, acció i terror d'este film familiar va ser tan gran que la gent va anar més d'una volta al cine per a veure-la. Perquè, clar, no era com ara, que tu poses Netflix una volta i una altra volta i una altra volta.
1: Mon pare, que ho ha contat més d'una volta, treballava de porter en un cine allí no en tinyent. Bueno, jo crec que algunes d'aquestes pel·lícules les hauré vist més que Beetlejuice, l'exorcista, vamos. Sí, sí, és algo brutal. I recorde, aquests cines estaven en un passatge, la gent d'on tinyent especialment ho sabrà, que eren els Lara i el Palafox, i de vore aquest passatge tan ple de gent com si fos allò la tomatina per a vore aquestes pel·lícules, sobretot aquestes. Sí, sí, sí.
3: Pues d'aquesta mateixa època, l'estiu és la que es va seleccionar només dos anys després per a portar a cinemes Aliens, la pel·lícula de James Cameron que ja havia sentat precedent amb la primera entrega de 1979, però que s'afegia als blockbusters d'estiu en esta segona. I no penseu que els superherois s'han lliurat tampoc de la tendència als mesos de calor.
8: Bonito traje.
9: Escucha, no puedo ir. Tengo una reunión muy importante esta noche.
10: ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¿Quién es usted?
9: Me llamo Batman.
3: El plan de Tim Burton amb l'adaptació del còmic de Batman sempre va ser arribar més enllà de la pantalla. I tant que ho va aconseguir. L'estrena a finals dels 80 d'esta pel·lícula en els mesos d'estiu va fer que durant la resta de l'any el merchandatge de la rata penada fora una constant.
1: La millor de totes.
3: És que, a més, esta pel·lícula està protagonitzada per Michael Keaton com a, sí, Batman, i Jack Nicholson com el Joker. O sigui, que va fer... un molt d'èxit.
1: I Kim Basinger. O sea,
3: David, a veure...
0: De moment, de totes les que van, no...
1: Però és que no podeu contextualitzar el temps en el que es van rodar aquestes pel·lícules en la contemporaneïtat d'ara, perquè resulta que estem parlant de finals dels 80, i per a ser finals dels 80 era una passada el que s'havia fet.
3: Claro, el que
1: s'havia fet. Claro, entonces, no es poden... Sí, sí. I n'hi ha molta gent que, de fet, la considera la millor, però per això descontextualitzant l'època.
3: De lo que ara. Mira, David, anem a posar-nos un poquet en context actual, i jo t'emporte una d'ara a veure què tal, perquè parlàvem de superherois i també marcaria l'estrena posterior de pel·lícules de superherois en estiu. Una mostra de com, per exemple, va marcar és en 2012 que es va estrenar Marvel va estrenar la pel·lícula Los Vengadores.
11: La guerra ha comenzado.
1: Estos son es del mapache, ¿no? Que la gente está
3: loca.
1: Loca en el mapache, que parla, sí.
3: Pero creo que no me equivoque en afirmar, igual David, ara tu sí que et pille, que molts de nosaltres, quan pensem en pel·lícules d'estiu, no tenim a la ment posada especialment en els superherois, sinó en llargmetratges que sonen així.
1: Però si això està fora completament de la vostra època. Ja estava allà una altra volta.
3: Això està fora, però no estava
1: quasi ni jo.
3: És immortal. Això és immortal. De
1: vale. És atemporal, no?
3: Efectivament.
0: I és de musical del cole.
1: Sí,
3: home, d'actuació de fideicurs.
1: Bueno, perdoneu-me, i d'un hortera subido...
0: No,
1: eren,
0: no,
1: a mi m'encanta. Eren horteres...
0: Per favor.
3: És el tipus d'horterada que li va a David.
1: Ja.
0: Però per què a David i a tu també?
3: A mi també és veritat. Sí.
1: Però era una pel·li hortera. O sea, Gris és una pel·li hortera on n'hi hagi, però bueno...
3: Sí,
1: Caruso era, no, ara no me recorde com li diuen al
3: Dani
1: al prota.
3: Dani Suco,
1: sí.
3: Tot i que el gènere musical...
1: Caruso és el de Karate Kid.
3: Tot i que el gènere musical havia entrat en decliu en el Hollywood dels anys 60, va haver blockbusters estiuents que van saber marcar un abans i un després, com Gris, un fenomen per a totes les edats que es va convertir en un oasis del que ja no ha passat mai de moda. I potser van ser tots aixòs èxits els que van provocar que al remat totes les grans companyies acabaren decantant-se per estrenar pel·lícules en esta època de l'any.
12: Chihuahua.
3: De fet, seria en estiu que Disney estrenaria El rei León, concretament l'estiu de 1994, convertint-lo quasi de forma immediata en tot un èxit que, a pesar de ser de dibuixos animats, captivava tota la família i de totes les edats.
1: Sí.
3: De fet, en 2019, quan va fer el live action, també el va fer en estiu. O sigui que jo crec que va trobar que era un èxit assegurat. Vist este èxit, va tornar a triomfar amb un blockbuster anys després, Los Piratas del Caribe, en 2003.
1: La música eixa de Pirates of the Caribbean és total, bueno, i els llocs i tot, jo crec que és... Sí.
3: Però ara vaig a posar-te una banda sonora que jo sé que t'agrada, perquè els que també han tirat d'èxits en estiu ha sigut Pixar.
1: Jo quan siga major, sí? Més major, seré com este home.
3: Com el de App?
1: Sí. Li parlaré a la gent aixina.
3: Trobes? Jo trobo que no. Jo trobo
0: ell era una víctima de la societat, eh?
3: Si traslladem totes aquestes novetats a Espanya, hem de situar-los una miqueta distints, perquè així són més de comèdia espanyola. Com, sí, per exemple, Padre no hay más que uno, que l'estiu de 2020 va dinamitar la cartellera en plena època de restriccions sanitàries per la Covid. Encara que si parlem de grans èxits recents al cinema espanyol, en l'estiu ha de sonar això.
1: És loquíssim, perquè jo no tinc associada la música de la Barbie a esta música. M'imagino que Maite, Patricia i la resta de la gent tampoc mai això és Barbie per a nosaltres.
3: Pues esta Barbie, et dic que va recaptar més de 31 milions d'euros a la taquilla espanyola i va vendre més de 4,8 milions d'entrades l'estiu de 2023.
1: La nina està poc amortitzada també.
3: Vete,
1: eh?
0: Sí.
1: Nosaltres som els de Come on Barbie girl. Això és per nosaltres Barbie.
3: Barbie, ja.
1: La música de Aqua, que és la que mos ve. Veritat, Maite, de deberes al cap, però no això. En fi, n'hi haurà personatge real més paregut al personatge de ficció que esta actriu,
3: no,
1: la de Barbie?
3: No.
1: N'hi ha molts que han nascut per a ser aquest personatge. Bueno, ara tornem, després del butlletí de la 1.
12: És la 1.
13: A punt. Notícies.
12: 1.200 efectius treballen en torns per a controlar l'incendi forestal que es va declarar dissabte al terme municipal de la Vall d'Uixó i que 5 dies després continua actiu i sense control. El foc abasta un perímetre de 81 quilòmetres i ha carbonitzat 9.300 hectàrees segons el mesurament actualitzat avui.
14: L'orografia de la zona afectada complica la feina dels equips d'extinció. Fernando Quindelán és el director de l'operatiu.
15: És un escenari molt complex, amb una massa forestal molt espessa, muchas zonas quebradas y una orografía muy complicada. Además de esto, tenemos una meteorología que por un lado nos da ventaja respecto a la ausencia práctica de viento, pero luego tenemos una situación de estabilidad atmosférica que muchas veces impide por la concentración de humo actuar a los medios aéreos.
14: Els treballs es entrenarà a enfrenar l'avanç dels fronts actius des de zones accessibles. Preocupa la zona de més difícil accés situada als entorns de Tales i Alfondeguilla.
12: El veïnat de la Vila Vella ha passat la primera nit a casa i sense el confinament, però encara amb moltes restriccions.
14: Les autoritats recomanen dur mascareta i no beure ni cuinar l'aigua de l'aixeta. Sensacions agredolces entre el veïnat.
16: Pues molt de fum. Molt de fum, que encara n'hi havia un ambient així mal de respirar. Però avui, a base de limpiar i coses, poquet a poquet se n'anirà anant.
17: L'aigua no sabem si és potable o no encara, perquè estan analitzant-la.
18: De veure tot així, pues, molt trist. És molt trist tot. És la nostra muntanya, és la nostra vida.
12: A les Corts, la reducció de partides destinades a prevenció d'incendis forestals en els pressupostos de la Generalitat de 2026, que la setmana passada van aprovar el PP i Vox, han enfrontat estos partits i els de l'oposició d'Esquerra. PSPB i Compromís han explicat que s'ha retallat un 10% la prevenció d'incendis en el pitjor moment. Paula Espinosa, Compromís, María José Salvador, PSPB.
19: Se aprobaron unos presupuestos con 100 millones más, que es justamente lo contrario, un 10% menos. Yo creo que son completamente cosas diferentes y lo que no vale es que la mentira...
12: No és Paula. Paula Espinosa de Compromís, és Nando Pastor. Aquí després escoltem-sí a María José Salvador del PSPB.
20: Se han aprobado unos presupuestos que abrazan el negacionismo climático, que recortan una vez más casi un 10% la inversión en prevención de incendios.
12: Ahora sí... Paula Espinosa, Compromís.
20: Davant el negacionisme, creiem en la ciència. I per això nosaltres el que estem demanant és que no se retalle en prevenció d'incendis com acaba de fer fa una setmana el Consell de Pere de Llorca en els vots del Partit Popular i de Vox.
14: I Vox enmarca esta retallada en el final de les partides extraordinàries per a reparar infraestructures forestals de la Dana i el PP defensa que, al contrari, el pressupost ha augmentat. José María Llanos, Vox, Nando Pastor, PP.
2: Lo que hemos hecho ha sido reducir única y exclusivamente una partida que se había destinado para la Dana. Era una partida coyuntural. Hemos hecho todo lo contrario. Nosotros hemos impulsado políticas para ayudar a los propietarios de montes, también en sus propiedades privadas, para que puedan proceder a la limpieza que se ha impedido hacer con la ley de la huerta y por culpa de la izquierda.
19: Se aprobaron unos presupuestos con 100 millones más, que es justamente lo contrario, un 10% menos. Yo creo que son completamente cosas diferentes y lo que no vale es que la mentira de la izquierda prevalezca sobre los datos oficiales de lo que aquí se aprobó en Cortes, ¿no?
12: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat avui prudència a la ciutadania davant l'onada de calor la quarta de l'estiu a la península, que avui comença, segons la EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia.
21: Trasladar de nuevo esa precaución, esa prevención, que la extrememos todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, las administraciones públicas estaremos ahí, por supuesto, la UME estará ahí, todo el Sistema Nacional de Protección Civil, pero necesitamos también de ese compromiso, probablemente ya seguro muy importante de los ciudadanos, pero un poco más, porque en efecto estamos ante una nueva ola de calor que puede agravar situaciones complejas que venimos sufriendo durante estas últimas horas y durante estas últimas semanas.
14: El cap de l'executiu, que ha estat este matí en el post de comandament a Naval Calnero, des d'on el Ministeri de l'Interior dirigís l'extinció dels incendis forestals de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, ha tornat a reiterar la necessitat d'un pacte d'estat per a mitigar els efectes del canvi climàtic.
12: L'alcaldessa de Godelleta, Maria Amparo Pardo, ha acabat de declarar com a testimoni davant de la jutgessa que investiga la gestió del Consell el dia de la Dana, que va causar la mort a 231 persones. Pilar de la Fuente, jutge de Catarroja.
22: A preguntes de la magistrada, Maria José Pardo ha manifestat que l'única vis que va rebre abans del fatídic 29 d'octubre li va enviar el cap de policia local, que li va dir que preveia que caigueren més de 150 litres d'aigua. Gràcies a aquest avís, la localitat es va preparar i ella va decidir tancar tant l'institut com l'escola el dia següent per tal d'evitar problemes, que de fet al matí van caure 150 litres, però va ser ja de vesprada quan es va registrar vora 800 litres i que a partir de les 4 i mitja el poble va perdre electricitat i comunicacions. Però ni abans ni després del 29 d'octubre ningú de la conselleria ni d'emergències es va posar en contacte amb ella ni va rebre cap alerta hidrològica o cap alerta meteorològica.
23: Algú els va deixar, algú els va cridar, no des de tant d'ambió des del Consell, sinó des d'emergències o algun cas?
24: No. El jefe de policía el día de antes y esa mañana nos avisó de que iba a llover mucho. La alerta que teníamos era de 150 litros por metro. Era lo que había, lo que teníamos, lo que estaba previsto que cayera en 10 horas y como mucho a lo mejor se podía concentrar en 4 horas. Y ese era el aviso que teníamos y cayeron casi 800 litros.
12: En els esports, el València Bàsquet començarà la pròxima edició de l'Eurolliga el divendres 25 de setembre a casa del Besiktas turc. Paula Alfonso.
25: El primer partit al Roig Arena serà el 29 de setembre contra el Baskonia. Esta temporada es mantenen els 20 equips. Per això tornaran a ser 38 jornades de fase regular que s'allargaran fins al 16 d'abril. A més, el club ha presentat la primera equipació per a la temporada del 40 aniversari. Vestiran per descomptat de taronja amb el logo del club i el número 40 en daurat, i amb el coll i les mànegues amb un ribet negre i daurat. A més, hi ha quatre valencians entre les primeres seleccionats per a l'europeu d'atletisme en Birmingham. Quique Llopis, en 101 metres tanques, i en longitud Lester Lesay, Eusebio Cáceres i Fàtima Diame. En futbol, el Villarreal disputa esta vesprada dos partits amistosos de 45 minuts contra el Alula i el Como, i el Castelló es vora les cares amb el Girona.
12: És tot fins ara. Més informació a les 3 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Continua amunt i avall.
13: Som Apunt. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
26: ¡Regarde la gilipollua!
13: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
27: La próxima semana hablaremos del gobierno.
13: Generalitat Valenciana.
4: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat,

0: Ni en un dels xistes més masclistes d'Arguiñano que m'haguera sorprès tant com d'escoltar això que ara mateix acaba de sonar. Mira, jo sé, Marineta,
1: sí,
0: aquí posarien un bitllet directament, però a més en el de 500, que és el més gran.
1: A veure.
0: A la Fúmiga.
1: Ah, jo també. Ala.
0: Veus?
1: Però
0: no,
1: és que
0: no, tu posa,
1: perquè
0: no mos
1: han jo, perquè no m'han dit a mi que jo faci les meves propostes, perquè si no...
0: No, no, estem estic aprofitant
1: a la Fúmiga o a Mahuela, per exemple.
0: En el bitllet.
1: Ah, en el bitllet.
0: En quin? En el de, 10, perquè correga més, no? N'hi hagi
1: sí.
0: més.
1: O en el de 20, que també està bé.
0: Sí.
1: Sí.
0: En el de 25, no?
1: El podien crear, també. Escolta, que a vegades vindria bé.
2: Depende de si quieres que vaya de mano en mano va y ninguna se la queda, como la canción aquella, sí, mucho o sí. poco. Que quieres que no se sobetee mucho, 200, 100...
1: Sí, de eso
2: que quieres que tu la imagen esté baqueteada, 5 o 10...
0: Sí. És que estan castigadíssims. I ja està, només a ta abuela i a la Fúmiga, posaries?
1: Pues, sí, a veure, com a referència.

0: Tens, ell diria que...
1: Ja, ja, ja. I tu a qui posaries?
2: A Don Quijote de la Mancha.
1: Oh, que clàssic que és.
0: Claro, ay, David.
2: Sí, és verdad.
0: Don Quijote.
2: Ay. Don Quijote de la Mancha. Jo posaria personatges...
0: Pues mira, jo pondria Dulcinea. Jo pondria Dulcinea, perquè... No, la pastora Marcela. Esa sí que la pondria jo, del Quijote. Una mujer que se adelantó a su época. La pastora Marcela, ¿cómo os quedáis? Que no se quería casar.
1: Que no se diga que nos rebuscaeta.
0: Que no se quería casar, la que ya fue rebelde.
1: Bueno, Teresa de la Cruz tampoc se va a casar y no la posen en un billet.
0: También podría ir.
1: Y mira que esta pobra dona li passaven coses, ¿eh?
0: No, no, y bien buenas.
2: ¿Sabeu sí, qui sí que se va a casar?
0: ¿Quién?
1: Y país mentira, ese señor tan lleig com al final van conseguir casarlo en una rubia com ella.
2: Pero si ese señor tan lleig va conseguir el que volia al final.
1: Pero era, ha sigut y es lleig.
0: Sí.
2: Tendría que haber entrado algún com esta con la húngara y a decir tengo que impedir esa boda
1: en ese momento.
2: Bueno, millor...
1: haguera pogut entrar Camila.
2: Sí, pero bueno, que no, que ya tenía tot amarrado, atado y bien atado Camila en la 3, yo creo. Bueno,
1: o sea,
2: eso
1: que
2: es
1: lo de
2: teoría
1: Camila
2: de la conspiración.
1: Estaba... Bueno, pero es que estem parlant de Lady Di y Carles d'Anglaterra.
2: Sí.
1: Que, home, el príncipe guapo no era, precisament. Era l'antítesis dels prínceps del conte.
2: ¿Y Camila,
0: bueno,
2: qué
0: pero
2: es?
0: Era un príncipe, entonces supongo que...
1: Pero tú imagina't això...
0: A ver, príncipes guapos. És,
1: això només és comparable a alçar-te i voreta Donald Trump per la cuina de bon matí. En els calçoncillos, això és de boxejador. Els calçoncillos que portava Fraga en Palomares pues són els mateixos que deu de portar Donald Trump. Pues, algo paregut a Carles d'Anglaterra per ahir. Hola, darling. Hello. Good morning.
2: Però no és el Carles d'ara.
1: Precis, voreu,
2: claro,
0: el cas és que jo crec que Diana de Gales sí que se casó enamorada. La
1: que
0: mujer.
1: Li agradava?
2: Pot ser, sí.
0: Quizá deslumbrada por su categoría.
2: Ni a teorías conspiratorias.
0: Pero sí.
2: Ni a teorías conspiratorias de la propia
0: todo
2: boda.
0: Todo lo que él no...
2: Com per exemple, espera, contextualitzem primer.
3: Posa'm en context.
2: 45 anys fa, deixa la boda del segle.
1: Ah, creia que dius 45 anys tenien, dic, pues l'ha pillat no. Major pa tota, este, eh? Però,
2: que
1: home,
2: no.
1: lo de rei, tota la vida sense Pobre. Pegar un palo a l'aigua i ara que es podia jubilar, va, l'abuela mor i el posen a ell a treballar i dius, mala sort, i damunt se posa malet també, és que li ha passat tot estament la vida, eh?
2: Bueno, sí, com a príncep l'ha passat.
1: Sí, sí, sí.
2: És que sí, l'ha passat la vida volando.
1: És el concepte de gafarró real.
2: Sí, sí, sí. I mira com va el Reino Unit ara.
1: Sí.
2: Mira, pues... arriba't ell
3: bueno,
2: i...
3: Bueno, però què va passar el dia de la boda?
2: Vinga, doncs que va ser un fenomen mundial, tu i jo no estàvem ahí, Pavorelo.
3: No.
2: Però 750 milions de persones estaven enganxats a la televisió per a veure-lo, perquè era...
1: Això que seria només comparable, i no estàvem, Mario tampoc estàvem, ni a Fabiola, la primera boda... Bueno, crec que va ser el primer que van veure els espanyols en televisió, pràcticament en Espanya, la boda de Balduino i Fabiola, els reis de...
0: En blanco y negro, en blanco y negro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que
0: esas imágenes.
1: Yo creo que mezcla blanco y negro ya ni blanco y negro.
0: Era como, era un sepia, un colorcillo sepia.
2: Bueno, pues era tal el esdeveniment que van treure la boda de Westminster perquè sí. No cabien ahí tots. Oh. Se'n van anar a la catedral de Sant Pau perquè necessitaven acollir a tota eixa gent, a tots aquests royals que arribaven de tots els regnes.
1: Horteres també quan fan coses d'ahir en Westminster, eh?
2: Sí.
1: Estos. Oh.
2: Sí, sí, sí, però és que els agrada pomposidad, la pomposidad.
1: No, no. Sí, sí, yo voy a decirlo. Sí,
0: y eso me recuerda que no cupieran todos, ¿no?
2: ¿Qué pasa? Sí, ¿no cabían?
0: A la de Lola Flores, ¿no? ¿No fue la de Lola
3: si
0: Flores?
3: Me quedéis,
0: de,
3: si
0: de
3: me
0: quedéis. Sí, de verdad.
1: Pero la tía loca, ¿cómo se ocurre convidar a todo el mundo? Es que dame la Lola Flores.
0: Irse.
1: Sí, claro. Irse, si me queréis irse.
0: Irse.
2: Bueno, en esa revisionisme que anem a fer, Carlos, per lo vist, tenia dubtes perquè la seva relació amb Camila Parker-Bowles mai se va interrompre i a les proves...
1: Però al final estos eren novios de xiquets,
2: van ser,
1: desboyescaus...
2: Van ser molt amics.
1: Yeah.
2: I per lo vist, pues ahí havia flames que no s'apagaren mai.
1: Guapets, és que estos estaven fets l'un per a l'altre. Eren la parella ideal, sí.
2: Bueno.
1: Estan juntes i dius, mira, són com dos peces del yin i el yang, que encaixen perfectament.
2: La gent se recorda del vestit de Diana, que portava 10.000 perles cosides a mà i una cua de més de 100 metres, o sigui, era també, pues això, pomposo, tot, tot molt anglès, molt
1: jo me'n recordo molt dels carruatges i de, sí, de saber, és sí. Esta que portava uns
3: la manegueta de farol,
1: mànigues,
3: sí, sí, clar, molt de l'època.
1: I de pensar, que lleig és este tio, jo això ho pensava molt, sí, mm-hmm. És de veres.
2: I res, en les teories està que durant els vots Diana va intercanviar l'ordre dels noms del príncep, o sigui, sí. Va equivocar-se i va enganyar-se, i Carles també es va enganyar en la fórmula matrimonial, o sigui que n'hi ha gent que veu això ara i diu va ser per això que estava condemnat ja,
1: era premonitori.
2: Clar, però això és premonitori ara que han passat 45 anys i que ha passat tot el que ha passat, però en el moment a lo millor ningú se donava compte i res.
3: Home, que en aquest moment estàs nerviós,
2: claro.
3: T'equivoques, no passa res.
1: A veure, és que en un bodorrio d'ixos com per no posar-te nerviós,
3: I la càmera ahí enfocante i tu, ai, què tinc que dir? I 150 tot. Noms que tenen,
1: no, i
3: perquè si s'haveren dit que Antonio i Paco ningú s'haveria liat en el nom, però si el diuen Charles, James, Robert, jo què sé.
1: Però the jo first. Crec que el que més pressió provocaria ahir, lluny de les càmeres, l'arquebisbe de Harlington este, com li diguen i tal, l'abuela allí mirant tot el rato, controlant la Elizabeth. Això, mm-hmm. Això tindria que ser una pressió, vamos, el Westminster, no, l'altre, la catedral de Sant Pau, has dit, sí. Allí l'ambient pareixeria de gelatina, la gent no podria ni respirar, només de la tensió que provocaria la reina d'Anglaterra en eixa boda.
0: Yo creo que ella estaría pendiente de las miradas que se estarían echando Camilla Parker Bowles con...
2: Sí,
0: Carlos.
2: Pot ser.
1: L'abuela estaría...
0: Sí,
1: bueno, l'abuela
0: estaría
1: que
0: mirando
1: abuela,
0: como
1: entonces,
0: en las películas, pero... cuando ese plano que te... Te muestra ahí las miraditas.
1: Que entonces vivía la trabuela, o sea, la reina mare, uh-huh. la de los famosos gin tonics, vamos, también. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aquella, en fin, bueno, pues...
2: I és el que tenen les bodes, que després de vegades porten també el desamor.
1: Home, és la causa principal dels divorços, les bodes.

0: A veure, és que no me'l deixaria, no eixiria en ell directament, no?
1: Temazo també de desamor,
0: I la de Maluma, Felices los Cuatro, en quina categoria
2: això
0: la clavaríem?
2: No és
1: això és d'amor, d'amor.
0: D'amor o de cuernerio?
1: Seria poliamor. Poliamor,
0: no?
1: De relació oberta.
0: Sempre ho he pensat. Dic,
3: que és una cançó de
1: relació buscar també un altre dia poliamor.
0: Sí, sí, sí, hi ha un escàndalo.
2: És de vicio, aquesta cançó.
0: És de vicio.
1: De vici, molt bé.
2: Mira, tenia que haver posat ara. Bueno,
0: no flipar en el doble de Maluma que vos vaig ensenyar.
1: Sí, loco,
0: En la Green Party, aquella que vaig estar jo.
1: Bueno, a mi este Bad Bunny de No me vuelvo a enamorar, mira.
2: De qui era la de Mi vida te boté?
1: Jo te boté.
2: Esa era bona,
1: mi, no ho sé, de qui és?
0: M'encanta, perquè ella fa lo del sí, sí, sí.
2: Esa també és de desamor, claro, perquè te va votar de... Bon, quanta gent... De Bad Bunny?
1: És que Bad Bunny
0: però si
1: és
0: totes
1: el
0: són
1: rei
0: cançons
1: del desamor.
0: De
2: Bad Bunny,
0: mira.
2: Ozuna, Casper, Nio García, Darell i Nicky Jam. O sea, quanta gent fa falta? O quanta gent fa falta pa poner una bombilla?
0: Míralo, míralo, ahí.
1: Podríem haver posat la Perla de Rosalía.
0: També,
1: no pensat, claro,
0: sí.
1: O la de... Quina vez es posa, Sergi?
0: No ho sé, la veritat és que en la meva vida ja tinc prou com per buscar una cançó, saps? O sigui que... No, la de Will Survive jo crec que és el top de les cançons del desamor. De Camilo Sesto en alguna també n'hi hauria.
1: Morir d'amor?
0: Sí, Morir d'amor, per exemple. Sí, sí, més explícita que ja, increïble, vamos.
1: Sí.
0: I moltíssimes més, que mal rotllo. Per això en queden les cançons dels Pallassos de la Tele o dels Loomis o de... Això és un patiment.
1: No, però aquestes cançons triomfen un montón, tu.
0: Claro,
1: sabes,
0: perquè la gent li va el rotllo de l'automachacar-se.
1: El martirio.
0: Exacte, això és la cosa. Sí,
1: el
0: sí,
1: látigo.
0: Sí. Mira la Valero i la Freitas, que ràpides que van.
2: Esta és la cover d'esta, no? De la xiqueta esta, com se diu? És Emilia? No sé qui és.
0: Ah, sí, esta
1: de
0: és la versió
1: Peluso,
0: de...
1: No?
0: Claro.
2: Ah, Nati Peluso.
1: Nati Peluso.
2: Wow, per tirar una.
1: David, calla
2: una.
1: Ja, no parles més avui.
0: Avui estem a dormir.
2: No, ni idea.
0: En fi.
1: És la Nati.
0: En Amor o Desamor, Montenin Canar. Demà a les 9:30 tornarem com sempre, però ara mos quedem amb la resta de la programació de la ràdio, començant pels esports. I prestant atenció a tota l'actualitat que va derivada dels incendis i altres coses, així en la ràdio i esta vesprada també en la tele. A partir de les 5 en Està Passant. Adéu.

0: Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? El València va guanyar ahir el Derby County anglès. Entrenament o partit, el ben cert és que el club no ha passat imatges, no ha contat res d'un partit en què va veure porta, curiosament, Arnau Danjuma, el neerlandès, un dels jugadors en què sembla que el club no compta o vol fer fora, perquè no compta per al tècnic, per a Carlos Corberán, que ahir sí que el va idear. Però no podem dir res del partit ni tampoc dels gols, perquè el València de moment no els ha difós. És curiós, quan menys. Ho tractarem després de la nostra tertúlia. Sí que hi haurà imatge en el tercer partit de pretemporada que esta casa vos oferirà dissabte contra l'Stoke City a les 7:30 de la vesprada. En apunt per a tots, podreu seguir este partit que vos portaran Xavi Alberola i Fernando Gómez Colomer. Mentre, el València continua en silenci, sense notícies de noves incorporacions, con la de la lateral dret, que ara sembla que està tota la carn en la graella, del francès William Miquel Brensis. El presumpte interès de l'Inter de Milà per César Tàrrega també està en l'actualitat del València, que prioritza l'operació eixida amb noms com el que ja vos hem comentat, el golejador Danjuma, André Almeida, Dani Raba i altres que no compten, que estan a València con Sergi Canós i Alberto Maria, els dos en període de recuperació de lesió. Bé, canviant d'assumpte, canviant d'equip, avui el Villarreal juga un nou amistós, un triangular amb el Como i un equip de la segona divisió de l'Aràbia Saudita després de la gran victòria de dissabte passat a Eindhoven. Per cert, que a nit vam tindre eixa famosa nit de les novetades. Escoltarem a Micautatge, Tani i companyia, cantant i fent una miqueta la mona. L'Elche va empatar ahir a dos gols en un nou amistós de pretemporada, amb el mercat de fitxatges alentit i en què Ferniño podria ser el primer, tot i que de moment no hi ha confirmació oficial. Sí que sabem avui, que el Festa d'Elche no es jugarà a causa de les hores del Martínez Valero. Ho ha confirmat avui el president del club, Joaquín Buitrago.
2: No hemos podido encajarlo antes del inicio de temporada. La competición arranca cada vez más pronto y después tenemos un hándicap. No tenemos acabada la sexta, estamos reformando y cambiando todas las butacas y vamos justos de tiempo. Vamos a ver si pudiéramos encajar algo para el parón de septiembre, pero dependemos de tener un rival y después sabéis que en el parón de septiembre normalmente se aprovecha para cambiar el césped. Estamos trabajando en ese sentido.
1: Bé, hem quedat amb Òscar Manteca, després periodista del grup Plaza d'Alacant, per parlar sobre l'actualitat del conjunt franjavert. En el Llevant espera per Carlos Espí, en el Castelló avui amistós contra el Girona, dos equips per cert, candidats a l'ascens, i l'Eldense, el mig centre Jordi Martín, és una nova incorporació en el conjunt de Claudio Barragal. En la nostra tertúlia avui, Carlo Espínola i Rafa Marín. També volem fer una allada al terrible incendi que està fet tant d'espoles de la Plana Baixa i de la Serra de l'Espada. Hem quedat amb la trail atleta Raquel Martínez, natural de la Vall, i que ha xafat i corregut moltíssim per les sendes i camins d'este pulbo castellonenc. També coneguem la prellista de l'Europeu de Birmingham. Ara de seguida parlem amb Fernando Miñana, amb Ferxes, per comentar-la amb bona cosa, d'atletes valencians. I hem quedat amb el valencià Javi Perea, cap de l'equip de l'equip sub-21 d'hoquei Herba, que disputa a València l'Europeu de la especialitat. Sofía Álvarez està en la realització tècnica del programa. Eva Casany ja la tinc així, està a la redacció i la producció. Hola, Eva.
3: Hola, Dani.
1: Bueno, ja coneguem els primers rivals de València Bàsquet en l'Eurolliga, no?
3: Començarà divendres 25 de setembre a casa del Besiktas Tur, que torna a competició, i finalitzarà a casa de l'Olympiacos de Jan Montero. El primer partit al Roig Arena, 29 de setembre contra el Baskonia, però el morbo vindrà el 10 de desembre. Viatjaran al feu madridista, segons el que depara el calendari de la Lliga. Podria ser la primera volta que es veren les cares de nou amb Pedro Martínez i Jaime Pradilla. La calda de la Taronja estarà al màxim per a rebre'ls l'1 d'abril.
1: L'1 d'abril, si no m'ho impedís la seva, estes són les dates d'aquesta tornada de Pedro Martínez, Pradilla i companyia al Roig Arena. Al micro, com cada dia, Dani Hermosilla. Uns consells i se n'anem ja a Castelló, on s'espera Raquel Martínez.
0: Esports a punt. En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
4: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
5: ¡Regarde la gilipollua!
4: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
6: La próxima semana hablaremos del gobierno.
4: Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
12: Som a punt.
1: Són les 2:06 de la vesprada. Abans d'anar-nos a Castelló, uns apunts de l'actualitat que fa referència, per exemple, al mercat de fitxatges, perquè sembla que hi ha inici de negociacions del Real Madrid per Rodri, Eva.
3: La maquinària blanca està en marxa per una vegada finiquita l'arribada de Diomandé, encara amb el City el fitxatge de Rodrigo Hernández. Ja era un dels desitjos de Mourinho i després de la brillant actuació mundialista ha insistit en el fitxatge. Sembla que l'equip anglès no vol forçar la continuïtat d'un dels seus referents que encara tenen any de contracte i si negociarà més de Florentino. El preu de l'operació estaria entre els 50 i 60 milions d'euros.
1: Per altra banda, Marc Cucurella ha sigut un home de paraula i s'ha tatuat la cara de Luis de la Fuente.
3: El lateral català ha passat per la Gúbia per a gravar-se el rostre del seleccionador espanyol, ho ha fet molt prop del colze, no massa gran. La veritat és que hi ha opinions per a tots els gustos. Qui diu que sembla Gandhi, a mi me sembla més un Funko Pop del seleccionador.
1: Tirant de l'èxit del Comitè Nacional del Ministeri d'Economia, Eva acunyarà 500.000 monedes commemoratives del triomf al Mundial.
3: La Fàbrica Nacional de Moneda i Tindre farà cada moneda de 4 reals amb un valor de 5 euros per un preu de 60,33 IVA. A banda, en l'anvers estarà el retrat del rei Felip VI junt a la llegenda rei d'Espanya i en el revers el logotip del campionat de la FIFA i baix en majúscules campions del món. Te la compraràs?
1: No ho sé, però els col·leccionistes segurament sí. Esta vesprada acabem. Itàlia estarà pendent de la roda de premsa que centrarà les bases del futur de la selecció.
3: Roberto Mancini torna a posar-se al capdavant de l'Azzurra junt al nou director tècnic. L'exentrenador valencianista Claudio Ranieri es dirigiran a la nació. Ranieri serà més president del Club Itàlia, l'organisme intern de la federació que s'encarrega de coordinar i gestionar de forma integral totes les seleccions nacionals del país. Amb 74 anys, té faena.
1: Té faena. Anem amb més coses. Són les 2:08 i ja vos diem, la nostra presentació, se n'anem a Castelló. Raquel Martínez és una trailatleta de la Vall d'Uso que ara, després de superar un càncer i també de les conseqüències del Covid, disfruta de la muntanya, però sense l'exigència d'una competició que ara ens contarà tira a faltar. L'any passat va ser testimoni, curiosament, dels incendis del poble del seu iaio a Galícia i enguany li toca reviure i encara està, com vos hem informat en esta mateixa sintonia sense control, ixe incendi que va iniciar-se dissabte a la vall i que afecta la Serra d'Espadà. Les pistes i les sendes de la qual ha travessat en innumerables ocasions. L'amor a la muntanya i a l'Espadà suposa un enorme tristor, no només per als habitants de les poblacions afectades, lògicament, sinó també per als esportistes que tenen a la muntanya com allò de disfrute i també d'entrenament. I ja la tenim amb nosaltres. Raquel, bona vesprada.
13: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, quina llàstima, no? Veure aquestes muntanyes, les nostres muntanyes, la teua Serra d'Espadà, amb ese fum, amb esa negror i amb aquestes flames, que encara estan pendents.
13: Sí, la verdad que sí. Yo cuando me enteré, es como, digo, no me lo puedo creer. Como el año pasado viví lo mismo en Galicia, digo, me dio la misma sensación de volverlo a repetir aquí.
1: Porque tú el año pasado visitares, que es el pueblo del teu iaio, visitares Galicia, creo que me has comentado en la provincia de Lugo, y ya vas a vivir una situación similar, fins i tot intentares eixir, y claro, era prácticamente imposible, ¿no?
13: Sí, fuimos a disfrutar como cada año de las vacaciones. Allí todo es verde, que por eso me gusta tanto. Estamos allí en la casa a pie de montaña. Da gusto correr por allí, las montañas no las acabas. Y bueno, fue un verano que desde el día que llegamos al día siguiente, hay gente de toda España, muchos se fueron a Barcelona, a Madrid. Nosotros decidimos quedarnos, pero allí estuvimos confinados, sin disfrutar de las vacaciones.
1: Tú en trenes corres moltes vegades per allí, supose que amb temor, no?, perdir-ho entre cometes, de tornar a aixes sendes, a aixos camins totalment cremats, no?
13: Yo he vivido siempre en Valldoxó hasta que tenía 23 años y luego vine a vivir a Castellón, pero para entrenar iba allí, a Valldoxó. Y ahora, pues, cuando voy no estoy corriendo al mismo nivel ni a los mismos ritmos, ni mucho menos que antes, pero sí que me gusta salir por la montaña y nada, estoy, pues, padeciendo de cómo se habrá quedado y nada.
1: Raquel, dime.
13: De verlo todo tan verde que... no sé, sales, disfrutas tanto, lo vives. Además tiene los beneficios terapéuticos que tiene la montaña, que te ayuda a recuperarte física y emocionalmente. Y luego cuando lo vi en Galicia, que estaba todo negro, todo desolado, pues me da miedo volver a ver esto así. Pienso en las carreras, en las competiciones, en la Puchada del Montí, en la Volta a la Hambría, en Artana, y digo, ¿se habrá quemado esta? ¿Se habrá quemado la otra?
1: Sí, pero ya te digo, pero a todos los corredores de montaña, pero a ciclistas, pero a senderistas, pero a muchísima gente que tiene la montaña, diríem un lloc on disfrutar y también hacer el esport. La recuperació de Espadà deu ser una obligació i una nova mostra de superació i resiliència que tu entens moltíssim, no? Perquè, com deia en la presentació, tu vas patir un càncer de mama, després la Covid te va afectar d'una forma tremenda i continues, i encara que no estàs competint a un nivell excessivament competitiu, bueno, ho tens ahí en la ment i ho tires a faltar, no?
13: Claro. De hecho, salgo un par de días, me gusta salir siempre porque vuelvo mejor.
1: Dic que supose, no?, que en la teua vida... també la recuperació, com esperem que siga pronte la Serra d'Espadà. Raquel, que volíem fer un testimoni i un recordatori a totes aquelles terres, aquella comarca de la Plana Baixa, Artana, la Vall d'Uixó, Baix Lida, a moltíssims pobles que estan afectats per aquest incendi, i volíem fer un xicotet cop d'ull a esta situació, recordant aquestes muntanyes que ara s'han cremat. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
13: De nada.
1: Canviant d'assumpte, parlem d'atletisme i parlem d'eixa llista que hem conegut avui per a l'Europeu de Birmingham del 10 al 16 d'agost, en què hi ha 4 valencians, Eva.
3: Sí, Quique Llopis en 110 metres tanques i en longitud Lester Lescai, Eusebio Cáceres i Fàtima Diame. És la primera llista, està formada per 77 atletes, 35 homes i 42 homes que han sigut preseleccionats per complir els requisits establerts per l'European Athletics i els criteris fixats per l'alt rendiment de la Federació Espanyola. Hi ha altres 18 que podrien entrar encara ni se depèn de com queden en el rànquing en este equip espanyol.
1: Sí, i ja tenim amb nosaltres a Fernando Miñana. Ferches, esperem que avui creguem més disc, que avui hi ha bona cobertura. Fer, bona vesprada.
10: Hoy la mejor de las coberturas y el mejor de los sonidos.
1: Exactament.
10: No te preocupes.
1: Exactament, se te sent perfectament. Bueno, una llista sense excessives novetats, con la valores.
10: Había un cierto pesimismo porque los campeonatos de España no fueron demasiado espectaculares, no hubo grandes marcas. Es verdad que influyó mucho el calor tremendo y un viento salvaje, ¿vale? Que, bueno, influyó en casi todas las pruebas. Y luego España pues echa mucho en falta a algunos pesos pesados como Jordan Díaz, Ana Peleteiro. Faltan como dos estrellas rutilantes que casi te aseguraban medalla. Pero luego, analizando los rankings y viendo la selección que ha anunciado hoy el valenciano Pepe Peiró, ves que pues que pueden estar otra vez en torno a las 10 medallas. Recordamos que en 2024 en Roma fueron 8, pero es europeo en año olímpico, con lo cual algunas pruebas como maratón y alguna más no se celebran, y hace 4 en Múnich fueron 10 medallas, con lo cual yo creo que si las cosas se dan bien pueden estar en esos números otra vez.
1: ¿Cuanto a la representación valenciana, qué esperes?
10: Bueno, a los 4 que habéis dicho, en esos 18 que están pendientes de si se entran o no, está la castellonense Andrea Sales, que se proclamó en Málaga campeona de España de lanzamiento de martillo con solo 19 años y que en un 99% va a estar también en la selección, porque ahora mismo en la calificación por puntos está dentro y lo más normal es que entre. Llama mucho la atención Eusebio Cáceres, que va a disputar su 7º campeonato de Europa. Eso es una salvajada. Sí. Y estará con Lester Lescay y Fátima Diame, cada uno en hombres y mujeres, en longitud, pues luchando por las medallas. Sí. Yo en hombres lo veo más difícil, Fátima Diame lo veo un pelín más asequible, aunque también es difícil. Y luego Quique Llopis, recordemos que fue su campeón de Europa hace 2 años en Roma, que defiende esa posición, que en invierno fue su campeón del mundo indoor, pues debería estar en la lucha. Ha sido un año difícil para él, con unas molestias en los isquios que venían de unos déficits de los niveles de hierro y tal, pero él comentaba en Málaga que ya va para arriba, que ya han encontrado la solución y que él espera llegar competitivo para luchar por todo en Birmingham.
1: Bueno, estaré en pendés a la lista definitiva y lógicamente también, y en esta casa vos lo contaremos, y Fernando estará a nosotros, pero a contar todo el que pase en la gran cita del atletismo europeo en esta temporada. Gracias, Fer.
10: Gracias, adeu.
1: Canviem d'esport, parlem d'hoquei, perquè en el poliesportiu de Tarongers a València es disputa l'europeu d'hoquei de Collerba. Ahir la selecció espanyola masculina va perdre 4-1 davant dels Països Baixos. Avui se celebra la 4ª jornada. Paula Alfonso, bona vesprada.
14: Bona vesprada, Dani. El segon partit és avui a les 6 de la vesprada contra Àustria per a intentar defendre el títol de campions que van aconseguir la temporada passada. I també esta vesprada la selecció femenina s'enfrontarà a Anglaterra a les 8:20, buscant repetir la històrica victòria aconseguida a València 2019.
1: I per a parlar d'este europeu tenim ja amb nosaltres el valencià Javi Perea, que és el cap de l'equip masculí. Paula, qui és Javi Perea per als nostres oients que poden situar-lo?
14: Javi Perea és valencià, com ja has dit, Dani, i és tècnic de la Federació d'Hockey de la Comunitat Valenciana. Ha vivit aquest esport des de diferents perspectives, tot i això segueix en la mateixa il·lusió que el primer dia. Ha sigut campió del passat Eurohockey i subcampió mundial. Perea busca ampliar el seu palmarès al costat de l'equip nacional sub-21, en qui ja ostenta grans èxits esportius.
1: Efectivament, i esperem que sigui que afegim un més. Javi Perea, bones tardes, bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Supose que com a vigent campiona d'Europa l'objectiu seria, no?, tornar a revalidar el títol.
15: Sí, home, sempre. En el grup que quedaren campions, ara segon del món en desembre, pues lògicament és guanyar el torneig una altra vegada i revalidar el títol que tenim.
1: Molt bé, Paula.
14: Javi, què sensacions t'ha deixat l'equip en estos primers dies de competició?
15: Bueno, començarem molt bé, el primer partit contra Anglaterra, començarem guanyant 3-0, després empataren per un poc de baixo nostre i remuntarem i guanyarem, el primer partit que era molt important. Ahir no jugarem bé i bueno, farem perdre 4-1 contra Holanda, però si guanyem ara en unes hores, que juguem a les 6, així al poliesportiu de Tarongers, entrem en semifinals, que és el primer objectiu que tenim.
14: I València torna a organitzar una gran competició internacional. Què esperes que deixi este europeu en la ciutat?
15: Bueno, una vegada més, no? Perquè ja sí. Van tots els anys, sempre fan alguna cosa, entonces, bueno, com sempre, no? Que la gent conega més el hockey, que els que juguen a hockey puguen disfrutar del hockey internacional també i veure partits d'un alt nivell. I ara sobretot esta vegada que és per primera vegada se fa entrar el poliesportiu de Tarongers, pues bueno, adequar el poliesportiu perquè és la primera vegada i encara falten coses, però bueno, molt bé, estem molt contents, com a selecció estem molt contents en el vestuari, en l'organització, en tot.
1: Has parlat tu de qui juga a hockey, que s'acosta, però i qui no ha vist mai un partit d'hockey, Què li pots dir perquè s'anime a acudir ahí a la pista de Tarongers a veure un partit d'hoquei?
15: Bueno, és un esport molt intens i molt divertit de veure, perquè al final en una la pilota és bueno, molt gran i se fan coses super... no sé com dir, però bueno, que crida molt l'atenció, no? de tots els mans de la pilota i la veritat és que és molt divertit.
1: És molt divertit i és un esport que tenim molta valència i que hem viscut amb moltíssima intensitat sempre. Javi, que vaig a tot bé, que guanyeu esta vesprada i que revalideu.
15: Moltes gràcies.
1: Nosaltres estarem així pendents, a veure si revalideu. Tornem a parlar ja de el campionat, que esperem que sigui així.
15: Ojalá. Moltíssimes gràcies i nada, bueno, que la gent que pugui vindre a veure'ns i animar.
1: Perfecte, molt bé, gràcies Javi.
15: Gràcies, adéu.
1: Parlem, continuem amb la nostra portada, parlem ara de tennis perquè la valenciana Sara Sorribes s'enfronta a la sueca Geman a Romania. Paula.
14: La tenista de la Pau d'Uixó ahir en la primera ronda va derrotar l'altra valenciana del torneig, Leire Romero, per 6-3, 3-6, 3-6. Avui a les 4 de la vesprada el següent partit. En el mateix torneig també han jugat este matí dos espanyoles, entre elles Caitlin Quevedo i Irene Burillo. Ha guanyat Quevedo per 7-5, 6-1. Seguint amb el tenis, a Mèxic, l'espanyol Martín Landualce ha perdut en el partit d'este matí contra l'estadounidenc Senk. A Memphis, Maria Bassols també ha perdut contra la txeca Bidmanova. Ahir, Jodar a Washington es va imposar al francès Fils. Avui, l'andalús descansa, però demà a les 2 de la matinada jugarà contra el japonès Nishikori. D'altra banda, Carlos Alcaraz augmenta el ritme dels seus entrenaments per a intentar arribar a Cincinnati i recuperar-se de la lesió.
1: Quines ganes tenim de veure a Carlos Alcaraz novament sobre les pistes. Anem amb més coses. Perquè tenim final inèdita al Cotif amb dos equips africans. Marc Romero, bona esprada.
16: Bona esprada, Dani. Sí, Mauritània fou el primer finalista. Arribaven a la semifinal com a primers de grup i es van veure les cares contra el Llevant. El partit acaba amb empat a 0, però els africans foren millors en la tanda de penals. L'altre bitllet per a la final se l'emportà Marroc. Els Lions de l'Atlas superaren el València per 2-0. Els valencianistes van començar millor i van disposar de les primeres ocasions, però el combinat marroquí va anar creixent amb el pas del partit i en el minut 31, Hamza Raji va avançar els africans aprofitant una falta lateral. Iguiz va sentenciar el duel amb el segon gol en el minut 76. Demà serà la primera final, com dius, íntegrament africana de la història d'aquest torneig, que és un torneig internacional de futbol base que es disputa, com sabem, cada estiu a l'Alcúdia.
1: Gràcies, Marc. I acabem amb una nota ràpida de ciclisme. El Movistar ha anunciat avui que el valencià Javi Cubillas, que estava en el segon equip de la entitat telefònica, puja a l'equip professional Pro Tour i li amplien el contracte fins al 2029. Amb 19 anys, el ciclista de Villarreal complís el seu somni. Esta temporada ha sigut segon en la clàssica de Pasqua i desè en el Giro Next Gen, la gran prova per a corredors amateurs del calendari. Anem ja amb el futbol, anem ja amb primera divisió i anem amb la informació del València.
17: La informació esportiva en Esports a punt.
1: Dos i 23, comencem la informació futbolera ja amb el València i amistós o sucedani d'amistós, amb una victòria, com dèiem, la presentació del València contra el Derby County, amb dos gols d'un jugador que està en la rampa d'eixida, curiosament, tot i que té dos anys més de contracte. Samu Borja, bona vesprada.
18: Bona vesprada, Dani.
1: Bueno, el que hem sabut del València 1-2, perquè el Stoke City sí que ha pujat el seu gol a les seues xarxes socials, però del València no saben res.
18: Sí, els dos clubs han fet una crònica de l'entrenament d'ahir, així ho ha qualificat el València. L'Stoke City, en canvi, sí que ha fet el que és habitual, no? Pues pujar una imatge del gol que marca el seu jugador en ixe 1-2. Jo crec que també per deferència el València igual no ha pujat cap altra imatge. El València no ha pujat absolutament res. És la intenció del club en aquest tipus d'entrenaments contra altres equips. No volen dir que siguin partits amistosos. Són partits en els que, com ahir comentàvem, igual no s'ha jugat 45 minuts per part, sinó que la durada pot ser distinta, etc. Però si se fa després una espècie de crònica, encara que siga escueta, per part dels dos equips, per explicar que en ixe temps que jugaven un contra l'altre, van quedar a dos. Qui marca dos gols? Danjuma. Danjuma, que no havia participat en la pretemporada. Danjuma, que des de setembre de l'any passat no marcava un gol amb el València, compte el tema, O sigui, és un futbolista que comença en les 7 primeres jornades marcant 3 gols i sembla que pot ser diferencial, i acaba no jugant ni un sol minut els últims 5 partits de Lliga, i abans jugava residual, moments molt puntuals, en aquest moment en el que el València començava a funcionar un poc millor en el tram final de temporada, salva els mobles, salva la categoria, inclús s'acosta, entre cometes, a la part mitja, part europea de darrere, no? La temporada passada. En aquesta situació, Danjuma apareix i jo crec que òbviament mostra a mi dos gols que vol reivindicar-se. El futbolista no està mirant al mercat, li queden encara 2 anys de contracte en el València, ha passat ja per 10 clubs en la seva carrera, I això que és un futbolista que arriba a tindre una valoració en el mercat de 50 milions d'euros, el Villarreal paga 23 milions d'euros per a fitxar-lo i acaba arribant al València a cost zero la temporada passada. Futbolista que no qualla en cap club, que té moments estel·lars, diguem, en la seva carrera, però lluny de donar continuïtat, no? Pues se sol amagar després en moments del curs i desapareix. Òbviament, pues Corberán, Raba, Danjuma, Almeida, són els futbolistes que ha vist que no li acaben a ell o no sap treure el rendiment que puguen arribar a donar en altres llocs, i preferiria que eixin al mercat. Actualment el seu valor de mercat és de 3 milions d'euros només, o sigui, ha decaigut de 50 a 3 en la seva carrera, curta carrera, que té 29 anys, sí. No parlem d'un futbolista de 35, i no hi ha a priori moviments per a que pugui eixir. Ni ell vol, ni apareixen clubs altament interessats en el futbolista. I són dos gols d'ahir, volem si almenys provoquen que tinga l'oportunitat en algun partit que sí siga visible, com pot ser el del dissabte, que ofereix a punta a les 7 i mitja contra l'Stoke City, si pot tindre minuts, perquè no hi ha davanters, ho explicàvem ahir, només estava Hugo Duro, per tant ell actua com a davanter en el segon tram d'aquest partit, i sent davanter centre va a veure porteria, per tant davant la falta d'efectius, pues podria ser un jugador reconvertible a aquesta posició de davanter, de punta, que Corberán li demana una sèrie de coses i que intente portar-les a terme. Per tant, el partit d'ahir entre Derby County i el València, que acaba 1-2, veurem estos dies d'entrenament continuarà l'equip allí a Anglaterra, i el dissabte el partit que sí serà visible, que sí serà contra un equip de més nivell.
1: Evidentment, i que el veurem a les 7 i mitja, si no m'equivoque, per la nostra televisió. Del mercat molt ràpidament, perquè no hi ha notícies de novetats, però sí, ja hem donat el nom de William Mikkel Brensis, el jugador sub-23 internacional sub-20 per França, que prové de l'Hamburg, i també sembla que hi ha un interès, o n'hi ha un nou interès per Dejiro Chirino, el jugador de l'Almeria, que són els dos noms que han eixit en les últimes jornades.
18: Sí, són dos noms que ja van i venen, no?, en el mercat, i el València intentant tancar algun d'ells. Un d'ells seria més barat perquè ja no està en l'Hamburg, no té contracte ara mateixa, com és William Mikkel Brensis. Podria el València avançar-se a altres. Llegint sobre ell, jo no l'he vist jugar, però parlen que és molt ofensiu, exageradament ofensiu per a ser lateral, William Mikkel Brensis, i que això fa que a lo millor altres clubs més importants no es fixen, perquè a nivell defensiu té carències, però bueno, podria ser un jugador totalment distint a Fulquier, no? Que és tot el contrari, podria aportar defensivament però no en l'ofensiva. I a banda d'això, quin és el lateral que voldria tindre el València més de garanties? Pues, per exemple, parlant de Dejiro Chirino. El lateral de l'Almeria, València ha fet 2 intents per acostar-se al que demanaria l'Almeria, no arriben a aquest acord. Què és el que interessa o el que intenta València, igual que altres clubs sempre? Vols jugar en Almeria, vols jugar en un club que a priori, no?, està per baix, uns escalons del València, o vols donar el salt a un València de primera divisió, jugar, mostrar-te i començar a rellençar la teva carrera? Fes força. Fes força per a que el teu club actual...
1: Sembla que és el que està passant, no?
18: I és el que s'està intentant. Ahir jugar un torneig a Àguiles, guanyar el torneig d'Almeria, i va ser dels millors. Segons llegia la premsa local, va ser un jugador diferencial en aquest partit. Està mostrant un creixement, este futbolista també jove, i el València que li interessaria incorporar a Chirino. Veurem què és el que passa finalment.
1: A veurem, perquè sembla que fins i tot l'Almeria, davant la pressió del futbolista, està buscant en el mercat ja un possible substitut. Acabem. César Tàrrega, ahir no ho comentarem, però bueno, sembla que hi ha un interès, o almenys un interès, que no ha arribat al club, no ha arribat tampoc al futbolista, de l'Inter de Milà, del futbol italià. Una sorpresa, no?
18: Va eixir el rumor, diguem, des d'Itàlia, un compte de Twitter d'un... Twitter, anem a dir, periodista, no sé fins a quin punt, que ha publicat moltíssimes rumorologies al voltant de l'esport. Ja sabem que els italians i el tema del mercato, no sé, com no tenen equip que jugue mundials, pues se dediquen a això, al no futbol, no?
1: Exacte.
18: Però més enllà d'això, després sí que ha aparegut algun altre mitjà que s'ha fet ressò de que ha pogut haver una aproximació, una pregunta, no?, sobre com està la seva situació, però per ara que nosaltres puguem contrastar no hi ha res més, no ha hagut un oferiment ni verbal ni tampoc per escrit de l'Inter per a intentar fitxar a Tàrrega. Estarem atents perquè, bueno, hi ha un rumor, però com tantíssims altres, si es confirma algun apropament més ja real, no, pues el contarem.
1: Pararem en la nostra tertúlia. Gràcies, Samu.
18: Gràcies.
2: No hemos podido encajarlo antes de inicio de temporada. La competición arranca cada vez más pronto y después tenemos un hándicap que no tenemos acabada la sexta. Estamos reformando y cambiando todas las butacas y vamos justos de tiempo. Vamos a ver si pudiéramos encajar algo para el parón de septiembre, pero dependemos de tener un rival. Y después sabéis que en el parón de septiembre normalmente se aprovecha para cambiar el césped. Estamos trabajando en ese sentido.
1: És Joaquim Buitrago, és el president de l'Elx, que confirma que enguany no es disputarà el tradicional trofeu de festa, o almenys festa d'Elx, per les obres que s'estan executant al Martínez Valero, no almenys abans del començament de la Lliga. Mantindre una tarea explica... perdó, mantindre un estadi és una tarea ingent, de molt de treball.
2: Las obras nunca acaban. El estadio, eso es un monstruo. O sea, no solo hacer las obras que hemos hecho, sino mantenerlas en las condiciones en las que están cuesta mucho. Y no queremos caer en situaciones como la del Rayo, por ejemplo.
1: I també li han preguntat, lògicament, per el mercat, que no acaba d'arrencar. Ara de seguida parlem amb Òscar Manteca, però bueno, el fet que no hi hagi encara cap reforç i que estiga paralitzada, per exemple, l'arribada d'Osorio, o també aquesta incorporació de Ferniño, dia a sol, president.
2: La dirección deportiva está trabajando para cada posición que nos pueda hacer falta, pues con 3, 4 o 5 opciones. ¿Cuál de ellas va a cuajar? Pues no lo sé. ¿Por qué? O sea, igual que estamos todos los clubes buscando 4 o 5 opciones para cada puesto, están los jugadores viendo 4 o 5 opciones de equipo para recalar. El hecho de que la competición arranque antes de que acabe el mercado de fichaje, pues distorsiona esta situación. Es una situación que están valorando la dirección deportiva sobre si se incorporará o no.
1: Óscar Manteca, amigo, buena vesprada.
19: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, escolta, la tira llarga. Vol dir que en el començament de la Lliga, evidentment, no va estar tota la plantilla, ¿no?
19: Ah, bueno, pero eso por descontado. No solo porque yo te tenga que hacer 8 o 9 fichajes, porque hasta el último día del mercado de fichajes, Bragarnik, por regla general, se guarda como un 30 o un 40% de las necesidades a cubrir para tomar decisiones ese día. Entonces, eso lo damos todo por hecho. Hombre, lo raro, extraño, marciano a estas alturas... Es que no haya venido nadie, que no haya ninguna cara nueva, ¿vale? Sí. Parece que Ferniño es cuestión del anuncio hoy, ¿vale? Eso ya está cerrado, pero sería el primer fichaje a estas alturas de verano, 29 de julio. Es verdad que Elche sí ejerció 3 opciones de compra en junio y ha renovado a Josan, pero lo que fichaje, pues llama la atención que vayamos ya para la tercera semana o que estamos en la tercera semana de pretemporada y no haya habido una sola cara nueva, ¿no? Eso es llamativo, más allá de que vino a Fembrugger y Bubba Sangaré, que estaban con la selección cada uno de ellos.
1: Sí, bueno, lo de Ferniño ya está así, sembla que ha pasado la revisión médica, pero bueno, no s'acaba d'anunciar y bueno, son les coses, el timing que parlaven tu i jo este matí de Christian Bragarnik. Altre nom, oferta per Félix Jorge Mire,
19: sí.
1: ¿Vale? Del West Bromwich Albion. Sembla que és un dels futbolistes que té en cartera, segons dia, o un des de la llista que deia el president Buitrago, ¿no?
19: Sí, esta es una vieja aspiración del Elche que ya trató de firmarle el verano pasado. Pasó algo raro, pasó evidentemente que no llegaron a un acuerdo económico. Y en el mercado de invierno volvió a sonar. Y bueno, ahora yo creo que sí que tenemos todos claros que es necesario reforzar todas las líneas, bueno, más allá de la portería, que no, si no hay salidas, el resto de líneas hay que incorporar futbolistas y en el centro del campo es que no tienes un recambio para Luis Febas. Ese es uno de esos lunares o elefantes en la habitación que tenemos y que no se han resuelto. Bueno, este chico es medio centro y ya te digo que el Elche trató de incorporar del verano pasado, pero no llegó a un acuerdo con su club y es... Este mercado de invierno pasado también sonó. Dicen desde Noruega que la oferta es de 2,7 millones de euros, pues yo ahí ya no te sabría decir, pero sí que es cierto que volvemos a tener, bueno, pues siempre el mismo problema, que es el tema económico. Por esa razón, por ejemplo, pues lo de Ferniño se trató de incorporar del verano pasado, pero no llegó a un acuerdo con su club y es... Este mercado de invierno pasado también sonó. Dicen desde Noruega que la oferta es de 2,7 millones de euros, pues yo ahí ya no te sabría decir, pero sí que es cierto que, que volvemos a tener, bueno,

0: Des la nit de les novetades, o almenys la denomina així el Villarreal, que fa en cada concentració, cada temporada, Ayrton i Luguasell, Alex Freeman, Jos Micautadze i Santi Mourinho, que van ser alguns dels protagonistes que hem sentit. Esta nit el Villarreal jugarà un nou amistós, però ahir va haver, com diguem, ixa tradicional nit de les novetades. 45 minuts de partit contra el Como a les 10 i anteriorment contra el conjunt de la Lula, que serà a les 7 de la vesprada, equip de la segona divisió de l'Aràbia Saudita, en este triangular que la veritat és que som, diríem, més coneguts a Itàlia, en què juguen 3 minipartits de 45 minuts. Anem a veure com se ho fa el conjunt de... el conjunt groguet. Però volíem repassar la llista de jugadors del planter de la cantera grogueta, perquè a banda de Carlos Macià i Alizané Diatta, que en principi sonen per a ser fins i tot tindre fitxa en el primer equip, n'hi ha altres futbolistes que volem repassar i per això tenim a Marc. Marc, anem a repassar. No són els únics Carlos Macià i Alizané Diatta, no?
1: No són els únics, una gran camada de cantera groguet que estan en el primer equip en esta pretemporada, Dani.
0: Si te pareix, comencem per César Bonafé.
1: Sí, és un jugador nascut en 2006, lateral dret de 1,91, molt grandot, que per cert va ser excantera del València Club de Futbol, que en categoria juvenil va posar rumba a Villarreal.
0: Mm-hmm. Parlem de Nizar el Mili, és Mili, no?
1: El Gimli, sí, 21 anys, hispano-marroquí, és un habilidós extrem esquerre que fa acordar a un altre jugador que passa per la cantera del Villarreal, com Ilias Akomak.
0: Akomak.
1: També fitxat en categoria juvenil.
0: Bé, a Pau Cabanes ja el coneguem, anem amb Moussa Diallo.
1: Pues és un jugador de 2007, el més jove de tots, senegalès també, acaba contracte l'any que ve, n'hi ha que veure si tenen pressa per renovar este jove futbolista, és un centrocampista molt poderós físicament.
0: El argentí Lautaro Spatz.
1: 24 anys. El major també finalitza contracte l'any que ve, en 2027. És argentí, com dius, i l'estiu passat va vindre de l'Algeciras i va fer 33 partits amb el filial.
0: Cheikh Thiam.
1: 20 anys, a tremix entre senegalès. És un futbol on pesca molt del Villarreal. Moussa Diallo, Alassane Diatta, recordem Nicolas Jackson en el seu dia. És un poc un jugador un poc més de toc, més jugó, i va ser internacional amb les inferiors de Senegal.
0: Parlem d'un porter, està buscant porteria el Villarreal i tenim a Jakub Kinarekin.
1: Té una alternativa en la cantera, és un porter ucranià de 22 anys, de 1,90, amb contracte llarg fins a 2030, va ser internacional amb les inferiors d'Ucrània i futbol del que va ser fitxat l'any passat, precisament.
0: Bé, i l'últim, Dani Budesca, que està en el punt de mira del València lateral. Afegim a Pau Navarro i també a Rubén Gómez i a Carlos Romero, que torna, no?

0: Són les 3, els contem ja les notícies del migdia.
1: Es un escenario muy complejo, con una masa forestal muy espesa, muchas zonas quebradas y una orografía muy complicada.
2: Actualmente estamos hablando de 9.300 hectáreas y el perímetro ha aumentado a 81 kilómetros afectados.
3: Es muy triste, tot. Es la nuestra montaña, es la nuestra vida.
4: Que no se retalle en prevención de incendios como acaba de hacer fa una semana el Consejo de Pérez Llorca.
5: Se aprobaron unos presupuestos con 100 millones más, que es justamente lo contrario, un 10% menos.
6: Lo que hemos hecho ha sido reducir única y exclusivamente una partida que se había destinado para la DANA.
4: Se han aprobado unos presupuestos que abrazan el negacionismo climático.
7: La de calor que puede agravar situaciones complejas que venimos sufriendo durante estas últimas horas y durante estas últimas semanas.
8: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: Bona vesprada, com estan? Cinquè dia de l'incendi forestal iniciat dissabte a la Vall d'Uixó, que continua actiu i sense control. Els bombers, avui, estan intentant assegurar el perímetre d'un foc que ja ha carbonitzat 9.300 hectàrees. Fernando Quindelán és el director de l'extinció.
1: Realmente esta noche hemos hecho un trabajo importante de consolidación de determinados frentes, puesto que eran unas zonas muy complicadas para penetrar en toda esa masa boscosa, pero no hemos conseguido. Vamos a intentar asegurar ese perímetro y intentar darlo por controlado lo antes posible, pero de momento no estamos en ese punto. El perímetro es muy largo, la zona es muy compleja y entonces en función de cómo evolucione la meteorología y nuestro propio trabajo, no podemos establecer un pronóstico tan preciso.
0: Bé, ara el front que més preocupa és l'oest, el que està entre els termes municipals de Tales i Alfondeguilla. Elena Riego, post de comandament de la Vall d'Uixó.
9: Durant el dia d'avui no hi ha novetats pel moment respecte a les persones evacuades, un total de 10.000 persones que avui tampoc podran dormir a les seues cases. Això sí, són traslladades durant esta vesprada a altres llocs una miqueta més còmodes, com residències universitàries o inclús al balneari de la Vila Vella, a la comarca de la Plana Baixa. Durant el dia d'avui preocupa especialment el flanc oest, situat al terme d'Alfondeguilla i també de Tales, on l'orografia complica molt el treball per als mitjans terrestres. Per això, avui, més important que mai, és el treball dels mitjans aèris, que recordem durant el dia d'ahir no van poder eixir a treballar fins a les 5 de la vesprada. Avui, des de primera hora del matí, ja són 34 els mitjans aèris que treballen a estar per a sufocar les flames.
0: Mentrestant, 300 persones evacuades continuen allotjades en pavellons i altres han passat ja la primera nit a casa, com el veïnat de la Vila Vella.
10: Pues molt, molt de fum, que encara n'hi havia un ambient així mal de respirar, però avui a base de limpiar i coses, poquet a poquet se n'anirà anant.
11: L'aigua no sabem si és potable o no encara, perquè estan analitzant-la.
3: De veure tot així, pues molt trist, és molt trist tot. És la nostra muntanya, és la nostra vida.
0: Avui, 29 de juliol, 10 incendis forestals cremen de manera simultània a la península Ibèrica, segons s'ha informat este matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha visitat el post de comandament del foc actiu a la serra oest de la Comunitat de Madrid. Este incendi forestal està ja estabilitzat, segons acaba d'anunciar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Així comencem. Maite Freitas està en el control de so.
8: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: El risc d'incendi forestal pinta avui de roig tots els indrets de la Comunitat Valenciana, segons adverteix Emergències de la Generalitat. Mentre el foc crema, arriba la quarta onada de calor a la península, però a casa nostra els efectes de la nova pujada de la temperatura es notaran en els dies venidors. Víctor Rosselló, bona vesprada.
12: Bona vesprada, Òscar.
0: Bueno, com ahir, primer, les condicions meteorològiques a la zona de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, quines són a aquestes hores?
12: Diguem que han començat a canviar respecte a la temperatura, principalment. Encara contem amb humitat ambiental relativa que ens porta el vent de brisa de mar que anirà augmentant al llarg de la vesprada nit, és a dir, això seria favorable. De nit queda el vent prou encalmat i, a més, gira a terral. Són vents de vessant descendent pròpies de el canvi de dinàmica al llarg de la nit, i hem de dir també que el que ha canviat respecte als dos últims dies, on les condicions eren favorables també, és la temperatura. La temperatura comença a pujar avui, de fet ja deixem aquests 30 graus que hem tingut de màxima els dos últims dies, i avui tindrem en la zona de l'incendi entre 33 i 34. Mm-hmm. Per tant, diguem que això és un efecte que no ajudarà al que és per a fer-se en l'incendi.
0: Bueno, i la previsió no pinta bé, perquè segons l'EMET, avui comença, diguem-ne oficialment, una quarta onada de calor a la península. Així són episodis de calor extrema que no hem abandonat, potser alguns dies sí, però des del principi de l'estiu. La previsió que diu?
12: Efectivament, tornem a aquestes temperatures que no ens deixat. Com bé dius, a l'àmbit mediterrani hem tingut pràcticament una onada de calor sense pausa, llevat d'aquests dos o tres dies últims en què ha afluixat una miqueta la temperatura. Ara torna a remuntar i, de fet, esperem que les temperatures acabant a juliol i començant agost estiguen molt per damunt del que és habitual en l'època de l'any. Per tant, podem dir que les condicions no són bones. El perill d'incendis continua sent extrem i, a més, hem d'afegir que a curt termini no se veu possibilitat de pluja. Per tant, tenim tots els ingredients per haver de tindre les màximes precaucions.
0: Mm-hmm. És a dir, al final de la setmana és quan les temperatures a la Comunitat Valenciana seran més elevades?
12: Efectivament. De fet, avui mateix ja entrem en avís. A comarques de l'interior, més de 40 graus. Al prelitoral poden passar dels 35 i aniran pujant al llarg dels pròxims dies fins al cap de setmana a inici de la setmana vinent es mantindran molt elevades.
0: Vicky Horrocello, gràcies.
12: Bon dia.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat avui prudència a la ciutadania davant l'onada de calor.
7: Trasladar de nuevo esa precaución, esa prevención, que la extrememos todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, las administraciones públicas estaremos ahí, por supuesto, la UME estará ahí, todo el Sistema Nacional de Protección Civil, pero necesitamos también de ese compromiso, probablemente ya seguro muy importante de los ciudadanos, pero un poco más, porque en efecto estamos ante una nueva ola de calor que puede agravar situaciones complejas que venimos sufriendo durante estas últimas horas y durante estas últimas semanas.
0: I a les Corts, la reducció de partides destinades a prevenció d'incendis forestals en els pressupostos de la Generalitat de 2026, que la setmana passada van aprovar el PP i Vox, enfronta estos partits i els de l'oposició d'Esquerra. José Soler, bona vesprada.
13: Sí, bona vesprada, Òscar. PSOE i Compromís han explicat que en els comptes s'ha retallat un 10% la prevenció d'incendis en el pitjor moment. Paula Espinosa, Compromís, María José Salvador, PSPB.
4: Davant el negacionisme, creiem en la ciència. I per això nosaltres el que estem demanant és que no se retalle en prevenció d'incendis com acaba de fer fa una setmana el Consell de Pérez Llorca en els vots del Partit Popular i de Vox.
14: Se han aprovado unos presupuestos que abrazan el negacionismo climático, que recortan una vez más casi un 10% la inversión en prevención de incendios.
13: Vox enmarca esta retallada en el final de les partides extraordinàries per a reparar les infraestructures forestals de la Dana, i el PP defensa que, al contrari, el pressupost ha augmentat. José María Llanos, Vox, Nando Pastor, PP.
6: Lo que hemos hecho ha sido reducir única y exclusivamente una partida que se había destinado para la Dana. Era una partida coyuntural.
5: Se aprobaron unos presupuestos con 100 millones más, que es justamente lo contrario, un 10% menos. Yo creo que son completamente cosas diferentes.
0: Una pausa y seguimos.
8: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez. En Villajoyosa, del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos en honor a Santa Marta. Música, pólvora, mar y fiesta. Embajadas, entrada de bandas, con desfiles cristiano y moro, y en la madrugada del 27 al 28, espectacular desembarco en la playa centro de la vila. Del 24 al 31 de julio, fiestas de moros y cristianos. Fiesta de interés turístico internacional en la Vila Joyosa, el poble dels colors.
15: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
16: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
17: ¡Regarde la gilipollua!
16: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
18: La próxima semana hablaremos del gobierno.
16: Generalitat Valenciana.
19: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
8: Les notícies del migdia amb Òscar Martínez.
0: Ja són les 3:10, quin dia actiu i sense control, l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, al qual s'afitja l'augment de les temperatures perquè la EMET adverteix d'un nou episodi de calor extrema que manté en risc extrem també la preemergència per incendis forestals a la Comunitat Valenciana. Esta és l'evolució del foc que crema des de dissabte.
13: Avui la direcció de l'extinció ha ajustat les hectàrees afectades i les ha rebaixat a 9.300 després que s'hagi sobrevolat de nou la zona després d'una primera valoració provisional. El perímetre és de 81 quilòmetres i hi ha més de 30 mitjans aèris. L'orografia de la zona afectada complica la feina dels equips d'extinció. Fernando Quindelán és el director de l'operatiu.
1: Estamos yendo un poco por delante del incendio, aunque no podamos acceder a determinadas zonas. Por tanto, estamos en donde no podemos acceder, esperando el incendio para aplicar todas las labores de control que correspondan. Y por otro lado, donde podemos acceder, establecer líneas de agua o otras maniobras de carácter técnico que nos permitan pues, ir asegurando parcialmente lo que es el perímetro de fuego.
13: Els treballs se centren en frenar l'avanç dels fronts actius des de zones accessibles. Preocupa la zona de més difícil accés situada als entorns de Tales i al Fondeguilla.
0: Bé, a hores d'ara no hi ha cap previsió que els arribi el front de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, però per precaució els ajuntaments de Caudiel i Montant a l'Alt Palància han recomanat al veïnat que es prepare per si s'han d'evacuar els municipis. Paco Morrió, Caudiel.
20: Des d'ací fins al front de l'incendi hi haurà aproximadament uns 20 quilòmetres en línia recta, és a dir, 20 quilòmetres de boscos, de pinars i d'algun que altra pedania i poble. Però bé, Caudiel, tot i això, ha decidit prendre la mesura i avisar a tots els seus veïns perquè tinguin preparat aquest kit d'emergència per si han d'eixir del poble. Però qui millor que el seu tinent d'alcalde, l'és José Navarro.
21: No queremos que nos coja el toro. Y para andar luego con carreras, para movilizar a la gente, hemos pensado que vamos a hacer un estudio, que de hecho ya se ha hecho, con las personas pues, de movilidad reducida, por ejemplo, las ambulancias que necesitamos, ya están hablado, y luego el resto de personas, quien tiene medios para poder salir del pueblo, por vehículo propio o familiares, y quien no tiene. Para buscar autobuses, taxis o lo que sea. Entonces, digamos que es un poco exagerado esta medida porque da la sensación de que estamos alarmando a la población, pero no se trata de alarmar a nadie, se trata de prevenir y de preparar. Y entonces, bueno, sería cuestión de en media hora avisar por megafonía y por el cauce del ayuntamiento y la gente se pondría en movimiento. Hemos dicho lo que necesitan, pues necesitan las medicinas que estén tomando, si alguno tiene por la noche aparato para respiración, hay que cogerlo, en fin, todos estos pequeños detalles, pero que es importante que la gente los tenga en cuenta, porque cuando toca salir, ya sabes, la gente sale disparada.
0: Bé, a hores d'ara encara hi ha 14 municipis evacuats per l'incendi de la Vall d'Uixó. Després de 4 dies fora de casa, Emergències de la Generalitat ha decidit desplaçar per a major comoditat, 172 de les persones evacuades a la residència d'estudiants de la Universitat Jaume I i al centre d'alt rendiment Penyeta Roja de Castelló de la Plana, també al balneari de la Vila Vella, a l'espera de tornar als seus domicilis. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
22: Estamos 4 dies, 4 noches de este incendio forestal, que la gente ha sido evacuada y tiene que tener un mejor acomodo en todo momento y tenemos que garantizar su bienestar. Por eso se está procediendo a desplazar de estos albergues a 172 personas a otros lugares para que puedan estar mejor acomodados y puedan descansar.
13: Moltes d'aquestes persones evacuades continuen allotjades als centres d'acolliment habilitats. Un d'ells està a Moncofa. Allí queden una 50ena de veïnat d'Alfondeguilla.
0: Sí, Sofia Riego.
23: Ací hi ha hagut i ha arribat a haver 260 persones. Ara mateix, des que ja moltes han pogut tornar a la Vall d'Uixó, ara hi ha només una 50ena. I ací, pràcticament en aquestes ja 4 o 5 dies que porten, s'han creat unes rutines per poder passar el millor possible este confinament. Ara mateix, la totalitat de persones que estan ací són reallotjades d'Alfondeguilla. Tots estan esperant que l'evolució del foc millore, perquè el que volen, tot i que asseguren que estan molt a gust i molt ben atesos, és, evidentment, poder tornar a sa casa.
0: I a Betxí, la major part del veïnat està lliure de les restriccions a la mobilitat pel confinament que ja ha passat, però hi ha tres urbanitzacions a les quals encara no s'hi pot accedir per precaució, per si el foc rebrota. Mònica Artana, Betxí.
2: Sí, al nucli urbà de Betxí se pot dir que el seu veïnat està tornant avui a la normalitat perquè s'ha alçat aquest confinament que tenien des de diumenge a causa del fum que envaïa el municipi, però en les tres urbanitzacions de muntanya que té el terme municipal d'ací de Betxí, les de Solats, Penya Negra i també Montserrat, el seu veïnat continua desallotjat. Nosaltres estem en aquest punt que dona accés a aquestes tres urbanitzacions i ací està la policia local acompanyant el veïnat que vol accedir a les seues vivendes per tal d'agarrar medicaments, roba o qualsevol cosa que necessiten. Només poden pujar acompanyats per la policia local mentre estiguen desallotjades i això serà mentre estiga vigent aquest risc de rebrot de el foc i també per a facilitar l'accés dels efectius terrestres d'extinció. Un foc que s'ha quedat a la vora de les seues vivendes gràcies al treball d'estos bombers, dels efectius terrestres que han aconseguit que aquestes vivendes se puguen salvar.
0: Mentrestant, la Guàrdia Civil continua investigant l'origen de l'incendi forestal que, com va avançar diumenge passat, la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, que és Pilar Bernabé, no va sorgir, José, d'un fenomen natural.
13: Sí, el SEPRONA, que és el Servici de Protecció de la Naturalesa de l'Institut Armat, és qui indaga què ha passat i, segons la seva estadística, els incendis ocasionats per negligència, barbacoes i focs artificials, entre altres, suposen més d'un terç dels focs declarats enguany. Carlos Domínguez és el capità en cap del SEPRONA a València.
9: Luego este año está habiendo bastante también negligencias, desde restos de quemas agrícolas, restos de residuos, o sea, quemas de residuos, barbacoas mal apagadas y han provocado un incendio forestal también, uso de radiales, y no sé si me dejo así, artefactos pirotécnicos que han caído en masa forestal. Todos esos serían causas negligentes y este año sí que ha subido de entorno, suele estar un 25%, este año ha subido a un 30% y algo.
13: Els agents del SEPRONA s'activen de manera automàtica quan es declara un incendi per esclarir el punt d'inici del foc. Rastre sempre en queda, segons el capità Domínguez.
9: De hecho, en la mayoría de casos no se destruyen totalmente las pruebas y al final hay múltiples pruebas que de indicios y vestigios que quedan en la escena de ese incendio forestal.
0: Bé, el foc actiu carbonitza bosc i camps i la Unió Llauradora i Ramadera ha presentat un pla extraordinari de recuperació agrària per les explotacions afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó. La Unió reclama a les administracions públiques un ampli paquet de mesures per a recuperar-les, fer costat a la ramaderia i l'apicultura i convertir la reconstrucció del territori en una eina de prevenció contra futurs incendis.
13: L'organització agrària advertís dels danys econòmics sobre cultius com ara cítrics, l'oliva, l'ametla, el nispro, el raïm, l'advocat o el suro, que necessitaran un llarg període per a recuperar la capacitat productiva. Carles Pérez, secretari general de la Unió.
10: No podem permetir que, com a conseqüència d'una devastació tan gran com aquesta, pues, s'abandonen més explotacions agràries i ramaderes que al final mantenen la població en els pobles, en l'interior i en les zones rurals i també fan un paper fonamental de tallafoc.
0: 17 minuts passen de les 3. Mentrestant, l'incendi que crema a la Serra Oest de la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila ja està estabilitzat. Lorena Diego, post de comandament avançat a Navalcarnero.
11: Bona vesprada. L'objectiu principal és calmar el foc en la zona nord-oest de la Comunitat de Madrid i en la província d'Àvila, on continuem en nivell d'emergència 3. Les elevades temperatures podrien agreujar les zones més sensibles en les pròximes hores i és per això que el cap de l'executiu espanyol este matí ha dit que les pròximes 12 hores de tasques de treball seran decisives. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba d'anunciar que el foc estaria tècnicament estabilitzat i que s'alcen totes les restriccions de mobilitat a la província d'Àvila.
24: Des d'un punt de vista tècnic, el incendi que abarca la emergència d'interès nacional nivell 3 s'encontraria tècnicament estabilitzat.
0: Pedro Sánchez ha reiterat a Navalcarnero este matí la necessitat d'arribar a un pacte d'estat contra l'emergència climàtica que incrementa la potència destructiva dels incendis forestals.
25: Pero esa mirada que tenemos que hacer a la recuperación de los montes y también la reconstrucción de los municipios afectados, tenemos que hacerla incorporando una variable clave, transversal, que es la emergencia climática y las consecuencias que la emergencia climática provoca en incendios que pueden ser o no provocados.
0: Un altre gran incendi forestal al nord de Portugal obliga a extremar la vigilància en la frontera amb la província de Salamanca perquè està a uns 10 quilòmetres de Ciudad Rodrigo. El govern portuguès manté mobilitzats més de 600 bombers i diversos mitjans aeris.
13: Mentrestant, el foc forestal que des de fa una setmana sota el sud-oest de França continua actiu i a les proximitats de Bordeus. L'incendi continua lluny de ser controlat malgrat que la treva dels darrers dos dies. Les previsions meteorològiques tornen a ser desfavorables perquè des d'avui tornaran a pujar les temperatures, sobretot al sud del país.
0: Bé, abans dels grans incendis forestals actius, avui i a 10 n'hi hagué un altre, el primer gran de l'estiu, a Los Gallardos, Almeria, mitjan juliol, que suma una defunció més perquè ahir va morir una de les dones que estava ingressada en la unitat de cures intensives en un hospital amb el 70% del cos cremat.
13: En la mort d'esta dona ja són 14 les víctimes mortals d'este incendi. Tres pacients més continuen ingressats en la unitat de cremats de l'Hospital Virgen del Rocío a Sevilla. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació sobre l'origen d'un incendi que va cremar 5.200 hectàrees i va quedar extingit el dia 25.
0: Bé, més enllà dels incendis forestals i de les conseqüències, una dona ha mort assassinada a Barcelona i els Mossos d'Esquadra han detingut esta matinada el presumpte agressor després de fugir. L'home va matar la parella apunyalada ahir a la vesprada en presència dels fills menors d'ambdós, de 4 i de 8 anys.
13: Segons informa la policia catalana, tot apunta que l'home és l'autor de l'assassinat. Després de fugir de la vivenda on els Mossos van trobar la dona malferida, l'agressor es va lliurar en una comissaria del districte de l'Eixample. A falta que es confirme que és un crim masclista, enguany són 31 les dones que han mort assassinades a Espanya a mans de la seva parella o l'exparella. El 06 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència de gènere. Està actiu tots els dies de l'any.
8: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
0: Bé, a casa nostra l'oposició d'Esquerra, a les Corts, ha qüestionat la nova rebaixa en l'IRPF que el PP i Vox han pactat per a qui cobra més de 100.000 euros bruts a l'any i que serà efectiva en la pròxima declaració de la renda. També que hagin augmentat d'un a 2 milions d'euros el mínim exempt de pagar l'impost de patrimoni. Els dos partits de la dreta defenen que l'IRPF s'abaixa en tots els trams. Xavier Borràs, bona vesprada.
3: Bona vesprada, escoltem el síndic de Vox, José María Llanos, i ho expliquem.
4: Hemos impulsado desde Vox una bajada de todos los tramos autonómicos del IRPF, absolutamente todos.
3: Absolutament tots. Ahir és on l'Esquerra veu la injustícia. Per què? Perquè en baixar tots els trams de l'IRPF es perd la progressivitat i estalvia més diners qui més diners guanya. Carles Esteve, Compromís.
6: Sembla una reburla fiscal, perquè al final veiem que les rendes més baixes, la gent que està subsistint en salaris molt apretadets, es va tocar 2 euros al mes.
3: La rebaixa fiscal impulsada pel tàndem PP Vox afecta també l'impost de patrimoni. El mínim exempt passa d'un a 2 milions d'euros. Per a Maria José Salvador, del PSPB, és un regal als rics.
7: A les rentes més altes, que representen el 0,5 de la població, en detriment d'aportar, per tant, recursos a lo que són els pilars bàsics de l'estat de benestar.
3: I el PP invoca l'horizontalitat de les rebaixes fiscals implementades abans pel Consell. Síndic Nando Pastor.
12: Todo el mundo recordará el importante paquete que nos ha situado a nivel nacional, el ranking nacional de mayor número de deducciones fiscales, pues por ir al dentista, por ir al oculista, por ir al gimnasio, por gasto musical, que eso no lo hacen especialmente los ricos, eso lo hacen todos los valencianos, ¿verdad?
3: La llei d'acompanyament, la que aglutina aquestes modificacions impositives, s'aprova en les Corts este divendres.
0: L'alcaldessa de Godelleta, Maria Amparo Pardo, ha declarat avui com a testimoni davant de la jutgessa que investiga la gestió del Consell el dia de la Dana, que va causar la mort a 231 persones a la província de València. Ha reconegut que Emergències no la va avisar del perill. Pilar de la Fuente, jutjada de Catarroja.
14: A preguntes de la magistrada, Maria José Pardo ha manifestat que l'únic avís que va rebre abans del fatídic 29 d'octubre li va enviar el cap de policia local, qui li va dir que preveia que caigueren més de 150 litres d'aigua. Gràcies a aquest avís, la localitat es va preparar i ella va decidir tancar tant l'institut com l'escola el dia següent per tal d'evitar problemes, que de fet al matí van caure 150 litres, però va ser ja de vesprada quan es va registrar vora 800 litres i que a partir de les 4:30 el poble va perdre electricitat i comunicacions. Però ni abans ni després del 29 d'octubre ningú de la conselleria ni d'emergències es va posar en contacte amb ella ni va rebre cap alerta hidrològica o cap alerta meteorològica.
0: Compromís ha anunciat que es personarà en la causa que investiga judicialment l'adjudicació de vivendes públiques de les naus a la platja de Sant Joan d'Alacant als càrrecs del PP i a familiars. Paula Rico, redacció Alacant.
5: La coalició demanarà la investigació dels responsables de la cooperativa per la seva possible responsabilitat. També creu que PP i Vox estan ocultant informació a la comissió d'investigació i que, per tant, la via política està esgotada. Compromís considera que cal ampliar la investigació a la cooperativa perquè ha facilitat la revenda dels pisos i ha posat traves a entregar la documentació a la comissió de les Corts. Segons este partit, es va retardar la construcció del residencial, alçat sobre un terreny municipal que va ser transferit, perquè des de la Conselleria d'Habitatge es va advertir que amb la nova llei autonòmica modificada pel Consell que presidia Carlos Mazón, les condicions serien més favorables per als cooperativistes.
0: Del món torna l'atenció al Pròxim Orient. L'Aràbia Saudí s'ha sumat a la guerra, ha llançat un atac coordinat amb els Estats Units contra milícies proiranianes a l'Iraq. L'escalada del conflicte ha fet repuntar de nou el preu del petroli. Carme Pastor.
15: Almenys 20 persones han mort i 32 han resultat ferides en els atacs conjunts dels Estats Units i l'Aràbia Saudí contra 7 províncies de l'Iraq. Les víctimes són membres de milícies proiranianes integrades en les forces de seguretat estatals. És la resposta als atacs ordenats per la Guàrdia Revolucionària contra bases dels Estats Units a la regió i instal·lacions petrolieres de la monarquia àrab. L'escalada regional amb l'implicació directa de l'Aràbia Saudí en el conflicte arriba després de 3 dies de pausa en l'ofensiva i després que Trump rebera Netanyahu a la Casa Blanca.
16: We have a common goal.
15: Tenim l'objectiu comú d'impedir que l'Iran tingui armes nuclears i ho aconseguirem per la via diplomàtica o per altres mitjans, ha dit el primer ministre israelià. Però els dos mandataris tenen interessos electorals contraris. A Netanyahu li interessa mantindre activa la guerra de cara a les eleccions d'octubre. Trump, per contra, s'enfronta en novembre a les eleccions de mitjan mandat i necessita guanyar la popularitat perduda pel conflicte.
0: El president ucraïnès Zelensky ha estat a la Casa Blanca, ha aconseguit el compromís formal de Donald Trump per a fabricar míssils i sistemes de defensa aèria Patriot sota llicència nord-americana. L'autorització coincideix amb els nous colps d'Ucraïna a la major empresa en línia de Rússia.
13: Un atac amb drons ha incendiat un centre de la companyia logística a 200 quilòmetres de Moscou. A més, l'exèrcit ucraïnès ha danyat greument una refineria russa que processa l'any de 7 milions de tones de petroli.
0: I al Japó, els equips de rescat treballen contra rellotge per a localitzar supervivents del terratrèmol de magnitud 7,1, que ha ocasionat la mort de 18 persones, n'ha ferit més de 200 a la prefectura de Kumamoto, al sud de l'arxipèlag.
13: Part de les víctimes ha mort dins d'un centre comercial que ha quedat totalment destruït per una explosió causada pel sisme, on encara hi ha persones atrapades. També busquen supervivents en una fàbrica greument danyada pel terratrèmol.

0: Él es Spider-Man.
1: No puedes contarle esto a nadie. Tienes que mantenerlo en secreto.
0: Vale.
1: Gracias.
2: ¿Están todos bien?
3: Arriba als cinemes la nova entrega de Spider-Man, Spider-Man Brand New Day. Cinema per a tots els públics, propi de l'estiu. El superheroi de Marvel, creat per Stan Lee, torna a la gran pantalla amb un llarg metratge de 2 hores i mitja.
4: La química de la parella protagonista és un dels principals ganxos, Zendaya i Tom Holland. L'actor britànic encarna Peter Parker, l'home aranya, per quarta vegada.
5: La forma d'impedir-lo era fer lo más difícil.
1: Vais a olvidar quién soy.
5: ¿Qué?
1: ¿De qué estás?
3: Bé, avui ens acomiadem amb Antemeridiem. És una de les cançons incloses en el disc Oscila lo batent, amb què l'alcoyana Estela Tormo va trencar el silenci musical.
6: Com brilla per mi el clima contra la muntanya s'apaga.
3: Tornem demà. Bona vesprada.

0: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Benvingudes i benvinguts una vegada més a la vila de Ven i parlem. Avui parlarem del valencià a l'escola i per a fer-ho comptarem amb dos convidades de luxe que són Irene Fernández, de Quart de les Valls.
2: Hola. Hola, bon dia.
1: Que és mestra d'escola, i amb Maria Saragossí, que és d'Altea, és graduada en Filologia Catalana i professora de secundària.
3: Bon dia.
1: Bé, començarem recordant un personatge clau de l'escola en valencià com és Marifé Arroyo.
4: Varen derrotar l'escola de Valls. Varen intentar-ho en altres escoles. No ho varen aconseguir. Tot ha anat a més i a més. Jo venia d'un quartel de Todo por la Patria. I així arriba que dic, pues ara la meua pàtria és esta. Tot lo que s'ha aconseguit de llibertat, de reivindicacions, en tots els àmbits aniran posant traves, però que el poble ja no és ignorant, ja no l'enganya. I per tant, continuaran reivindicant tot allò que es perteneix.
1: Irene, Maria, sabíeu qui era? Coneixeu a Marifé Arroyo?
2: Sí, clar, és un referent per a qualsevol mestre avui en dia.
1: Tu també, Maria?
3: Sí, sí, sí, és molt important per a la feina de l'educació en valencià.
1: Sí, vosaltres, Maria segur, perquè és directament professora de valencià, però Irene, tu a l'escola dones una prioritat al valencià, quines llengües utilitzes, quines llengües ensenyes?
2: Jo sí, o sigui, completament dono prioritat al valencià, perquè a més és que és curiós que ara mateixa, per el que estàvem escoltant, passa al contrari. Marifé Arroyo es troba en una escola arrelada al valencià. I ara és curiós que està passant el contrari. O sigui, els mestres tenim molt interioritzat el valencià, però ens costa traure i ser alumnat que se relacionen en valencià entre ells, i és complicat.
1: També pot ser que siga perquè s'ensenya més l'escriptura que l'expressió oral a l'escola, i això s'arrossega també en secundària, Maria?
3: Sí, jo crec que sí. Jo crec que, de fet, en secundària, tot i que el currículum sí que tracta temes d'oralitat, se centra més en exposicions, en un llenguatge més formal, però crec que no acostumem els alumnes a parlar, a tindre un llenguatge oral natural.
1: I després arriben a la universitat i potser les presentacions orals es costen, no? Doncs ara, amb les convidades, escoltarem uns testimonis d'este documental de la mestra i comentarem qüestions d'oralitat, d'ús de la llengua a l'escola i també si podeu reconèixer qui està parlant.
5: La mestra, Marifé, a març, l'any 74, és una forastera quasi absoluta i es troba un 100% d'alumnes valencianoparlants.
1: L'heu reconegut?
2: Crec que sí.
1: Qui és, Irene?
2: Crec que és Víctor Labrado, l'escriptor del llibre de la mestra.
1: Del llibre de la mestra? Perfecte, és correcte. De fet, a casa també podeu pensar a veure si endevineu qui està parlant. I justament Víctor Labrado, l'hem escoltat molt poc de temps, però és de sueca. Té un parlar de sueca. I també és filòleg, professor, a banda d'escriptor. Vinga, escoltem un altre tall.
6: Sempre pensa que una escola en valencià estarà més arrelada al medi i estarà més a prop dels xiquets. I comença a introduir el valencià en l'escola.
1: Maria, saps qui és?
3: Sí, crec que és Maria Josep Gonga.
1: Maria Josep Gonga, actriu i amiga de Marifé. De la Safor, correcte.
3: Sí, parla.
7: Recorde que vam eixir en els periòdics i recorde pues, un poquet les xerrades entre mon pare i ma mare de lo que estava passant, de la problemàtica, de l'inspector, de què uns dient això, de què uns altres dient lo altre.
1: Esta persona és bastant coneguda. No sé si sabeu qui és. És conegut pel món de la cuina.
2: Ah, Ricard Camarena.
1: Ricard Camarena. Sí, i també va ser alumne.
2: Sí, sí.
1: Alumne de Marifé,
2: clar,
1: de l'escola, el reputat cuiner valencià, correcte, també és del mateix poble. I a veure, va, un últim tall.
8: El que ha passat en març adquirirà caràcter simbòlic.
1: Sí, i també va ser alumne,
2: sí, sí,
1: alumne de Marifé,
2: clar.
1: De l'escola, el reputat cuiner valencià. Correcte, també és del mateix poble. I a veure, va, un últim tall.
8: El que ha passat en març...

0: Josep Piera, molt bé, és de Beniopa. I la parella de Marifé i un reconegut escriptor valencià. Molt bé, doncs sí que més o menys els heu encertat tots. I ara doncs comentarem qüestions de l'oralitat, no? Perquè ja actualment amb les xarxes socials ja no podem parlar de l'escrit com un tipus de text formal i l'oral un tipus de text informal, no? Sinó que escrivim amb un to textos que realment tenen oralitat a les xarxes socials, al WhatsApp, al tele, a totes les xarxes, no? En els missatges directes, missatgeria instantània. I aleshores, quan escriviu esta oralitat, sabríeu dir-me algun tipus d'expressions que utilitzeu?
1: Sobretot el ye, espero, vamos, amb les amigues en qualsevol xat utilitzem ye, que estem així.
0: Una interjecció, sí. Ye, no? Ei, yep, Maria?
2: Sí, jo sobretot iau. Iau, en la coleteta l'utilitzo per absolutament tot. Vaig ahir o no vaig, jo, la clave. I moltes voltes utilitzo també, jo no sé el que escriure massa bé, i utilitzo també altres coses com, en lloc d'escriure ortogràficament correcte, sí, utilitzo
1: memes, no?
2: Totes les dones, stickers, memes... Sí.
0: Això també, perquè és una llengua escrita, però que és col·loquial, informal. Aleshores, ahí trobem interjeccions. Ei, yep, che, o cha, si sou de més cap al nord. Uf, nyas, iau, i avant, totes aquestes coses. Sí que les escrivim. També a vegades utilitzem el que expletiu. Ui, què és això del que expletiu?
2: Sí, és com un què que afegim, no?
0: Sí.
2: Per a fer alguna pregunta, o jo l'utilitzo molt com que diu que plourà, que vols, o que no sé què, no? És això que veritat.
0: Correcte, i això que porta accent o no en porta?
2: No.
0: No en du, és com què vols, què faràs, sí, no? És molt oral,
2: sí. Mm.
0: Tot i que l'escrivim a vegades en llenguatge informal o en un guió que s'ha d'interpretar, però és oral. Una altra diferència que tenim entre l'oral i l'escrit és que l'oral és simultani, no? I l'escrit sí que tenim un temps de revisar-lo. I tal com heu dit abans, el tema de les emoticones, Irene, em podries dir alguna emoticona que solgués utilitzar, o algun meme, algun adhesiu, alguna cosa?
1: No sé si recordeu el de a banda. Quan vols dir alguna cosa, se va fer un meme molt famós perquè l'alcalde és un i a banda.
0: Sí, sí, sí, sí, i se l'utilitzes.
1: Se l'utilitza molt. I sobretot sense text, algunes de cares expressives que ho diuen tot, que no fa falta, millor,
0: d'acord,
1: escriure res.
0: Aleshores, més que no emoticones, sí, utilitzes ja tu uns adhesius, sí, o stickers que ja t'has, sí, fabricat o que ja t'han passat.
1: Sí.
0: Sí, jo estic una miqueta antiquada, crec que utilitzem moltes emoticones. I Maria?
2: Jo també em comuniqué, sí, moltíssim per adhesius, stickers...
0: GIFs, sí.
2: Sí, no, sí, sí. Sobretot utilitzo una que és una imatge de Miley Cyrus,
0: sí,
2: que està fent aixina com dient l'acabe de cagar un poc, i és la que més utilitzo. Sempre són com molt repetitives, jo crec que sempre tendim a utilitzar les mateixes.
1: O de xiquets, moltes cares de xiquets aixina, molt, sí, expressives.
0: Sí. Això sí que utilitzo.
1: O de gent major, molta gent major.
0: També. I notes d'àudio, sou més d'escriure i posar estos GIFs, o sou més de notes d'àudio?
1: Jo sóc de notes d'àudio.
0: Sí?
1: I
0: molt
1: més
0: llargues?
1: Que notes d'àudio, podcasts. Sí, directament.
0: Podcasts, directament. Sí. De
1: com
0: més de 5
1: dia,
0: minuts.
1: Algú no se m'ha escapat, però sí.
0: Maria, i tu els escoltes a temps real o els acceleres?
2: Jo no suporto escoltar-los a temps real. Jo, si n'hi haguera un 2,5, ho escoltaria 2,5.
0: Sí?
2: Jo els escolto tots superaccelerats i després em costa molt escoltar una cosa a temps real.
0: I no t'estressa?
2: No.
0: Eixa velocitat?
2: A mi sí, al contrari, m'estressa... Tant espaiet.
0: Tanta lentitud, sí, no? Potser siga una cosa generacional, perquè a mi m'estressa moltíssim escoltar-ho accelerat. A Irene també, aleshores.
1: A mi sí. Jo sóc d'àudio lento.
0: Sí?
1: Sí.
0: Vos ha passat aquesta cosa, que és que pel tema de parlar-vos per xarxes socials i que no tenim l'entonació de vegades amb els GIFs, amb la llengua escrita, tot i ser oralitzada, que heu tingut algun malentès?
1: Sí, prou.
0: I alguna anècdota o com ho heu solucionat?
1: No, cridar per telèfon, que ja no ho fem. Uf, molt, però sí.
0: Cridar per telèfon,
1: que
0: això.
1: Que no te volia dir això, que te ho estava dient d'una altra manera.
0: Molt bé,
1: no,
0: això encara es pot fer, no?

0: cridar per telèfon.
1: Sí, jo crec que és que els àudios, sobretot les notes d'àudio accelerades, sí, clar, fa la sensació que t'estan parlant molt més a pressa i en un toque
0: agressiu,
1: clar,
0: no?
1: Agressiu, i no és, i a vegades comporta moltes confusions.
0: I parleu igual per missatge instantani amb els vostres pares que amb les vostres amigues? No. O hi ha diferències? Quin tipus de diferències podríem trobar-hi?
2: Jo crec que amb les meves amigues parlo en un to més col·loquial, més informal, i amb els meus pares no utilitzo aquestes expressions a lo millor tant que sí que utilitzo amb les meves amigues.
0: D'acord. I amb els vostres alumnes treballeu esta qüestió de l'oralitat en l'escriptura o és molt separat encara el tema de treballar l'expressió escrita i l'expressió oral?
2: Jo que treballo en més menuts encara està prou separat perquè no utilitzen les xarxes socials, no utilitzen WhatsApp i que no les utilitzen, per favor, són molt xicotets. Per tant, és completament diferent, sí.
0: Sí que ho separes,
2: sí,
0: clarament.
2: O sigui, no treballe l'oralitat escrita, saps? És més el text escrit.
0: Text escrit, formal, text oral, i ja, sí, ja aniran aprenent que hi ha hibridacions, sí, no? I a secundària, Maria?
1: Jo he treballat sobretot l'aprenentatge de la pronúncia i tal, i sí que és de veres que falta un poc traslladar-ho als àmbits més col·loquials, però en els àmbits formals o sí que transmetem que sàpiguen parlar oralment en uns àmbits més formals, i sí que estaria bé traslladar-ho a uns àmbits més col·loquials, no?
0: També, però sí que és cert que la prioritat a l'escola és ensenyar, sí, els registres formals.
1: Exacte.
0: Tant escrits,
1: sí,
0: com orals.
1: Sí.
0: Bé, doncs moltíssimes gràcies i ara, si voleu quedar-vos, passem a la secció Para l'orella amb els nostres oients i en la qual practiquem la comprensió. I avui, seguint el tema que ens toca, parlarem d'un documental que es diu Una llengua que camina, d'Escola Valenciana, i escoltarem uns talls d'eixe documental, dos talls concretament, que han de correspondre amb cadascun amb un títol dels tres títols que vos diré a continuació, d'acord?
2: D'acord.
0: El primer títol és El valencià està viu a l'escola. El segon títol és En valencià, clar que sí. I el tercer títol és Visualització i normalitat del valencià. Dos són reals i un està per a distraure, d'acord? Esteu preparades? Esteu preparades a casa? Vinga, doncs, primer tall.
3: Bé, caldria, jo penso que és una qüestió també d'educació, de fer més visible el valencià a tot arreu. Clar, si ens adaptem i continuem sent invisibles, doncs no arribem enlloc. Jo penso que hauria d'haver una normalitat, tant a televisió com a ràdio, de fer-ho tot com nosaltres vulguem, no? I fer-nos visibles.
0: D'acord, així recordeu els tres títols. Maria, per exemple, dels tres, quin creus que és el correcte?
1: Visualització i normalitat del valencià.
0: Correcte, molt bé. Sí, parla d'això, de fer visible la llengua, no? Bé, doncs, moltíssimes gràcies, Maria, Irene, i als nostres espectadors. Això ha sigut tot per avui. Espero que hagueu après i que ja sabeu que això és una vila, és un poble, i podeu tornar-hi quan vulgueu per aprendre valencià. Adeu, gràcies.
1: Adeu. Gràcies.
4: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
0: Continuem aprenent valencià i en esta ocasió parlarem sobre un poeta i que és Vicent Andrés Estellés. Per a parlar d'Estellés tenim dos convidats que són Francesc Rodrigo, professor de la Universitat de València. Hola,
5: bona
0: Francesc.
5: Bona
0: vesprada. I Ricard Julià, estudiant també de la Universitat de València.
6: Bona vesprada.
0: Vos agrada Vicent Andrés Estellés?
5: A mi, jo crec que és un poeta clau en la nostra història, no? I més ara que fan, que celebren el 100 d'Estellés, no? No es pot entendre la literatura catalana i la literatura valenciana sense l'obra d'Estellés. I a banda parlem també no solament de l'obra, sinó de la figura, no?
6: I també per la quantitat d'obra que té, que pot extraure un muntó de suc, no? Per les temàtiques, doncs, de la mort, de l'estima. O sigui que sí, també n'hi ha poesia civil i reflexos, doncs, de la història del país, al final.
0: Sí, Estellés té Més de 3.000 poemes publicats. Imagineu-vos si podeu trobar coses, no? I la llengua d'estelles justament és valuosa per aprendre valencià perquè, Francesc, diries que és una llengua difícil d'entendre?
5: Estelles barreja molts registres, no? Aleshores, jo crec que per a un aprenent de llengua és fabulós, és una mina, una mina inesgotable, no? Quan treballava a l'institut, quan era profe, posava el llibre de meravelles de lectura en batxillerat. Clar, els alumnes deien, que rotllo, hem de llegir poesia. I jo, mira, anem a llegir 4 poemes cada setmaneta, els llegim a casa i els compartim a classe, clar. I la primera reacció quan venia, dic, ostres, Paco, és que entenc la poesia d'Estellers, és que parlen com parlen en el meu poble. No és tan senzill, no? Perquè Estellers, clar, juga, domina els diferents registres, però la part, diríem, que podem entrar ara després, si voleu, la part col·loquial, la part, diríem, del parlar de l'horta, és d'una és riquíssima, no? Després parlem.
6: Sí, inclou doncs moltíssima fraseologia, i evidentment tot l'emmarca, tot el lèxic que té, sí, és del model valencià, o sigui que sí.
0: És recomanable. De la carrera que estudies de filologia, és dels poetes més difícils o més fàcils de llegir?
6: Home, el donem al principi, crec que en segon de carrera, si ja no recorde. Al final, jo el record que tinc és... podríem dir que fàcil, perquè com que té tant de dinamisme, al final, per exemple, si te poses un poema com és el cant de Vicent, doncs dona molt de suc en observar com hi ha intertextualitat, que la intertextualitat és, per exemple, la referència a textos o autors anteriors. Per exemple, el cant de Vicent doncs fa clara al·lusió a Ramon Llull en el mateix títol, canta a Ramon, tot i que després la intencionalitat de l'obra és diferent, no? Però entre això, entre la descripció després gràfica que fa en l'obra, perquè cita molts llocs del Capicasal de València, sí. I tal, doncs sí, sí, dona suc en això.
0: Sí, i quin seria, per exemple, el vostre, si en teniu un, clar, un poema preferit de Vicent Andrés Estellés? Francesc?
5: A mi, fugint una miqueta dels clàssics, d'Assumiràs la veu d'un poble, dels amants, n'hi han dos que m'agraden moltíssim, vale? Un el vas recitar l'altre dia, que és la sonata d'Isabel, que és un poema intimíssim que parla de la família, dels fills. El vas llegir davant de Carmina, la filla d'Estellés, i se va emocionar moltíssim perquè és un poema... a més, és bellíssim, d'una estructura musical, és una sonata, és molt difícil de llegir, és una composició perfecta, i l'altre és molt senzill, però que ho diu tot, no? I per aprenents de valencià, m'he estimat molt la vida. Enguany, per a celebrar l'any internacional de les llengües, s'ha traduït a tots els idiomes europeus, i és un que a mi m'encanta recitar, i diu així: m'he estimat molt la vida, no com a plenitud, cosa total, sinó posem per cas com m'agrada la taula. Ara un pessic d'aquesta salsa. Oh, i aquest ravenet, aquella i tendre, què dieu d'aquest just? És sorprenent el fet d'una cirera. M'agrada així la vida, aquest got d'aigua, una jove que passa pel carrer, aquest verd, aquest pètal, allò, una parella que s'agafa les mans i es mira als ulls, i tot amb el seu nom petit, sempre en minúscula, com passarell. Aquell melic, con la primera dent d'un infant.
0: Que bonic! Que bonic! És un poema sobre la quotidianitat i els detalls, sí. Humils de...
5: A més, està fet en molta cura, està tot en minúscula, és a dir, és... D'alguna manera, estigues aquí el que fuig, diríem, del poder rimbombant dels poetes, no? És a dir, sóc un... És la vida quotidiana... Els elements de la cuina, els elements de la vida, el pètal, l'alegria de la primera, el primer dent d'un infant. És a dir, per a mi és un poema fantàstic, no?
0: I Ricard, tu tens poema preferit d'Estellers?
6: Sí, és bastant directe. No acostuma tampoc a ser dels més
0: coneguts,
6: però sí que hi ha un que és directe perquè al final... No sé si dir-lo abans un poquet i després...
5: O no fas spoiler, no?
6: O faig spoiler. Com voleu.
0: Llig-lo i després
6: doncs al final es treballa amb molt d'amor un idioma que em serà molt censurat de vegades. Eu pense, eu sé i em puc, i no em puc aturar, car he de dir coses molt necessàries per al futur de l'idioma que empre. Vindrà un jorn que ho reconeixeran, em buscaran però no em trobaran, llavors diran, per on vers, quina pena.
0: Molt bo.
6: I em queda més... Jo em quedo més amb la part del principi, no? Perquè al final Estellés doncs, entén la seva situació doncs, històrica o temporal, podríem dir, de com es pot trobar una llengua doncs, en un moment històric, polític, que no dona aires de vida a una llengua, uh-huh. i clar, i és molt directe per això, però igualment ell al final decideix doncs, utilitzar-lo pese a que doncs, es troba en aquesta situació.
0: Sí, se sent també com en deute o amb la missió de fer conservar el valencià, no? De
5: salvar fer que... dos esmots, no?
0: Salvar esmots, això també ho diu, no? Sí. En un altre poema. I bé, ara passarem a unes notes de veu que ens han enviat els nostres oients i les nostres oients, també llegint-nos un fragment dels seus poemes preferits d'Estellés. Vinga, escoltem-ne una.
7: Hola, què tal? Soc Adrià Espí de Xàtiva. El meu poema preferit de Vicent Andrés Estellés és el número 22 de l'Hotel París, que és l'últim del llibre i que també és el meu llibre preferit del gran poeta Estellés. Com hi ha el fill sense els pares i els pares sense el fill, i xiques al cinema amb les cames obertes i una mà entre les cuixes i el rosari en família. I hi ha el peó que es mata caent des d'un andami i l'home que fa el pa. I hi ha qui porta un metre per saber el tamany escaient del taüt.
0: Quin tipus d'Estellés hem vist així? Francesc?
5: Home, hem vist l'Estellés que d'alguna manera rememora l'ofici de forner, no? que perdura i que apareix en molts dels seus poemes, no? El pastar, el fer el ren, pastar el pa, no? És com una miqueta saonar el poema, no?
0: Un poquet eròtic també,
5: sí,
0: no?
5: Sí, és eròtic, és a dir, quan llegeixen poemes el tema de l'erotisme sempre sol sortir, no? Quan treballes en adolescents, és que aquests poemes, els amants, el to eròtic d'Estellés és fabulós, no? A més, és una tradició ben valenciana, des del Tirant lo Blanc a estes poetes, diríem, de la Renaissance, de la decadència,
0: sí, sí.
5: Els xocs eròtics, no sé, és un dels temes...
0: Són uns temes literaris fonamentals. Bé, escoltem el segon fragment.
8: Hola, sóc Vicent, sóc de Muro i els versos que més m'agraden de Vicent Andrés Estellés estan en un poema que vaig descobrir gràcies a la música d'Ovidi i s'anomena M'aclame a tu. Diu així: mentre el gran foc o la ferocitat segueix foscos camins, m'agafe a tu, os que més estimava, i canta el jorn del matí limitat.
5: M'aclame a tu, a més, té una, diríem, una qüestió molt familiar, és a dir, a l'escola Gavina on estudien els meus fills, veure no sé, un centenar de xiques i xiquetes de primària cantant M'aclame a tu amb la coral és una passada, és a dir, és que és un dels poemes clau de l'obra d'Estellés, no?
0: De l'Estellés més del final, del mural,
5: sí, del mural, sí.
0: Que és el seu cant a la terra.
5: De la terra és un, no sé, és un himne, és, no sé, és, i a més és fabulós, i la versió musical de l'Ovidi és una passada.
0: D'Ovidi Montllor i de Toti Soler l'han fet immortal. Escoltem l'últim fragment.
9: Hola família, sóc Ramon de Benissuera, a la Vall d'Albaida. El poema que més m'agrada de Vicent Andrés Estellés és Així em pariren i així estic, que pertany al llibre de Meravelles. I a més ha sigut cantat, entre altres personalitats, per el gran Andreu Valor. I així vos deixé alguns dels versos. Així em pariren i així estic, i com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Així em pariren, així estic, així treballa i dóna besos, així agonitze i així em ric. Vale, adeu, visca la terra!
0: Ixa harmonia vocàlica, visca la terra! I Ricard, este poema el coneixies, no? Així em pariren, així estic.
6: Sí, este un poquet més. Al final, jo trobo que l'autor, el que ens vol mostrar, no sé si és com una mena de descripció del jo poètic d'ell.
0: I és molt sentenciós, veritat?
6: Sí, perquè al final, home, exposa la seva estada, no?
0: La seva manera sí, d'estar al món, en el món, i on ha caigut, no? D'alguna manera existencialista, si vols, o fenomenològica. Sí. Vols afegir alguna cosa, Francesc?
5: el poema Así en Parines estic, és el que comentava Saina, és a dir, com des del localisme, és a dir, des d'un home, un entretans d'un poble, de l'horta del País Valencià, com transcendeix a fer una poesia universal, un llenguatge, diríem, que no sé, que va més enllà de totes les fronteres, és a dir, per això per a mi la figura d'Estelles, a banda de la poesia, és la seva voluntat des d'un així on em pariren, així on visc, en este poble concret, soc un entretans que soc capaç de polsar la clau que obre tots els panys, que és la càrrega poètica o la força poètica d'Estelles, no? Per això crec que és tan important el nostre poder, no?
0: De connectar amb l'universal des d'allò local, no? Allò valencià. Bé, moltíssimes gràcies, Ricard i Francesc, i ara vos convide que vos quedeu així una miqueta en la nostra secció de comprensió, que s'anomena Para l'orella, perquè saber entendre els textos també és important quan aprenem una llengua. En este cas, seguint amb el tema d'avui, escoltarem un fragment de Vicent Andrés Estellés, concretament del Coral Romput, que és un poema molt llarg d'Estellés, recitat per Ovidi Montllor. I després vos diré tres títols, a veure quin dels tres títols penseu que encaixa millor amb el fragment. Mm-hmm. Bé, si esteu preparats...
5: Vale.
0: Endavant.
10: Una amable, una trista, una petita pàtria, entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants a la placeta, de nobles campanades i grans llits de canonge, d'una certa grogor de pianos usats. Mentrestant, la humitat amera l'empedrat. Hi ha fulles de lletuga espargides per terra, la conca entre les cames, el rosari en família, la corda de l'escala, el carrer de la mar, el carrer del miracle, i la filla major brodant inicials conjugals al coixí, l'avi de cos present entre quatre brandons, els corcons de la taula, una lenta tristesa, un amor, unes llàgrimes, una pobra nostàlgia.
0: Molt trist, molt trist, este fragment.
6: Sobretot el final.
0: El final
5: és la vida de cos present.
0: És molt melancòlic. Vos dic els tres títols i a veure quin creieu que encaixa millor. El primer és A. Passejant en el record amb desig d'alegria. El segon, records tristos d'una pàtria antiga. I el tercer, la vanitat dels poetes.
6: Deu ser el segon.
5: Jo crec que el segon, no. La tristesa és
6: el que marca.
5: Infinita, no? És el que marca.
0: I coincidiu. Aleshores, per descomptat, que heu encertat. Molt bé. I per si de cas, jo crec que podem practicar-ne un altre. Vinga, un altre fragment del mateix poema, que tindrà també el mateix top, però a veure si li trobem un sentit específic. Endavant.
10: Ara que estic a punt d'estar més trist que mai, ara que em resisteix dèbilment a estar trist, ara que només tinc ganes d'estar alegre, ara que aquest desig és l'únic que em sosté mentre vaig, vinc i torna i calla i no dic res, recórrec uns carrers entre dues clarors i sento el veïnat ocult de l'alegria i en girar un cantó crec que em vaig a morir. Senyals només de tu.
0: Este és facilet, eh? Opció A, senyals de trànsit. Opció B, el cap de setmana. I opció C, tornem a la tristesa.
6: I el tercer?
5: El tercer, no? Tornem a la tristesa?
0: Molt bé, seguim amb la tristesa. Ja sabeu que tenim aprenents que saben molt de valencià i altres que no tant. Per tant, la comprensió pot ser de diferents nivells. Bé, doncs s'ha acabat el programa, això ha sigut tot per avui. Avui amb este homenatge que li hem fet a Vicent Andrés Estellés, i ens veiem a la pròxima. Adeu!
4: Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
11: Són les 4. A punt. Notícies.
12: Centenars d'efectius, amb l'ajuda de 34 mitjans aeris, continuen amb els treballs per a controlar l'incendi forestal que es va declarar dissabte passat al terme municipal de la Vall d'Uixó i que després de 5 dies actiu i sense control, continua arrasant part de la serra d'Espadà. Segons l'última actualització, el foc ha carbonitzat 9.300 hectàrees i presenta un perímetre de més de 80 quilòmetres a últimes hores de la vesprada. Està previst que les autoritats facin un nou balanç. Alejandro Molés.
13: Les zones que més preocupen es troba la situada als entorns de Tales i al Font de Guilla. El director de l'operatiu, Fernando Quindelán, descriu tot seguit l'escenari al que s'enfronten els efectius desplegats a la zona de l'incendi.
14: Es un escenario muy complejo, con una masa forestal muy espesa, muchas zonas quebradas y una orografía muy complicada.
13: Per la seva part, la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha anunciat l'arribada de més efectius de l'UME als treballs d'extinció i també que aquesta mateixa vesprada es reforçarà la vigilància als municipis que continuen desallotjats.
15: Del grupo de reserva en seguridad, del GRS de Valencia, que se incorpora al trabajo de la Guardia Civil para mantener todo el perímetro en condiciones de seguridad y para transmitir seguridad a todas las personas que han dejado sus casas, que tengan la tranquilidad. También les dije ayer, no hemos tenido ninguna incidencia.
12: Mentrestant, continuen els testimonis de les persones evacuades que han pogut tornar a les seues cases.
13: És el cas del veïnat de la Vilavella, on les autoritats recomanen dur mascareta i no beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta.
16: Pues molt de fum, que encara n'hi havia un ambient així mal de respirar, però avui a base de limpiar i coses, poquet a poquet se n'anirà anant.
17: L'aigua no sabem si és potable o no encara, perquè estan analitzant-la.
18: De veure tot així, pues... molt trist tot. És la nostra muntanya, és la nostra vida.
12: Són els testimonis dels que han pogut tornar a casa, però encara en queden unes 10.000 persones evacuades. Centenars d'elles han sigut ateses en albergs, tot i que per a millorar l'atenció hi haurà més centres habilitats, com ara la residència de la Universitat Jaume I, el centre d'alt rendiment de la Penyeta Roja o el balneari de la Vilavella. Escoltem el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
19: Estamos 4 días, 4 noches de este incendio forestal, que la gente ha sido evacuada y tiene que tener un mejor acomodo en todo momento y tenemos que garantizar su bienestar. Por eso se está procediendo a desplazar de estos albergues a 172 personas a otros lugares para que puedan estar mejor acomodados y puedan descansar.
12: Segons les últimes informacions, a hores d'ara hi ha 14 municipis evacuats completament, a més de la pedania d'Artesa a Onda.
13: A més, la Generalitat ha informat del desconfinament complet de Betxí, a excepció de 2 urbanitzacions i d'Onda, excepte la zona de Nova Onda. Per cert, que l'Ajuntament d'esta localitat ha creat una oficina per atendre directament els afectats per l'incendi forestal.
12: Deixem el foc per un moment. En tribunals, Marcos Benavent, qui en el seu dia es va autoanomenar el ionqui dels diners, ingressa per fi a la presó de Picassent per a complir la primera condemna en el cas Imelsa.
13: Haurà de complir vora 8 anys de per prevaricació, malversació de fons públics, falsedat i blanqueig. Recordem el que va dir Benavent el dia en què l'Audiència Provincial de València li va comunicar que havia d'ingressar en un centre penitenciari el passat 10 de juliol.
20: Hi ha que ser positiu en la vida. N'hi ha gent que està molt pitjor. Ha patit un terratrèmol, una guerra, una riada, i això és pues, un procés més de la vida.
12: I els jutjats de Catarroja avui ha declarat davant la jutgessa que porta el cas de la Dana, l'alcaldessa de Godelleta, Maria Amparo Pardo. Entre altres coses, ha confirmat que cap organisme públic va advertir l'Ajuntament de cap alerta, a excepció del cap de policia local, que li va informar el dia abans de la riuada que es preveien 150 litres per metre quadrat al matí.
13: És per això que l'alcaldessa de Godelleta va prendre la decisió de suspendre les classes per al 29 d'octubre de 2024 i ese dia per a vesprada van caure 800 litres per metre quadrat i el municipi es va quedar sense llum i incomunicat. Escoltem el testimoni de Maria Amparo Pardo.
21: El jefe de policía el día de antes y esa mañana nos avisó de que iba a llover mucho. La alerta que teníamos era de 150 litros por metro. Era lo que estaba previsto que cayera en 10 horas y como mucho a lo mejor se podía concentrar en 4 horas. Y ese era el aviso que teníamos y cayeron casi 800 litros. Entonces, a ver, la mañana se pasó con normalidad. Por la tarde, a las 5 de la tarde, nos quedamos sin cobertura y ya no pudimos contactar con nadie. Estuvimos 3 días sin cobertura.
13: Per cert, que avui fa 21 mesos de la riuada que es va emportar la vida de 271 persones i va provocar ferides de diversa consideració, més de 2.500. Per a les 8 d'esta vesprada hi ha convocada una nova manifestació davant del Palau de la Generalitat, on es demana, entre d'altres, que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, renuncie a l'acte de diputat autonòmic.
12: I acabem amb els esports. Continuen els partits de pretemporada dels equips valencians de futbol. Esta nit el Villarreal juga un nou amistós, un triangular amb el Como i la Lula, equip de la segona divisió de l'Aràbia Saudí, després de la gran victòria a Eindhoven. El Castelló també juga esta vesprada el seu tercer amistós contra el Girona. L'equip albinegre ha guanyat els dos partits que ha jugat, 2-0 contra el Sabadell i 1-2 contra el València. Duel entre dos candidats clars a l'ascens a primera divisió. És tot, tornem a les 5.
2: Som a punt. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
3: ¡Regarde la gilipollua!
2: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
22: La próxima semana hablaremos del gobierno.
2: Generalitat Valenciana.
23: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
24: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
25: Som la veu de tots. Som Apple.
26: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
27: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada d'A Punt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, en la que vam tindre moltes visites que ens van encisar. Per exemple, visites literàries. Pràcticament encetàvem la setmana amb un llibre d'intriga, amb la investigació de l'assassinat d'un adolescent que apareixia mort en circumstàncies estranyes, després d'haver estat, això sí, 4 anys desapareguda. L'inspector que investiga, junt al seu equip, l'esdeveniment és el famós JD, un inspector gitano molt especial, nascut de la imaginació de l'escriptor Santiago Díaz, que és un supervendes, un escriptor amb una gran trajectòria com a guionista de pel·lícules i sèries de televisió, a més de ser un tipet ben simpàtic.
26: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: A veure, tres conceptes, podríem dir així. El concepto, tres conceptos. JD, un poligitano, irreverent, astut, sincer, intuitiu, es mou al límit de la llei, necessita recursos, diguem, gens ortodoxos per a resoldre casos brutals. No passa inadvertit, no, de cap manera, resulta inevitable i entranyable.
1: Un altre concepte, el amo. Segona aventura protagonitzada per JD, en la que investiga el cas del cos sense vida d'una jove de 16 anys, que porta 4 anys desapareguda. Apareix el cos en una parada d'autobús i resulta que li falta una mà, que ha mort estrangulada i que havia parit un bebè poc abans de ser assassinada.
0: Uix. El tercer concepte, Santiago Díaz. Bueno, concepte, persona.
1: Sí.
0: Millor llamar-li persona que no concepte, no? Escritor de talent, també. Bueno, guionista de cine i televisió, més de 25, si no són 30, de carrera, 600 guions escrits, si no algun més, va publicar per primera vegada en 2018, novel·la, i en este 2026, com vos dic, ens presenta el thriller El Amo, que el tenim...
1: Per així a mà?
0: Ah, sí, així el tenim, així el tenim. Sona així, eh?
1: El Amo, bona, que era l'altre concepte.
0: Eso es.
1: Amb el protagonista JD, que era el primer concepte.
0: I sumem el... referència. Això dels conceptes està quedant...
1: Ens ha agradat, raro, vist, no? Està quedant raro. Jo que dic, ser un alarde de originalitat guionística, pues igual no. Bueno, frase d'inici en el llibre.
0: A veure.
1: Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Maquiavelo.

0: Marina,
1: que belleza.
0: Absolutament bellíssim este regal, gràcies. El regal de les cançons de la vostra visita i d'este disc, este vinil, gràcies.
2: Molt bé, gràcies.
1: Marina, Alba i Vicent, present tenir decirte, gràcies. Sou un regal.
3: Y decirte, que yo solo tengo que virar hacia el norte.
0: Per favor, estem enamorats de les creacions de Marina Alba i el seu directe és absolutament recomanable perquè és un goig per als sentits. Ja que ens hem posat la vena musical, seguim amb ella perquè vam poder xerrar amb Carlos Goñi i el mític grup Revolver, ja que tenia concerts en primavera.
1: Sou un regal.
3: Y decirte, que yo solo tengo que virar hacia el norte.
0: Per favor, estem enamorats de les creacions de Marina Alba i el seu directe és absolutament recomanable perquè és un goig per als sentits. Ja que ens hem posat la vena...

0: Cant, en el que van néixer i créixer, i que aplega la seva trajectòria musical i vital. Un altre regal per als sentits.
1: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Aquest...

0: Que generós, Carlos Goñi, contant-nos la seva vida i compartint-la, enmarcada en precioses cançons, on li perdeu la pista. I per arredonir una entrega musical, acabem amb una versió que ens feia en directe Carmen Juan. Aquella setmana evocava la vida de Michael Jackson. Per a les cartelleres triomfava el documental d'una part de la seva vida, del polèmic artista, i en acabar el repàs...
1: Són les 6.
2: A punt. Notícies.
1: Primera parada informativa al balneari de la Vila Vella, un dels centres on han traslladat alguns dels evacuats per l'incendi forestal de la Vall d'Uixó que havien sigut atesos en albergs. El seu trasllat s'ha fet per a que puguen rebre una millor atenció. Allí està també la nostra companya Lídia Vicente. Bona vesprada, Lídia.
3: Hola, bona vesprada. Efectivament, després de passar 5 nits als poliesportius de Nules i Moncofa i el seminari de Segorbe, les persones desallotjades per l'incendi ja tenen un lloc més tranquil on quedar-se. Vora 20 persones han sigut traslladades ací al balneari de la Vila Vella. Altres estan a la residència d'estudiants de la Universitat Jaume I o al complex d'esportiu Penyeta Roja, també a Castelló. El canvi és important. Deixen enrere els pavellons on convivien moltes persones i ara poden descansar amb habitació, amb llits i banys privats. Però ens explicaven la preocupació continua. Encara no saben quan podran tornar a casa i moltes famílies viuen estos dies amb molta incertesa. Ara toca intentar recuperar la normalitat fora de casa, però també superar l'impacte emocional que deixa haver abandonat la seva llar d'un dia per a un altre.
1: Gràcies, Lídia Vicente, des del balneari de la Vila Vella. I sobre el terreny, centenars d'efectius, amb l'ajuda de 34 mitjans aeris, continuen amb els treballs per a controlar l'incendi forestal, un incendi que després de 5 dies continua arrasant, sense control, com deien, part de la serra d'Espadà. Segons l'última actualització, el foc ha carbonitzat 9.300 hectàrees i presenta un perímetre de més de 80 quilòmetres. A últimes hores de la vesprada està previst que les autoritats facin un nou balanç. Segons les últimes informacions, a hores d'ara hi ha 14 municipis evacuats completament, a més de la pedania d'Artesa Onda. Alejandro Molés.
4: Sí, a més la Generalitat ha informat del desconfinament complet de Betxí, a excepció de dues urbanitzacions i d'Onda, excepte la zona de Nova Onda. Per cert, que l'Ajuntament d'esta localitat ha creat una oficina per atendre directament els afectats per l'incendi forestal. Per la seva part, la DGT recorda que encara hi ha 8 carreteres comarcals tallades.
1: I a les Corts, les partides destinades a prevenció d'incendis forestals en els pressupostos de la Generalitat d'enguany han enfrontat PP i Vox amb l'oposició d'Esquerra.
4: I és que mentre PSPB i Compromís asseguren que s'han reduït, la dreta manté tot el contrari. Escoltem primer els arguments de la diputada de Compromís, Paula Espinosa, i després el parer del portaveu de Vox, José María Llanos.
5: Davant el negacionisme, creiem en la ciència i per això nosaltres el que estem demanant és que no se retalle en prevenció d'incendis com acaba de fer fa una setmana el Consell de Pere de Llorca en els vots del Partit Popular i de Vox.
6: Lo que hemos hecho ha sido reducir única y exclusivamente una partida que se había destinado para la DANA. Era una partida coyuntural. Hemos hecho todo lo contrario. Nosotros hemos impulsado políticas para ayudar a los propietarios de montes, también en sus propiedades privadas, para que puedan proceder a la limpieza que se ha impedido hacer con la ley de la huerta y por culpa de la izquierda.
1: En tribunals, Marcos Benavent, qui en el seu dia es va autoanomenar el yonqui dels diners, ingressa a la presó de Picassent per a complir la primera condemna en el cas Imelsa.
4: Haurà de complir vora 8 anys per prevaricació, malversació de fons públics, falsetat i blanqueig de capital.
1: I en l'àmbit laboral, a Madrid, la patronal i els sindicats del sector del calçat han firmat avui el conveni col·lectiu per als pròxims 4 anys.
4: Un conveni que preveu millorar les condicions dels treballadors i reforçar el marc de competitivitat de les empreses. Entre d'altres, l'acord inclou per enguany un increment salarial del 4%.
1: Dos apunts econòmics. La borsa espanyola ha registrat este dimecres la caiguda més acusada en 3 setmanes després de cedir l'1,59% del seu valor, en ser perjudicada en part per la pujada del 8% que ha experimentat el preu del petroli després que l'Iran atacara una base dels Estats Units i petroliers a Hormuz.
4: Així que l'IBEX 35, que ahir fregava màxims històrics, ha perdut 314 punts, volem dir, i ara se situa en els 19.000 412. De tota manera, des que ha començat l'any, la borsa d'Espanya ha pujat més d'un 12%.
1: I més economia, CaixaBank ha fet balanç dels 6 primers mesos d'enguany, en què destaca que ha guanyat més de 3.200 milions d'euros. És un 8,5% més que durant el mateix període de l'any passat.
4: Uns guanys que han obtingut, segons han dit, per l'impuls de l'activitat comercial i els ingressos fets pels servicis a la clientela. A més, creix el marge d'interessos, el marge brut i també les comissions netes. El conseller delegat és Gonzalo Gortázar.
7: Hem mantingut un fort dinamisme comercial, gràcies al qual hem captat més d'un 1.100.000 clients durant els darrers 12 mesos. Continuem guanyant quota de mercat en negocis clau com ara nòmines, dipòsits, crèdit i assegurances. Aquest dinamisme es reflecteix en el creixement del negoci. Els recursos de clients augmenten un 7,6%.
1: I en els esports, parlem de l'Elx. Joaquim Buitrago, el president de l'Elx, ha confirmat que enguany no es disputarà el tradicional trofeu Festa d'Elx per les obres que estan executant al Martínez Valero. Sobre el mercat i el fet que el club encara no haja fet oficial cap reforç i estiga paralitzada l'arribada d'Osorio, signat al mercat d'hivern, demana tranquil·litat. Escoltem el president.
8: La dirección deportiva está trabajando para cada posición que nos pueda hacer falta, pues con 3, 4 o 5 opciones. ¿Cuál de ellas va a cuajar? Pues no lo sé, porque o sea, igual que estamos todos los clubes buscando 4 o 5 opciones para cada puesto, están los jugadores viendo 4 o 5 opciones de equipos para recalar. El hecho de que la competición arranque antes de que acabe el mercado de fichaje, pues distorsiona esta situación. Es una situación que están valorando la dirección deportiva sobre si se incorporará o no.
1: Es tot, tornem amb més informació a les 7.
2: Som a punt.
9: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
13: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
14: Gràcies per escoltar-nos. Som Apunt.
15: Avui sonem amb Sandra Montfort.
16: Comencem una nova playlist amb la selecció personal d'una de les artistes més destacades de l'escena musical valenciana. Ella és Sandra Montfort. Guitarrista i compositora nascuda a Pedreguer, representa una fusió magistral entre tradició i avantguarda. Sinònim de folk, recerca i experimentació, Montfort ha aconseguit establir-se com una veu única en l'escena musical contemporània. Amb el seu àlbum debut, Niño Reptil Ángel, va navegar per la tradició musical amb la delicadesa de l'electrònica i la poesia, oferint una perspectiva renovada i profundament emotiva.
15: Sonem les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
17: Vamos todas enredadas.
16: El 2024, amb el seu segon treball, La Mona, Sandra Montfort va reafirmar el seu esperit transformador, explorant un punt de trobada entre el folk i el pop dels anys 80, combinant bandes valencianes, percussions dinàmiques, sintetitzadors vuitanters, guitarres enèrgiques i la seva veu. Una veu que transita amb naturalitat entre la tendresa i la seguretat contundent.
18: Este treball ha sigut reconegut amb diversos guardons als premis Carles Santos, incloent-hi Millor Disc de l'Any i Millor Disc Pop per La Mona, i Millor Cançó per Moreneta. El 2025, Montfort presenta La Mona de nit, la segona part del seu EP anterior, La Mona, consolidant així el seu compromís amb una proposta artística que transcendís gèneres i temps. Una mostra indiscutible del talent i la transcendència d'aquest artista que continua traçant un camí propi amb passos ferms i un llenguatge artístic inconfusible.
19: Avui sonem amb Sandra Montfort. Quines cançons o grups escoltaves en la infància o recordes que escoltaven els teus pares?
20: Quan era xicoteta, mon pare tenia tota la discografia dels Beatles i al cotxe sempre recorde que posava els Bee Gees i B.B. King. Després a mi m'agradava escoltar coses de xiques com les Spice Girls o la Celine Dion.

0: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.
1: كي يا روي كي حكاية ماذا بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان.
0: Quin estil de música sols escoltar últimament? Algun grup en concret?
2: Just ara mateix estic escoltant la Souad Massi, que és una cantant argelina, i té una cançó que es diu Raoui, que m'encanta, i està sonant ara al meu equip de música mentre faig faena.

També porto estos dies escoltant l'últim disc de Guitarrica de la Fuente, Spanish Leather, que m'agrada especialment una cançó que es diu Tramuntana. I últimament he escoltat molt el disc de l'últim disc de la FK Twix. Hi ha una cançó en concret que m'agrada molt que es diu Perfect Stranger. I l'últim àlbum de la OK Low em pareix preciós. Hi ha una cançó en concret que m'agrada molt que es diu Blade Bird. I una cançó que sempre escolte en bucle és Il mio canto libero de Lucio Battisti.

0: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio. Hi ha alguna cançó que tinga una lletra que t'emocione especialment?
1: Podríem dir que és a Futuros Amantes de Guitarrica de la Fuente. M'agraden molt les lletres d'algunes cançons de Guitarrica de la Fuente. Pense que té una forma d'escriure molt lligar a algo com d'arrel tradicional folclòric, no? Té com algo molt folclorista en la seva manera d'escriure, connectat com en la naturalesa i en una essència molt terrenal, i això m'agrada molt. M'agrada molt, per supost, la lletra de Tramuntana també, i com que ara estic com en esta novetat de Guitarrica de la Fuente, pues les nombraré.

0: Quina és la cançó que has compost i que més et representa?
1: Una cançó que haig composat i que em representa molt és Moreneta, perquè d'alguna manera representa l'imaginari de la meva infància i també l'imaginari d'ara, que és l'imaginari d'un poble valencià, l'imaginari de les nostres huelles, de la terra valenciana també, no? El cultiu valencià, el fenoll, el llorer, la dolçor, l'alegria del nostre poble, la llum del nostre poble, no? De la nostra llengua. I penso que Moreneta representa pues, tot aquest imaginari i per tant em representa molt a mi també.

0: eres el que escoltes. Les nostres músiques en Apunt Ràdio.
1: Olé!
0: Alguna de les teues cançons té una anècdota curiosa o divertida que pugues compartir?
2: Bandida, per exemple, és, tot ahí és una anècdota curiosa. Quan gravaven el videoclip de Bandida, que forma part del meu últim treball, La mona de nit, hi havia una escena que estava gravada, que tenien que gravar el Torito d'Osborne, que n'hi ha per Tavernes de la Vall d'Igna, per allí, i l'escena consistia en encendre una bengala de fum rosa davant del Torito d'Osborne. I just en aquest moment en el que jo estava cantant "Torna la Guàrdia Civil, solten a todo serril", va vindre la Guàrdia Civil a comprovar si eren bandarres que estaven cremant el bou. Mos va demanar la documentació a tot el món. Jo li vaig dir que no estaven cremant el bou, que estaven encenent simplement una bengala de fum, que no tenia foc ni res. Em van preguntar si això era un gent de revil, és a dir, estos rituals que fa la gent per a anunciar si el bebè que porten és xic o xica, i li vaig dir que per supost no era un gent de revil, ni faríem mai en la vida un gent de revil davant d'un Toro d'Osborne, que simplement era un videoclip, i tot això pues mos va fer riure prou, la veritat.

0: Quin artista o grup valencià clàssic t'agrada especialment? Ens recomanes alguna cançó?
1: Artista o grup valencià clàssic que m'agrada especialment, com o no, Ovidi Montllor, per a mi ha sigut sempre un referent, tant a nivell musical com a nivell poètic, les seues lletres, el seu discurs, la seva reivindicació, la seva figura a nivell simbòlic inclús. Alguna cançó que recomanaria de Ovidi Montllor, pues, per exemple, La Fiera Feroge o Va com va.
2: Va com va. Saba.

A tu t'emprenya molt que jo tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós que

0: Sonem, la banda sonora de les nostres comarques en A Punt Ràdio. Avui sonem amb Sandra Montfort. Hi ha cap artista o grup valencià que hagis descobert últimament i que recomanes? Alguna cançó en concret?
1: Tampoc l'he descobert fa tan recentment, perquè el conec de fa prou de temps, però m'agradaria recomanar-lo perquè és un artista molt complet que, a més, està oferint a l'escena musical valenciana algo prou contemporani, distint i bonico, xulo. És Blue Boy i un dels temes que més m'agrada ell és Ha estat així sempre.

0: Si pogueres fer una col·laboració musical amb un grup o artista, quin triaries?
1: Si poguera triar amb qui fer una col·labo, crec que un dels artistes amb qui m'encantaria cantar o tocar és Michael Kiwanuka. Adore la seva discografia, adore la seva música i pense que és un dels pocs.
0: Si pogueres fer una col·laboració musical amb un grup o artista, quin triaries?
1: Si poguera triar amb qui fer una col·labo, crec que un dels artistes amb qui m'encantaria cantar o tocar és Michael Kiwanuka.

0: vídeo. O de repent interludis instrumentals que caminen moltíssim i que no et canses d'escoltar mai, això de 4 minuts, de 5 minuts, quan el pop ara mateix les cançons duren màxim 2 minuts, 3 minuts i van superràpid. Michael Kiwanuka segueix oferint-nos cançons pop que van lentament, que et presenten la introducció, el nus i el desenllaç de manera lenta i, a més, allargada, estendida en el temps. I això per a mi és pau completament, i si ho traslladem a la vida real, pues m'encantaria que estos processos de la vida, que els processos de la vida pogueren desenvolupar-se en la mateixa calma i pau i lentitud en la que es desenvolupen els temes del Kiwanuka.
1: Sonem les cançons de la nostra vida en A Punt Radio.

0: Per a mi ha sigut un ritual a través del qual transformar les coses lletges que he sentit, el dolor, la pena, la por, en coses boniques com les cançons. I penso que també té algo de col·lectiu en este ritual, com de compartir i de fer comunitat, que és preciós i que també alhora pues, mos situa en un lloc i mos fa viure la vida com a través dels altres, compartir-la en els altres, i no hi ha res més bonic en este món que el compartir.
1: Això hem volgut fer amb tu, Sandra, compartir les cançons de la teua vida i el teu aprenentatge amb l'audiència de Punt Ràdio. Gràcies per fer més gran eixer ritual musical amb què moltes i molts transformem el dolor en coses boniques. I gràcies per fer de la música una eina de transformació individual i col·lectiva.

0: significa per a tu la música? I per a què creus que serveix o hauria de servir?
1: Per a mi la música és una de les coses més boniques i precioses que existeixen al nostre planeta.

0: una transformació que Sandra Montfort a més realitza junt amb altres artistes que estan revolucionant l'escena folk d'altres racons del país, com ara Setac, a Euskal Herria. Amb ell i l'Esmarala, Sandra Montfort va fer el tema rock que no podia faltar en esta playlist, Entre carn i os.
1: Sonem. Música de proximitat en A.

Sandra Montfort va col·laborar de nou amb l'artista basc Zetac per a fer esta versió més íntima i amb arranjaments electrònics de l'himne juvenil Música, ràbia i amor del músic valencià Xavi Sarrià.

0: Avui sonem amb Sandra Montfort.
1: No volem acabar la playlist dedicada a Sandra Montfort sense compartir també l'última de les seues col·laboracions. Ha sigut amb el grup Faixa i junts han aconseguit esta explosiva combinació de cultura popular i modernitat sonora. El nou tema, Marineries, celebra la tradició oral i la reimagina des d'una òptica actual i vibrant. Carregada de ritmes electrònics i textures hipnòtiques, manté l'essència picardiosa de les cançons de festeig populars i alhora obri nous camins sonors dins l'escena folk electrònica mediterrània.

Ens acomiadem amb dos temes de la teua primera formació musical, Marala. En el primer d'ells, a Trenc d'Alba, és on molta gent et va descobrir i on destil·la Déu ja tot el poder del folk en ple segle XXI. Vos deixem amb A Trenc d'Alba i Copeo Traïdor, de Marala. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: En estos moments està previst que comence al centre de comandament avançat ubicat a la Vall d'Uixó la reunió del SECOPI, on, entre altres coses, actualitzaran les dades de l'incendi forestal que es va declarar dissabte. A falta de tindre aquestes noves dades, el balanç parla, entre altres coses, de 9.300 hectàrees cremades, d'un perímetre de més de 80 quilòmetres, de 14 pobles desallotjats, milers d'evacuats i 8 carreteres comarcals que continuen fora de servici. Alejandro Molés.
2: Mentre estan els 34 mitjans aeris operatius en el dia d'avui apuren les últimes hores abans que es faci de nit, mentre que per terra els efectius no pararan de treballar. Entre les zones que més preocupen, la situada als entorns de Tales i Alfondeguilla. El director de l'operatiu, Fernando Kindelan, descriu tot seguit l'escenari al que s'enfronten els efectius desplegats a la zona de l'incendi.
3: És un escenari molt complex, amb una massa forestal molt espessa, moltes zones quebrades i una orografia muy complicada.
0: Y en este punto anem en directe amb el nostre company Joan Miquel Llopis, que està en la zona de l'incendi entre Betxí i Onda. Bona vesprada, endavant.
4: Intentant entrar en la zona que dona a Tales, però està tot molt complicat. En estos moments estem encara en territori d'Onda, on ha crescut en les últimes 2 hores un nerviosisme entre la població de la urbanització Nova Onda, que és la única zona que està confinada i que està a les faldes del Montí. El Montí, que estava teòricament tranquil·let en les últimes hores, ha començat a revifar de forma prou més forteta del que s'esperava. Estan ara venint, ja han fet un parell de passades dels hidroavions i la cosa no es controla. El que passa és que està baixant molt ràpidament cap a la falda i les primeres cases, els primers xalets, es veuen ja molt propet eixe fum que per baix té un foc molt potent, de més d'un metre. Així n'hi ha nerviosisme, com diem, mentre es treballa en el gros, en la zona de Tales, tot just a uns quilòmetres d'on ens trobem.
0: Moltíssimes gràcies, com sempre, Joan Miquel Llopis, en primera línia. I com hem dit, uns 14 pobles continuen desallotjats. A partir d'esta vesprada es reforça la vigilància per tal d'evitar qualsevol incident durant l'absència dels seus habitants, ho ha anunciat la delegada del govern, Pilar Bernabé.
5: Del grupo de reserva en seguridad, del GRS de Valencia, que se incorpora al trabajo de la Guardia Civil para mantener todo el perímetro en condiciones de seguridad y para transmitir seguridad a todas las personas que han dejado sus casas, que tengan la tranquilidad. También les dije ayer, no hemos tenido ninguna incidencia.
0: I també esta vesprada, més d'un centenar d'evacuats que estaven en albergs han sigut traslladats a altres llocs on podran rebre una major atenció.
2: Parlem de la residència de la Universitat Jaume I, el centre del rendiment de la Penyeta Roja i el balneari de la Vila Vella. Escoltem el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
6: Estamos 4 días, 4 noches de este incendio forestal, que la gente ha sido evacuada y tiene que tener un mejor acomodo en todo momento y tenemos que garantizar su bienestar. Por eso se está procediendo a desplazar de estos albergues a 172 personas a otros lugares para que puedan estar mejor acomodados y puedan descansar.
0: I davant d'este desastre ecològic, Compromís ha exigit al Ministeri de Transició Ecològica un pla d'intervenció integral per a la Serra d'Espadà i els pobles del voltant.
2: A més de mesures de reconstrucció, també demanen altres de reforestació, així com iniciatives dirigides a fomentar la vida als pobles de la zona de menys de 1.000 habitants. Escoltem el diputat de Compromís al Congrés, Alberto Ibáñez.
7: Tant per a la reforestació com per a la reparació vegetal i foment de la biodiversitat, així com mesures de dinamització socioeconòmica per a la zona i de prevenció antiincendis.
2: I des de les Corts, el grup parlamentari del PSPB anuncia que més endavant demanaran la compareixença del president de la Generalitat, de Juanfran Pérez Llorca, i també del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, perquè donen explicacions sobre l'incendi de la vall.
0: I de l'exterior, un nou terratrèmol de magnitud 5,8 ha sacsejat avui el sud-oest del Japó.
2: Un sisme que es produeix l'endemà d'un altre que, amb una magnitud de 7,1, ha provocat la mort de 18 persones i diversos atrapats sota els enderrocs d'un centre comercial que els equips de rescat continuen buscant.
0: Acabem amb els esports. Ara mateix el Villarreal comença el primer partit amistós del triangular a Como, davant de la Lula, un equip de la segona divisió de l'Aràbia Saudí. A les 10 de la nit jugarà el segon partit davant l'equip local de la ciutat de Como. El Castelló està jugant ara mateix la primera part contra el Girona i perd 1-0 amb gol de falta directa de Brian Hill en el minut 4. També hem sabut que la comissió disciplinària de la FIFA inicia un procediment contra l'Argentina, així com contra jugadors argentins i l'espanyol Gavi, pels incidents que tingueren lloc en acabar la final del Mundial. A les 8 tornem amb més informació en el Contrapunt.
1: Som A Punt. Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
8: ¡Regarde la gilipollua!
1: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
9: La próxima semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
1: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
12: Chiquilla!
1: Les cançons de la nostra vida.

0: Un recorregut per la història de la música valenciana des dels anys 60 fins ara. Soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
1: La història de la música valenciana transita avui per la carretera CV500. Eixa via que uneix la ciutat de València amb pobles costaners del sud, com el cas de Sueca o de Cullera. Una carretera, o millor dit, una ruta, que va suposar un dels primers intents internacionals de vincular la nit, el club i el ball a la cultura i les noves tendències estètiques.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Sense guió previ ni cap intenció, allò que més endavant es coneixeria com cultura de clubs o clubbing començava a gestar-se en algunes discoteques ubicades en esta carretera paral·lela a la mar Mediterrània. I no es tracta d'una metàfora o una figura literària, sinó que un dels trets distintius d'eixa moguda va ser el caràcter mediterrani, senya d'identitat de valencians i valencianes.

0: S'estrenava la dècada dels 80 i la nostra societat, després de 40 anys de foscor, començava a omplir-se de colors i purpurina. La joventut es va mobilitzar a favor de tot allò que semblava trencador i modern. Musicalment, ja ho sabeu, l'aparició del sintetitzador va ser clau per a diferenciar-se de tot allò que es feia abans.
1: L'ús de la tecnologia en la música obria un ventall infinit de possibilitats. Però hi havia una cosa que superava la vessant artística. Això eren les ganes i la necessitat de llibertat de tota una societat. Una llibertat que feia que cada dissabte a la nit i sota les llums de la pista de la discoteca, tots foren iguals.

0: les discoteques es van convertir en temples de l'hedonisme i la diversió, i tot al compàs de ritmes que arribaven del nord d'Europa. La primera sala preparada per al ball va ser Barraca. Darrere ja van vindre altres com Chocolate, Spook Factory, ACTV, Espiral, Puzzle o Nod. Discoteques que van marcar una època i que van obrir el camí per a que la cultura de clubs s'exportara a altres parts del món.
1: Una de les característiques més importants d'este moviment va ser aprofitar les antigues normes d'oci nocturn i l'escassa regulació que existia per a obrir un món on tot valia. Les nits interminables es confonien amb els dies i els accidents i l'ús indiscriminat de drogues van fer que este moviment, a finals dels 80, no es lliurara de l'estigmatització.

estigma que es va estendre com la pólvora i que va ferir de mort una escena purament valenciana, pionera musicalment, que ben prompte es veuria difuminada per tot allò que els mitjans de comunicació ens afanyarem a difondre i que la societat va comprar de seguida.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Però tornem al naixement de l'escena. Així pren rellevància una figura que esdevindria clau al llarg dels anys i que fins aquell moment li ha passat totalment desapercebuda. Parlem del DJ i de la seva capacitat de catalitzar la nit a través de la selecció musical i, sobretot, de la renovada tècnica de la mescla.

0: Per a que un DJ puga fer bé la seva feina, el primer de tot són les cançons. Sense una curada selecció de temes, res té sentit. I és ahí on entren en joc els primers anys 80 en València. La ciutat i rodalies eren l'epicentre d'unes músiques basades en l'art pop, el post-punk i l'industrial, que ben pronte donarien pas a l'EBM, el prototecno i el new beat. Unes mescles que van rebre nom propi, Sonido de València.
1: I la culpa de que tot això ocorreguera la tenen els promotors i primers DJs que es van posar als comandaments de les cabines d'aquelles discoteques de la carretera cap al sud. Parlem de Juan Santamaría, de Carlos Simó, de Juanjo i Quique Serrano i Toni el Gitano. Més endavant seria el torn de Los Gemelos, de Quique Jaén, Luis Bonías, Jesús Brisa o Arturo Roger.

Però hi ha un nom que destaca molt per damunt de la resta, i és el de Fran Lenaers, que va revolucionar l'escena per sempre. La seva forma d'entendre les sessions a Spook Factory va fer que es convertira en un referent. Era capaç d'unir en una mateixa sessió cançons de diversos estils que ningú mai havia fet coincidir. I a més, a tot això li va sumar la seva tècnica a l'hora de mesclar les cançons. Era la peça que faltava per a que l'escena eclosionara definitivament.

Fran Lenaers va convertir la cabina en un joc d'autor, amb sessions interminables, però amb una narrativa pròpia que el convertiren en una de les persones que millor va saber llegir la pista en els anys 80. Amb eixos tres plats en funcionament continu i amb guitarres, electrònica i música experimental com a menú de la nit.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Si Fran Lenaers va ser un dels pioners internacionals a l'hora de donar prestigi a la figura del DJ, hi ha un altre que ha passat a la història com el selector més mediàtic de l'època. Tot, malgrat que va arribar més tard i que en realitat mai va passar per les cabines de les discoteques d'esta ruta cap al sud. Ens referim a Chimo Bayo.

Chimo Bayo és un dels referents del que abans hem anomenat Sonido de València. Convertir les sessions en un show, ja que no només es dedica a mesclar discos, sinó que interactua amb el públic amb les seues aportacions des del micro. Però la seva importància no acaba així, ja que es crea un personatge que va equipat amb estètica avantguardista de ciència-ficció, una essència que fa que siga reivindicat posteriorment i considerat com l'emblema mediàtic de la Ruta del Bacalao.

0: Ximo Bayo li va donar al DJ el caràcter de mestre de cerimònies i va convertir les sessions en tot un ritual.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Si Ximo Bayo és la cara més coneguda i mediàtica, la de Fran Lenaers, l'autèntic pioner i mestre, també va tindre una transcendència més enllà de les cabines. I és que Lenaers va ser l'impulsor, junt amb Julio Nexus i Gani Manero, del grup i segell discogràfic Megabit.

Sense pretendre-ho, ells van ser els impulsors del sonido de València, amb temes com este que escoltem, Strange, i que va tindre una gran transcendència no només a les nostres comarques, sinó també a totes les pistes europees.

La seva sonoritat veu de l'EBM, el rock gòtic, el tecnopop, el new beat i el trans alemany, amb un ample espectre de noms comercials com el d'Interfront. Estos tres productors van aconseguir fer-se un lloc dins l'escena electrònica europea. Tenien temes que es van convertir en trencapistes, com este És impossible, no puede ser.

0: I que el megabit trenca els anys 90 amb tot el que havia representat allò que es va conèixer com Ruta del Bacalao. El caràcter pioner d'estes discoteques feia que en les seues sessions es punxaren discos que acabaven d'eixir del forn a països com Gran Bretanya, Bèlgica o Alemanya. València passa de consumir música d'importació a fabricar himnes.
1: A Megabit es va
0: presentat allò que es va conèixer com Ruta del Bacalao. El caràcter pioner d'estes discoteques feia que en les seues sessions es punxaren discos que acabaven d'eixir del forn a països com Gran Bretanya, Bèlgica o Alemanya. València passa de consumir...

Des d'ací es va cuinar tot allò que es coneix com la música màquina. Una música hereva de tota aquella primera fornada amb ritmes molt més accelerats i veus melòdiques de fons que ho van copar tot i es van convertir en mainstream. I amb l'arribada del nou mil·lenni i l'aparició de noves sales, el nou clubbing valencià començava ja a prendre forma.

0: El fenomen dels clubs està marcat bàsicament per dues tendències musicals que arribaven des dels Estats Units i que van ser l'origen de la música electrònica de ball moderna. Parlem del techno de Detroit i del house de Chicago. Això sí, aquestes dues noves sonoritats tenien la seva base en el soul, el funk i l'electrònica europea.
1: I això que escoltem és Baladre, un dels primers temes del productor valencià Marc Martínez Nadal, més conegut com AFCT. Un pioner en la indústria de la música electrònica, ja que és el fundador del segell Sincopat, que des de les nostres comarques fa prop de 20 anys que edita música electrònica d'arreu del món.

0: D'aquella escena post-bacalao ja entrats els anys 2000, hi ha dos fets a destacar a la ciutat de València, i és l'aparició de la discoteca Le Club i el Festival Observatori, dos espais de promoció i difusió de la nova música electrònica que s'estava produint arreu del món. Però també hem de destacar col·lectius musicals de gent jove com MOOV, Skyzoo o UHF, que primer a les raves i després a les sales van dinamitzar l'escena electrònica valenciana per sempre.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: De les cabines de Le Club van eixir DJs com el cas de Hal 9000, teòric del gènere, prescriptor i director del Festival Volumens, o fins i tot Nacho Marco, estudiós de la música electrònica i impulsor de la branca pedagògica des de l'Escola Internacional Berklee.

I és que Nacho Marco és un dels pioners de la corrent house a les nostres comarques. Este Feeling Good que escoltem de fons és l'exemple perfecte per fer incidència en una de les etiquetes que millor casaven amb les seues primeres produccions, House Elegant.

Però la música de Nacho Marco transcendeix esta etiqueta i la del house en si, ja que el seu espectre sonor va molt més enllà. Boogie, disco, post-disco, àcid i tot englobat en Loudest Records, el segell que comanda des de València des de fa prop de 20 anys i que edita tant les seues pròpies produccions com la d'altres artistes valencians i internacionals.

La seva producció musical és molt ampla i el catàleg d'edicions és inabastable. A més, també ha destacat com a remesclador per artistes com Shakira, Fangoria, Groove Armada o Marc Almond, entre molts altres. Un dels moments més icònics de la seva carrera va ser quan el tema Lies Off, este que estem escoltant, va ser seleccionat per Valentino com a música de passarel·la a la Milan Fashion Week.

Nacho Marco és una figura de la que podríem estar parlant i molt. Però ja sabeu que a nosaltres ens agrada molt més el pretext que ens ofereix este podcast per a fer una cosa en particular, i això és escoltar música. Què vos sembla si ara anem a 2013 i ens soltem un poquet de la melena? Bueno, qui la tinga. Però ballar és obligatori. Anem a escoltar ara Let's Go Silly.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: En els darrers anys, Nacho Marco ha destacat per la seva tasca pedagògica de la producció musical a l'Escola Berklee Internacional de València. I a més de la seva cadència pel house, també ha demostrat gran admiració pels sons més experimentals en projectes musicals com Diamond Dancer.

és així en Diamond Dancer on explora la seva faceta més ambient i experimental. Este és un projecte a dúo amb el guitarrista i compositor Pau Roca, de l'Habitació Roja, i que ha editat temes d'electrònica d'avantguarda com este Circle, que escoltem de fons. I tot des d'un nou segell, Canoa Snake Records, que també comanda el mateix Nacho Marco i que edita música arriscada, actual i sense cap complexe com la de la seva banda Diamond Dancer.

Però esta parada musical a la que ens ha portat avui la història de la música pop valenciana dona molt de sí. Nosaltres només hem pogut destacar una xicoteta part de la producció de música electrònica des dels anys 80 fins a l'actualitat. I per això acabem amb una artista que s'ha posicionat pas a pas en el més alt de l'escena electrònica actual. Parlem de Lady Jay.

Letícia Pérez de Ciriza, amb l'àlies de Lady DJ, és una de les selectores, compositores i productores valencianes amb més projecció fora de les nostres fronteres. El seu estil se situa entre l'electrònica comercial i l'indie pop, on ella es mou amb una gran facilitat amb temes com este, Get You Up, que va llançar com a primer single l'any 2014.

Lady J va començar precisament com a DJ. I una de les fites de la seva carrera va ser el tancament del festival Arenal Sound l'any 2011. Milers i milers de persones van ballar al ritme de la seva selecció musical. Un fet que l'animaria no només a seguir en esta faceta de selectora, sinó a produir la seva pròpia música. Escoltem ara el seu tema Purple Haze.

com la música de Lady J, de segur que a molta gent li du bons records i sempre ajuda a transportar-nos a eixos festivals d'estiu, avancem un any en la seva discografia. Si l'artista publicava Purple Haze l'any 2021, ens anem ara a 2022 i el que escoltem és Refused or Denied.

Tant les seues sessions com la seua música tenen una clara tendència a fer de pont entre la música electrònica i l'indie. No! Un eclecticisme que és part important del seu llenguatge musical.

0: Salutacions, passen 15 segons de les 8 de la vesprada. Comencem un dia més este contrapunt d'estiu i de nou ho fem molt pendents de l'incendi de la Vall d'Uixó. Un foc que ha cremat 9.300 hectàrees que manté 10.000 persones desallotjades. De seguida tindrem tota la informació del Secopi que en estos mateixos moments estan facilitant tant el conseller d'emergències com els responsables dels equips d'extinció. Com cada 29 de cada mes, a més de l'incendi, recordarem i parlarem amb les víctimes de la Dana que avui també es concentren a hores d'ara precisament a València, on continuen reclamant que Carlos Mazón perga l'acta de diputat i la protecció de l'aforament per a posar-se així en mans de la justícia. Moltes coses per davant, parlarem de tot amb Juan Alpuente en el control i en la redacció Alejandro Molesi, qui els parla Xavier García del Valle.
1: Contrapunt. El relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I abans de parlar de tot això, parlem, com sempre, de l'oratge, que també està molt relacionat amb l'incendi, amb el nostre meteoròleg Antonio Sánchez, que ja està així. Bona vesprada, Antonio.
2: Bona vesprada.
0: Males notícies o bones per a l'extinció dels focs amb esta onada de calor que no sabem si ens toca o encara no.
2: En principi, sí. Demà serà possiblement una de les jornades més càlides d'esta nova onada de calor, que ara condimentarem un poquet perquè no seran totes les comarques les que patiran els efectes d'esta nova onada de calor, o almenys on no pujarà tant el termòmetre, no? Ara veurem. Però sí, en principi avui les condicions de l'incendi es mantenen molt pregues a les d'ahir. Hem tingut ratxes de vent arribant als 40 km per hora puntualment. Durant tota la vesprada ha bufat el vent de sud-est i això possiblement hagi empitjorat un poquet les condicions de desincendis que ara encara tenim focs actius a Artana principalment i també alguns punts al voltant o molt a prop d'Onda i de Tales. En principi, veurem com esta nit s'obri una altra finestra, però avui serà un poc diferent a la dels últims dies, perquè tindrem menys minuts de baixa, d'alta humitat relativa. Això vol dir que fins a la mitjanit encara estarem en humitats relatives en la zona de l'incendi d'entre el 60 o 50%, però després baixarà la humitat relativa i la major part de la nit serà una matinada seca en tot cas. I això perquè sobretot hem de tindre en compte que en l'àrea de les muntanyes, en les zones un poc més elevades, es produirà inversió tèrmica i això farà que tot l'aire que és un poquet més humit se'n vagi cap a zones més baixes i en les zones més elevades es crea l'aire sec i amb temperatures un poquet més altes. Això produirà que en aquestes zones elevades les condicions siguin inclús millors que altres nits per a que el foc avance millors, és a dir, que seran pitjors per a controlar l'incendi. Em sembla que demà serà una jornada un poc més calorosa en general en tot el territori i sobretot a Tales, Onda, Betxí, també les temperatures seran un poc més altes, arribaran als 34-33 graus puntualment, mínimes que encara són baixetes, entre 18 i 19, i demà serà una jornada marcada pels avisos grocs cap a l'interior, sobretot on tindrem màximes entre 38 i 40 graus i també a localitats ja de prelitoral de la Ribera Alta, també de la Ribera Baixa, de la Safor i un poc més cap al sud, la Vall del Vall del Comtat, també tindrem aquests avisos activats per màximes entre 36-38 graus, però que sí, puntualment demà podran arribar als 40 graus.
0: Molt bé, passarem calor de nou, sembla.
2: Sí, el cap de setmana també. El que passa és que sí que tindrem algunes xicotetes variacions i això ens farà que el termòmetre es quedi molt més alt, com hem comentat, cap a l'interior, que ahir sí que tindran 40 graus. A la resta estarem entre els 36 i 38, però cal, nosaltres sempre hem de parlar de la sensació tèrmica, perquè la humitat serà molt elevada durant tot el dia i això farà que els 36-38 graus es senten un poc més alt sempre.
0: Molt bé, veurem com arribem a aquest cap de setmana. Antonio
2: Exacte.
0: Sánchez, moltíssimes gràcies.
2: A tu, gràcies.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I comencem, com els comentàvem, estem molt pendents de l'evolució d'aquest foc de la Vall d'Uixó que continua fora de control. La reunió del Secopi d'esta vesprada acaba de concloure i el conseller Juan Carlos Valderrama ha facilitat ja les dades d'esta reunió. En realitat, pràcticament són les mateixes que teníem d'abans. No hi ha molts canvis en els paràmetres, dirien, més importants. Per això, i del que sabem fins ara i acaba de confirmar el conseller, estem parlant d'un foc que ha arrasat 9.300 hectàrees, moltes d'elles en el cor mateix del Parc Natural de la Serra d'Espadà, amb punts, a més, que tornen a ser molt preocupants en la zona d'Artana, comentava ara el nostre company de l'oratge, entre d'altres. Alejandro Molés.
3: Si el perímetre del foc que continua sense control supera els 80 quilòmetres, més de 800 efectius terrestres i més de 30 mitjans aeris continuen treballant i intentant almenys estabilitzar l'avant de les flames i assegurar així el perímetre. Ho explicava este migdia el director operatiu de l'extinció, Fernando Quintelán.
4: Estamos yendo un poco por delante del incendio, aunque no podamos acceder a determinadas zonas. Por tanto, estamos en donde no podemos acceder, esperando el incendio para aplicar todas las labores de control que correspondan. Y por otro lado, donde podemos acceder, establecer líneas de agua o otras maniobras de carácter técnico que nos permitan pues ir asegurando parcialmente lo que es el perímetro del fuego.
0: I en este punt anem en directe a alguna de les zones més pròximes a aquest front de batalla contra el foc. Allí està de nou el nostre company, Joan Miquel Llopis. Bona vesprada, company. Situa'ns on estàs i què és el que estàs veient i vivint.
5: Bona vesprada, Xavier. Estem en el, com dius, en la zona nord del front oest, entre Onda i Tales. Així, l'atac dels hidroavions i dels helicòpters ha fet una molt bona faena. Ens trobem en la urbanització Nova Onda, on en estos moments està el silenci és el que mana, però fins fa un quart d'hora el veïnat estava tot al carrer mirant el Montí perquè ha començat a baixar i esta urbanització és la primera que rebria el foc en el cas de que baixara fins a la falda, tot i que n'hi ha un barranc que és el que preocupa, perquè una volta encaixa en el barranc, comença el foc a córrer amb molta més velocitat i molta més virulència. Així els veïns s'han preparat amb bombes que han comprat estos dies, tenen les mangueres preparades per a xuplar de les piscines i poder ajudar l'equip d'extinció, però de moment estem parlant d'una situació de treva, tot i que anant cap a Tales, que està totalment tallada i ocupada per els equips d'extinció, l'objectiu d'esta vesprada era tallar eixe front a l'altura del barranc d'Ain. Sembla que anava prou bé la cosa i se centra tot en l'Alcúdia de Veo i Ain. Ahí és on està ara el front de batalla, que en les pròxims minuts ens diran des del centre de coordinació avançat. Ara veurem què és el que passa. Així n'hi ha calma tensa en esta urbanització, que és el primer punt on, si abaixa el foc, serien els primers en patir-ho.
0: Moltíssimes gràcies, com sempre, una gran i molt detallada fotografia del que està passant a hores d'ara en aquest front de batalla contra les flames. Gràcies, Joan Miquel Llopis. I com dèiem, el SECOPI acaba d'actualitzar la situació, les dades de la situació. No hi ha tampoc variacions sobre les poblacions que estan desallotjades ni les que estan confinades. El conseller ha detallat, Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Emergències, ha detallat on estan repartides ara mateix les persones. Recordem que hi ha al voltant d'unes 10.000 persones que no poden tornar als seus pobles, però la immensa majoria ha trobat un allotjament per al seu compte. Queden encara ateses per diversos serveis i municipals o socials o la Creu Roja unes 277 persones, segons ha detallat el conseller fa apenes uns segons. La majoria, com deien, ha trobat on estan, però aquestes docentes estan encara rebent l'assistència de l'administració i d'aquestes organitzacions. A la Vila Vella coincidissin desplaçats amb un veïnat que des d'ahir ha pogut tornar a casa i intentar recuperar a poc la normalitat. I allí crec que també està la nostra companya, Lídia Vicente. Conta'ns.
6: Hola, bona vesprada. Després de passar 5 dies als poliesportius de Nules, Moncofa i el seminari de Segorbe, els veïns desallotjats de l'incendi ja tenen un lloc més tranquil on quedar-se. Vora 170 persones han sigut reallotjades i d'estes 40 estan ací al balneari de la Vilavella on ens trobem. La resta estan a la residència d'estudiants de la Universitat Jaume I i al centre d'alt rendiment de Penyeta Roja, també a Castelló. Ens comentàvem que és un canvi molt important. Han passat 5 dies i 4 nits en pavellons amb molt poca privacitat i ara poden descansar en habitacions i banys individuals. També ens explicaven que passen els dies i continuen amb molta ansietat i perquè encara no saben quan podran tornar a casa. Ara els toca adaptar-se a esta nova realitat fora del seu poble i intentar superar l'impacte emocional que ens has explicat ja ha deixat este incendi.
0: Moltíssimes gràcies, Lídia Vicente. Lídia Vicente també ens ha enviat alguns testimonis d'aquestes persones que continuen desplaçades i que podem escoltar ja.
7: Aquí nos hemos apoyado todos desde el primer momento que nos hemos visto, sin saber el nombre de ellos. Nos hemos apoyado todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, nos hemos hecho todos una piña, somos una familia. Vamos a montar un grupo de WhatsApp en el cual nos veremos cuando podamos. Gente de ahí, gente de Artana, gente de Onda, gente de ayuda como nosotras, de Eslida, de todos los pueblos, nos hemos unido. Y esto se ha hecho una gran familia, esto es una familia, no hace falta llevar la sangre en las venas. La desgracia ha unido a unas personas y estas personas nos hemos convertido en una familia.
8: Yo patia més que res per els meus familiars, perquè a veure, jo soc jove, puc dormir en qualsevol puesto, però a lo millor un tio o algun familiar que és més vell, pues sí que patia més per això. A veure, ansietat o por, no, perquè jo confio en que ho anaven a fer bé, saps? Però és el que t'he dit, és el sentiment de pena de veure que se'n va tot a fer la mà.
0: I parlem també del foc que afecta el centre de la península. Toledo sembla que ja ha quedat fora del nivell 3 de l'emergència i per als llocs que encara continuen sota aquesta declaració, a Madrid i Ávila, avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anunciava això.
9: Desde un punto de vista técnico, el incendio que abarca la emergencia de interés nacional, o nivel 3, se encontraría técnicamente estabilizado, lo cual es una buena noticia.
0: Ara anem en directe fins al pantà de San Juan, a Madrid. Allí té l'última hora de tot el que està passant al centre de la península la nostra companya Belén Barrachina. Bona vesprada.
10: Bona vesprada. Així el foc comença a donar una treva. En Madrid i Ávila ja són més de 44.000 persones les que des d'ahir poden tornar a casa de manera progressiva. Vora una setmana d'incendis al centre peninsular que deixen un perímetre afectat de 108 quilòmetres. Un exemple és este pantà de Sant Joan on ens trobem. La imatge així és desoladora. Tot és negre, tot cobert per una capa de fum i cendres, vaixells cremats i cases arrasades. I tot això, recordem que era considerat un oasis verd als peus de la Serra Nord de Madrid. Així no deixen de treballar els equips d'emergències i, afortunadament, aquests treballs han aconseguit frenar les flames. Tal com ha confirmat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el foc no ha avançat ni un centímetre esta passada nit i això ha permès relaxar les restriccions de mobilitat i que els desallotjats puguen tornar a casa. Això sí, encara que el govern parla de focs estabilitzats tècnicament, demana precaució. Els incendis encara no es poden donar per finalitzats, preocupa i molt ixa onada de calor que ha començat avui.
0: Molta precaució, per tant, gràcies, Belén Barrachina. Avui Pedro Sánchez ha visitat precisament aquesta zona dels incendis de Madrid que ens descrivia la nostra companya i des de Navalcarnero ha reiterat la necessitat d'arribar a un pacte d'estat contra l'emergència climàtica que incrementa la potència, ha dit, destructiva dels incendis forestals.
11: Però esa mirada que tenemos que hacer a la recuperación de los montes y también la reconstrucción de los municipios afectados, tenemos que hacerla incorporando una variable clave, transversal, que es la emergencia climática y las consecuencias que la emergencia climática provoca en incendios que pueden ser o no provocados.
0: I tornem a casa nostra, el foc actiu carbonitza boscos i camps i la Unió Llauradora i Ramadera ha presentat un pla extraordinari de recuperació agrària per a les explotacions afectades per aquest incendi de la Vall d'Uixó. La Unió reclama a les administracions públiques un ampli paquet de mesures per a recuperar-les, fer costat a la ramaderia i l'apicultura i convertir la reconstrucció del territori en una eina de prevenció contra futurs incendis. Alejandro.
3: L'organització agrària advertís des d'anys econòmics sobre cultius com ara els cítrics, l'oliva, l'almela, el nyspro, el raïm, l'advocat o el suro, que necessitaran un llarg període per a recuperar la capacitat productiva. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
12: No podem permetir que, com a conseqüència d'una devastació tan gran com aquesta, pues, s'abandonen més explotacions agràries i ramaderes que al final mantenen la població en els pobles, en l'interior i en les zones rurals, i també fan un paper fonamental de tallafoc.
0: I el foc arriba també a les Corts en forma de debat, per descomptat. La reducció de partides destinades a la prevenció d'incendis forestals en els pressupostos de la Generalitat de 2026, que la setmana passada van aprovar el PP i Vox, enfronta a estos partits i els de l'oposició de l'Esquerra.
3: I és que PSPB i Compromís han explicat que en els comptes s'ha retallat un 10% la prevenció d'incendis en el pitjor moment. Escoltem primer Paula Espinosa, de Compromís, després María José Salvador, del PSPB.
13: Davant el negacionisme, creiem en la ciència. I per això nosaltres el que estem demanant és que no se retalle en prevenció d'incendis com acaba de fer fa una setmana el Consell de Pere de Llorca en els vots del Partit Popular i de Vox.
14: Se han aprovado unos presupuestos que abrazan el negacionismo climático, que recortan una vez más casi un 10% la inversión en prevención de incendios.
3: Vox enmarca esta retallada en el final de les partides extraordinàries per a reparar infraestructures forestals de la Dana, i el PP defensa que, al contrari que diu l'oposició, el pressupost ha augmentat. José María Llanos, Vox, Nando Pastor, PP.
15: Lo que hemos hecho ha sido reducir única y exclusivamente una partida que se había destinado para la Dana. Era una partida coyuntural.
16: Se aprobaron unos presupuestos con 100 millones más, que es justamente lo contrario, un 10% menos. Yo creo que son completamente cosas diferentes.
1: Contrapunt, en Apunt Radio.
17: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
18: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
19: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
20: La información del que pasa a la Comunidad Valenciana en Apunt Radio. De tú a tú.
0: Avui és 29 de juliol, com cada dia 29, és un dia per a pensar, per a recordar, per a acompanyar les víctimes de la Dana del 29 d'octubre de 2024. Tenim ja a l'altra part del nostre fil telefònic Rosa Álvarez, la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre. Rosa Álvarez, bona vesprada.
21: Hola, bona vesprada, Xavier.
0: Avui és un dia 29. Volíem parlar amb vosaltres per a saber, en primer lloc, com està l'ànim del col·lectiu 21 mesos després de la tragèdia.
21: Pues mira, com a associació estem fortes, combatives i lluitadores, amb projectes individuals com a associació i en col·laboració en altres associacions, sobretot en les dos, no? En les que treballem mà a mà, i amb la xarxa estatal de No Oblidem la Dana. Després, a títol personal, pues és complicat fer una valoració general. Cal tindre en compte que tots i cadascú de nosaltres som familiars de víctimes mortals.
0: Clar.
21: Així no som portaveus, és que no han perdut a ningú. Som tots víctimes. A més de tindre molts de nosaltres quantiosos danys materials. Tot així fa que la nostra associació no siga una associació a l'ús, sinó som ja una gran família on es donen suport, carinyo. Així no és que n'hi hagi empatia, per suport, que per supost, no? és que si n'hi ha vivències compartides. Per tant, bueno, pues això fa que tinguem altibaixos i que, pues això, es donen suport uns a altres. I dies com avui és especialment rellevant el estar dins de la nostra associació.
0: Clar, per això vos estim encara més agraïts perquè estigués amb nosaltres esta vesprada. Volia preguntar-te també l'evolució judicial del cas, diria, de la investigació de la Dana, què vos sembla? Com esteu vivint esta situació?
21: Pues també en altibaixos, no? Com tot, jo crec que com tots. Mm. Però bueno, la instrucció sols es pot valorar positivament per part de la jutgessa i de molts dels testics que estan passant per el juzgat, per ser del meu poble, no? De Catarroja. Evidentment, falta investigar com a mínim que qualsevol persona amb un poc de trellat, no? Com diguem nosaltres, que és Carlos Mazón, el que era cap del Consell i responsable d'haver anomenat a Salomé Prada consellera d'Emergències, i que va eixir, no n'hi ha que oblidar-ho, va eixir sobre la una de migdia donant un missatge tranquil·lissador a la població dient que el pitjor anava a passar i que se n'anava a la serrania de Conca, en una irresponsabilitat brutal que va ser un missatge totalment reprobable, però també com a mínim qüestionable hasta des d'un punt de vista legal, i esperem que això se puga contemplar més pront que tard. Nosaltres sí que pensem que era garant, com no, de la ciutadania i el responsable màxim de tot el que va passar en quant a vides humanes i persones que van salvar la vida en extremis. No estem parlant de la part material, perquè això és un altre tema que, a més, ara no s'està dirimint en els tribunals. Ara s'està dirimint l'homicidi imprudent de 231 vida, perquè fa sobre setmana i mitja que s'ha inclòs una persona més que tenim l'honor de representar també en la nostra associació. És un personatge indecent que hauria d'haver dimitit el dia següent i té sobre les seues esquenes, que mai sobre la seua consciència, perquè nosaltres pensem que no té, i que així no ho demostra cada vegada que té ocasió, la vida de 231 persona. Que qualsevol ésser humà no podria viure en això.
0: Sí, això
21: i no n'hi ha que oblidar tampoc, sí, perdona,
0: no, tranquil·la,
21: que tranquil·la. El seu partit el recolza no sols així a la nostra comunitat, sinó també a nivell estatal. Per tant, per a nosaltres això és molt dolent, molt. Perquè així no estem parlant de diners, no estem parlant de mordides, de xolles, de històries, dices, que uns i altres poden tindre. Així estem parlant de vides humanes que se van trencar i de famílies que no anem a ser les mateixes mai més.
0: Sí, el que volia preguntar-te era precisament això també té un vessant polític. Com esteu vivint la situació a les Corts? S'ha tancat a la Comissió d'Investigació, a les Corts Valencianes. Què vos sembla a vosaltres tot això?
21: Nosaltres vam estar empenyades des del primer moment en participar en aquesta comissió d'investigació que sabíem ja que anava a ser una comissió d'investigació fake, que ja tenien la conclusió abans de donar inici, no? Però encara així volíem anar a la nostra casa, a la Casa de la Sobirania del Poble Valencià, perquè els polítics, tots, uns i altres, estan de pas. Els que no estem de pas és la ciutadania del Poble Valencià. Encara que sabien que no anava a servir per a res, però bueno, per lo menos que s'escoltaren. Pensa que ahir no s'ha quedat, no? No han... les dues persones imputades. Mm-hmm. O sea, és que és molt fort. Tampoc sols volien que anaren persones de l'estat central, d'una manera o d'altra, però de l'estat central. Nosaltres no diem que no anaren, clar que anaren que volgueren, però que menys que les dues persones que estan investigades. I bueno, pues es pareix una farsa, evidentment, el que ha sigut, perquè a més nosaltres, la nostra associació en concret, anar acompanyada, vingueren a acompanyar-nos quatre persones que ens van assessorar per a fer aquesta exposició, no? Vull dir, nosaltres no anàvem ahir a donar la nostra opinió, que també, com a familiar, si no estàvem assessorades per biòlegs, per persones de la carrera de com se diu això, de canals,
0: enginyeria,
21: canals i camins i ports i tot això, sí, esta sí. Carrera en fi, de sociologia, o sea, absolutament de meteorologia, estaven també per el cap de meteorologia de la EMET, encara que ell seria no va poder estar. Vull dir que no estàvem allí simplement com a familiar, que ja era, eh? Ja era un testimoni fonamental, seguint l'única associació de víctimes mortals, sinó que estàvem al costat sempre de la ciència, sempre de l'acadèmia. Però bueno, no se mos va fer cas, com ja intuïem des del primer moment.
0: Molt bé. Rosa Álvarez, esta vesprada una nova concentració amb vosaltres i tota la ciutadania que vos acompanyarà. És a les 8 de la vesprada, crec, davant del Palau?
21: Sí, sí. N'hi ha que fer-ho tard perquè n'hi ha que tindre en compte el calor i nosaltres que defenem el canvi climàtic, o sigui, que és una constatació científica, no podem fer-ho ni a les 6 ni a les 7. N'hi ha que fer-ho quan més tard possible perquè sabem que són dies complicats, dates complicades i n'hi ha que ser respetuosos en el que creem.
0: Molt bé. Rosa Álvarez, presidenta de l'associació Víctimes Mortals d'ANA 29 d'octubre, tota la nostra solidaritat i el nostre agraïment, sobretot per haver estat amb nosaltres esta vesprada.
21: El agraïment va de tornada.
1: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en Apunt Ràdio.
2: Així celebrava la Societat Musical Santa Cecília de Macastre el segon premi Kerkrade, festival considerat les Olimpiades de la Música de Banda. En la mateixa categoria també va competir la Societat Musical Barri de Malilla, a més de 12 bandes de països com Polònia, França o Colòmbia. La Societat Nueva Unió Musical de Granja de Rocamora i la Societat Filarmònica Alteanense participaren en els actes inaugurals del concurs fa unes setmanes. El president de la Filarmònica Alteanense, Francis Albado, explica què ha sigut per a ells participar-hi.
4: Però al final estem molt contents del resultat, i els músics jo crec que també.
2: Unes ja han tornat a casa i altres ultimen els detalls per a la seva participació en Kerkrade. És el cas de la Unió Musical Lira Borriolenca. El seu director, Àngel Martínez, i la seva presidenta, Mar Babiloni, expliquen com es preparen per al viatge que arrencarà demà.
22: Tocar, preparar, fer concerts, anar rodant el repertori.
23: No per a la banda, sinó per a tota la nostra societat, per a l'escola, per al poble de Borriol i, pues, ojalà també per a la província i per a la comunitat, ser un orgull.
2: Per als músics, formar part d'esta cita és una experiència única. Celeste Pallarès, música de la Lira Borriolenca, se sent molt emocionada.
24: Pensa que la meva edat, pues, és una oportunitat que sé que no la vaig a tornar a tindre.
2: És el resultat de molts mesos de treball. Ara esperem guanyar i situar la música valenciana al centre del món.
0: Era la crònica de Luis Sempere, que ens explicava què està passant en el World Music Contest de Kerkrade, als Països Baixos, que, com han escoltat, ja ha registrat alguns èxits. La Societat Musical Santa Cecília de Macastre, de la Foia de Bunyol, que ja s'ha emportat ese primer guardó cap a casa. Anem amb els esports. Esta vesprada, Ismael G, bona vesprada. Sembla que tenim una vesprada de partits amistosos per a dos dels nostres equips de primera.
25: Sí, el Villarreal i el Castelló estan de proves de pretemporada avui. L'equip de Castalia acaba de finalitzar amb empat a 2 el partit contra el Girona, un rival directíssim en la lluita per l'ascens a primera divisió. Els gols dels albinegres han sigut obra de Raúl Sánchez i Álvaro García en la primera part. Bones sensacions per als de Pablo Hernández i millors encara per al Villarreal. Els d'Iñigo Pérez han golejat al Al-Ula en el primer dels dos minipartits del triangular que estan disputant a Itàlia. Dos gols d'Ayoce i un de Cardona han doblegat l'equip àrab, que, tot siga dit, juga en la segona divisió del seu país. Més seriós serà el partit també de 45 minuts que el submarí juga a les 10 contra el Como italià.
0: Els que tingueren partit ahir van ser els jugadors de l'Elx. Avui l'actualitat se centra en el mercat de fitxatges.
25: Sí, avui tocava anunciar un fitxatge. El conjunt franjavert ha arribat a un acord per al traspàs de Fernyinho. L'equip de Martínez Valero ha fet oficial esta vesprada l'arribada del davanter espanyol de 25 anys procedent del Burgos. Els sil·licitants han pagat vora 3 milions per Nyinho, que firma fins al 2030. L'atacant gadità ve de marcar 7 gols en segona. I continuem amb l'actualitat de l'Elx, perquè este migdia el president, Joaquim Buitrago, ha anunciat que les obres de l'estadi il·licità obliguen a ajornar el tradicional trofeu Festa d'Elx. Així ho explicava el dirigent.
26: No hemos podido encajarlo
5: antes del inicio de temporada. La competición arranca cada vez más pronto y después tenemos un hándicap que no tenemos acabada la sexta. Estamos reformando y cambiando todas las butacas y vamos justos de tiempo. Vamos a ver si pudiéramos encajar algo para el parón de septiembre, pero dependemos de tener un rival. Y después sabéis que en el parón de septiembre normalmente se aprovecha para cambiar el césped. Estamos trabajando en ese sentido.
25: Veurem si finalment es disputa eixe Festa d'Elx.
0: I pel que sembla, Ismael, encara tenim ressaca mundialista.
25: Era previsible després de la tangana que van organitzar alguns jugadors de l'Argentina en la final del Mundial. Recordem que en acabar el duel, alguns argentins van agredir jugadors de la selecció espanyola en una baralla lamentable. Doncs bé, la FIFA ha obert expedient disciplinari als futbolistes de l'Albiceleste Paredes, Nahuel Molina i a Roberto Fabián Ayala, membre del cos tècnic. També ha inclòs en eix expedient l'espanyol Gavi.
0: I ja, per a tot, sembla. I en el món de la cistella, avui, doble notícia per al València Bàsquet.
25: Sí, els taronja han desvelat este migdia l'equipació que lluiran en la pròxima temporada tant l'equip masculí com el femení, els dos campions de Lliga. A més, avui hem sabut el calendari que els espera als de Xavi Albert per a l'Eurolliga. El València Bàsquet començarà la pròxima edició de la màxima competició continental divendres 25 de setembre a casa del Besiktas, turc, i finalitzarà a casa de l'Olympiacos de Jan Montero.
0: Moltíssimes gràcies, Ismael Gil.

0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollua!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
6: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: Y en el caso de los autónomos es sangrante, porque lo que se les está ofreciendo es simplemente que no paguen la cuota de autónomos cuando lo que han hecho es perder su medio de vida, que es su negocio, y para ellos no hay nada.
1: Jo espero que siguin les primeres mesures, és a dir, que siguin unes mesures de xoc inicials i que després es desenvolupen. Evidentment, qualsevol ajuda, per alta que siga, serà baixa per a qui perd una casa o per a qui perd allò que més estima. Evidentment, i cal ajudar en tot allò que siguem capaços i que l'Estat puga, evidentment. Jo espero que això siga una mesura de xoc. I d'altra banda, avui sí que s'han reallotjat, sobretot a persones majors. Se'ls ha dut a les residències universitàries de la UCI, de Castelló i altres residències. És a dir, que jo crec que per aquesta banda poca queixa pot haver, perquè crec que les persones s'estan sentint acobilades i s'estan sentint cuidades. Evidentment, jo crec que no esperàvem que l'incendi anara a durar tant ni que l'abast fora tan extraordinari com el que està tenint, però crec que en aquest sentit sí que s'està cuidant i de fet ho escoltàvem en els testimonis. Evidentment no és un moment per a queixar-se, però sí que estan fent pinya també aquestes persones i estan sentint-se com a grup més, una força més sòlida per a fer front a les desgràcies que crec que només han fet que començar. Jo he vist algun testimoni, sobretot l'angoixa d'anar cap a casa i no saber si la casa està s'ha cremat o si està... I comentava ahir en un amic que s'ocupava dels successos quan treballava com a periodista, que ell sempre em deia que quan acudia a un incendi el que més demanava la gent eren els àlbums. Recordeu, Sònia és molt jove i ha nascut en la fotografia digital. No sé, tu ja no saps què és un
0: àlbum. Tengo álbumes de fotos.
1: D'estos de pasar les bulles.
0: Además, tengo álbum de fotos de cuando vivía en Aldea del Fresno, que ahora está precisamente afectado, desalojado por el incendio.
1: Pero la gent buscava, sí, no? Salvar, perquè és el record de vida. Ara ho tenim tot en digital, però en ese moment la gent buscava l'àlbum de la boda, del bateig, de la comunió, i ara jo veig a persones majors que tornen a veure com estàs a casa, desitjant que no s'hagi cremat, i la veritat és que pensa en aquest moment de tornar a casa a dir...
0: Sí, precisament, per exemple, en la organització de Montserrat de Betxí, ayer estava, vi com estaven la Guàrdia Civil, la policia local, acompanyant a tots els vecinos afectats de les organitzacions a recoger esos recuerdos, que és lo que més les importa, poder sacar, ja que se tuvieron que ir con lo puesto, en la medida de lo posible, ir a recuperar eso, lo que puedas salvar de tus recuerdos y de tu vida.
1: Des del punt de vista psicològic i emocional, això ha de ser brutal, perquè sents una impotència tal que se te'n va la vida en les flames. De manera que crec que cal l'ajuda econòmica ara, però sobretot una més sostinguda psicològica, perquè fer front a esta desgràcia va ser complicat.
0: Però respecte a les ajudes, sí que me gustaría apuntar en un, porque mencionabas que esperas que estas sean de las que se han ofrecido en Madrid, estamos hablando del gobierno, pero para el incendio de Madrid. Es que no se trata de una improvisación de yo ahora apruebo estas medidas y vamos viendo sobre la marcha. España, desgraciadamente, ha vivido demasiadas tragedias y en eso tenemos mucha experiencia. Ya se han vivido incendios anteriormente, un volcán, una dana, accidentes ferroviarios, y para todo ya existe un modelo. Ya se coge directamente las ayudas que se han dado anteriormente y siempre acaban, de alguna manera, abandonados los mismos colectivos como los autónomos.
2: Comentaves també el paper de la Guàrdia Civil, també us demanaria una reflexió. Tampoc hi ha notícies de que ja s'hagin produït saquejos, entrades, actuacions de delinqüents que hagin aprofitat que hi ha tants pobles que estan buits, en realitat. Sembla que la protecció de les entrades també s'ha reforçat, però en principi no hi ha, a mi no m'ha arribat notícia de cap saqueig d'estos que podrien entrar en les cases ara mateix, no sé.
1: Jo no he tingut notícia, de fet, algun testimoni que escoltava a punt ahir, sí que ho deia expressament un senyor, que no havia hagut cap cas d'aquest tipus, i crec que no hauria d'haver, perquè no, si som un poc humans, però sempre hi ha gent per a tot, no? Que també llegirem i verem moltes coses d'una la dana, que també era esgarrifós algun dels testimonis. Exacte. En aquest cas jo no he escoltat res, i sobretot tornar a destacar que la Guàrdia Civil també està al nivell que li pertoca, de manera extraordinària, fent un gran treball.
2: Sí. Avancem un poquet, entrem en un vessant un poc més polític. Avui Sánchez ha visitat de nou els incendis de Madrid. Allí ha advertit algunes, en fi, dels perills que representa esta nova onada de calor i ha insistit en la necessitat d'aquest pacte d'estat que ja fa molts dies que reitera cada vegada que fa una visita a un incendi contra els efectes del canvi climàtic. També ha parlat de no oblidar la prioritat de les ajudes, que comentava Sònia, i la reconstrucció en les zones dañades. Escoltem un poquet de la seva intervenció.
3: Pero esa mirada que tenemos que hacer a la recuperación de los montes y también la reconstrucción de los municipios afectados, tenemos que hacerla incorporando una variable clave, transversal, que es la emergencia climática y las consecuencias que la emergencia climática provoca en incendios que pueden ser o no provocados.
2: És un tema que he sigut ja reiteradament en esta tertúlia durant esta setmana perquè, malauradament, el tema dels incendis ha sigut permanent, però les crides que fa Sánchez també han sigut permanents. De moment no hi ha resposta, tampoc hi ha telefonades a Feijó. Sembla que no hi ha hagut cap tipus de contacte en este sentit. Vos demano una opinió sobre això, sobre un possible pacte d'estat, si és o no possible en este moment. Sonia.
0: Has dado las pistas y es que no se ha producido ningún encuentro, acercamiento entre los dos partidos mayoritarios, porque un pacto de Estado no se puede anunciar en televisión y sacar un documento para que todos los demás se adhieran sin haber un acuerdo previo. Es un pacto de Estado, no un modelo de imposición. En este caso da la sensación de que lo que se busca por parte del gobierno es o bien esa foto de adhesión a sus principios o bien tener argumentación suficiente para armar una acusación de al PP de estar bloqueando ese pacto de Estado. Y es lo mismo que hemos visto en el pacto por el agua, en el pacto por la educación, que nunca llegan y son fundamentales y súper necesarios. Digo, el de la educación, por recordar que cada vez que llega un partido diferente al gobierno se cambia la ley y la LOMLOE, la LOE, y al final tenemos más de 10 leyes, cada uno imponiendo su modelo. En el pacto del agua, que la provincia de Alicante se ve especialmente perjudicada con la situación y con las sequías, en los incendios lo mismo. Y lo que hace falta es que se frague en un despacho con acuerdos y no de la manera en la que se está haciendo.
1: Sí, jo cada volta que escolte un pacte d'estat, jo demanaria que me'l definiren, que me l'aterraren un poc més, perquè són paraules molt rimbombants, pacte d'estat, però de què estem parlant? I sobretot, com deia Sònia, ja va un poc vehiculat o articulat cap a un dels temes, sobretot centrat en el canvi climàtic, que pot ser el tema més de discussió. Per què no anem des de taula plana, no? Taula rasa, i parlem de què podem fer per a evitar els incendis. Jo crec que si jo no sóc tècnic, però jo crec que caldria fer un estudi de tota la massa forestal que tenim per comunitats i deixar parlar als enginyers que saben. Ahir va un tallafocs, ahir hauria que desbrossar, ahir hauria que netejar. Llevar-li el diguem-ne el nom tan solemne de pacte d'estat de moment, encara que caldria i estar d'acord i anar coordinats, però sobretot aterrar i anar a mesures concretes, deixar-se assessorar per els que saben, fer un estudi de tota la massa forestal que hi ha en Espanya i si volen per comunitats autònomes, veure què és el que cal fer i posar-se a fer-ho. No cal que siga tot d'una, perquè s'haurà de fer paulatinament, però sí que m'emprendre. Si ens quedem només en el rimbombant del pacte d'estat, pot ser que no fem res i caldria aterrar-ho perquè la emergència climàtica, com li diu Pedro Sánchez, és important, però sobretot és el que pot passar més avant si això no s'atura. I va a partir sempre de deixar-nos assessorar per als tècnics i per als experts. Calen tallafocs de 200 metres? Anem a fer-los. Que cal desbrossar, que cal netejar? Fem-ho, però no deixar-ho en l'aire perquè si no és que no anem a fer res.
2: Molt bé, avancem també. La política també, o el tema polític també ha arribat a les Corts. Avui ha estat allí discutint, s'ha recordat com han quedat els pressupostos i allí sembla que la reducció de partida és destinada a aquesta prevenció, és la que ha provocat un poquet d'enfrontaments sobre els pressupostos que van aprovar la setmana passada el PP i Vox. Ara l'oposició, l'Esquerra, PSPB i Compromís, diuen que s'ha retallat en un 10% la prevenció dels incendis en el pitjor moment. Escoltem ara Paula Espinosa, de Compromís, i María José Salvador, del PSPB.
4: Davant el negacionisme creiem en la ciència i per això nosaltres el que estem demanant és que no se retalle en prevenció d'incendis com acaba de fer fa una setmana el Consell de Pere de Llorca en els vots del Partit Popular i de Vox. S'han aprovat uns pressupostos que abrazan el negacionismo climático, que recortan una vez más casi un 10% la inversión en prevención de incendios.
2: Són xifres que, evidentment, Vox i PP no compartissin. Vox, de fet, parla d'una retallada en el final d'unes partides extraordinàries per a reparar infraestructures forestals de la Dana i el PP defensa que el pressupost ha augmentat. Escoltem a José María Llanos, que és el síndic de Vox, i a Ando Pastor, que és el síndic del PP.
5: Lo que hemos hecho ha sido reducir única y exclusivamente una partida que se había destinado para la Dana. Era una partida coyuntural.
6: Se aprobaron unos presupuestos con 100 millones más, que es justamente lo contrario, un 10% menos. Yo creo que son completamente cosas diferentes.
2: No, vos demana que repasemos todos los comptes de la Generalitat y todas las partides, pero este es el debate que hay. Y ahora mateix una opinión vos demana.
0: Bueno, un poco sí que hace falta, porque para ver si de verdad hay tijeretazo hay que ver las partidas. Y sí que es cierto que se reduce en algunas, como en la concienciación, en proyectos para concienciación, pero por ejemplo en lo que es el grueso, lo verdaderamente importante para las infraestructuras, las pistas, los cortafuegos, ahí es donde se ha incrementado, que eso es el núcleo de la prevención. De todas maneras, también es importante recordar las cifras de ejecución, porque de qué vale pintar un presupuesto con cifras grandilocuentes si después se quedan en papel mojado y no se materializan. Entonces puede venir la izquierda y comparar presupuestos actuales con los del Botanic, pero lo que hay que fijarse es en luego las inversiones reales ejecutadas. Y ahí hay un dato interesante, y fue que, por ejemplo, en 2022, el último año, ya penúltimo año del Botanic, precisamente lo que se gastaba el Botanic en prevención de incendios, el porcentaje de ejecución era de un 45%, es decir, solo llegaba a la práctica la limpieza de los montes la mitad de lo que se estaba presupuestando. Claro, y esto también ocurre en el gobierno de Pedro Sánchez, en el gobierno central, que hace unos años eran más de 200 millones de euros y ahora lo que se ha gastado es poco más de 100, ¿no? La mitad. Entonces lo que tiene que haber es ejecución real y es eso lo que están fallando.
1: Sí, a banda de l'execució, la diferència d'execució, com diu Sònia, evidentment cada un fa la interpretació que li interessa, evidentment. El que passa és que comparar els pressupostos d'enguany amb els de l'any passat pequen de que estaven les partides extraordinàries de la reconstrucció de la Dana. És a dir, que no és... sí que és veritat que s'ha reduït, no? S'ha baixat el que és la xifra total, però si donem context, és cert que no és comparable, perquè l'any passat hi havia unes partides, unes ajudes extraordinàries en eixes partides d'infraestructures forestals també, que enguany no són comparables perquè ja s'han executat, com deia Sònia. I crec que la nostra missió, tot i que entenc que cada un faci la seva lectura, la nostra missió és donar context. I si repassem, per exemple, jo tenia anotada per ací la resolució de la Generalitat Valenciana de l'1 de juliol, publicada en el Diari Oficial, n'hi ha 8 milions d'ajudes a 417 ajuntaments, precisament per a la creació i manteniment de tallafocs, millora i adequació de pistes forestals, construcció i habilitació de punts d'aigua. És a dir, que pot ser que s'hagi rebaixat, que sí, que objectivament ixa cifra s'ha rebaixat, però cal donar-li context. I tenir raó és dos. S'ha rebaixat objectivament, però no s'ha rebaixat perquè hi ha partides que s'han incrementat. En la nostra missió, en aquest cas, jo sempre dic que el periodisme és contar la vida, no? I cal contar-la de la millor manera possible i donar context per a que cada un traga després les seues conclusions. És dos. Estan dient la veritat en principi, però cal donar context per a que els nostres lectors oients traguin les seues conclusions.
2: Vos manifesta la meva admiració per el grau de coneixement que teniu de conceptes que jo no he pogut arribar a... No he tingut temps, en realitat, d'arribar a conèixer. Ens queden dos minuts, tres minuts. Vos demanaria una última reflexió sobre un cas que jo crec que és curiós, perquè Marcos Benavent, el yonqui dels diners, està ja en presó, ja està en Picassent. Té confirmada una sentència de 7 anys i 10 mesos, 7 anys i 10 mesos, pel primer juí de la macrocausa esta de Imelsa, per el temàtica Evans, que era uns fons que havia derivat a esta empresa, que és d'ell, i d'un altre condemnat, en el cas de Rafael García Barat, que té 9 anys. I recordem que quan el van comunicar la sentència, ell va dir, a banda de que va parlar, crec que va dir textualment d'un castanyàs, una cosa pareguda, va dir també això.
7: Hi ha que ser positiu en la vida. N'hi ha gent que està molt pitjor. Ha patit un terratrèmol, una guerra, una riada, i això és pues, un procés més de la vida.
2: El personatge és així, però el fet és que està ja en presó. La pregunta que vos faig, no ha costat un poc? Perquè este juí, este cas, s'arrossega i encara li en queden no sé quantes vistes pendents.
1: Esta és una primera part del cas i ha costat 10 anys.
2: És una peça separada, de fet, crec.
1: Efectivament, no sé. Efectivament. I són 10 anys el que ha costat. Poden fer-se dos lectures. Una, com de lenta és la justícia, o què és lenta però és efectiva. De manera que ja el got mig buit...
2: Garantista,
1: mig,
2: diuen.
1: Garantista, també, no? Jo crec que en este sentit, i és que és un personatge, i és un personatge, Marcos Benavent, però crec que esta entrada a presó té un simbolisme important, no? Per a l'oposició serà la confirmació de que hi havia una corrupció molt pròxima i gran al Partit Popular, i d'altra banda el Partit Popular, jo crec que la lectura que farà serà que és algo absolutament personal i que el partit no té res a veure. És el simbolisme i també el tipus de personatge, perquè va ser ell el que tira de la manta, no? Amb les seues graves fent-les públiques i demés. Però sobretot jo crec que l'entrada a presó de Marcos Benavent és més, sobretot, un cas simbòlic.
2: Sonia, molt ràpidament.
0: Bueno, comparto lo que ha dicho Anun por ampliar. Claro, por esa demora judicial todo tiene menor coste político. A un partido al final no le pesa tanto una condena de algo que ha ocurrido hace 10 años, como nos está viendo en otros casos relativos al gobierno, que sí que están siendo más rápidos.
2: Moltíssimes gràcies, Sonia Anun, per acompanyar-nos. Nosaltres acabem així. Tornem demà amb més informació en el Contrapunt a les 8.
8: Som a punt.
9: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
10: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
8: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.

El 1980 va ser un any en el qual la música pop es va endinsar en una nova era per culpa dels sintetitzadors. Anglaterra va imposar una nova manera de fer pop que els alemanys Kraftwerk havien avançat. Una música innovadora que sonava futur i que València va tindre un dels seus millors exponents, el grup

Glamour va ser el grup que va aportar la modernitat al pop valencià. El primer que va fer rock amb sintetitzadors i, a més, va tindre èxit a escala nacional. La cançó que estem escoltant és Imágenes, que, a més, va donar nom al primer àlbum del grup. Publicat el novembre de 1981, el disc de Glamour era prou diferent d'allò que es feia en ciutats com Madrid o Barcelona i, per tant, és una peça clau en la música espanyola d'aquell moment.

Continuem en col·lecció de vinils en la sintonia de Punt. Imágenes és el disc de què parlem avui i per a parlar-ne tenim amb nosaltres Remi Carreras i José Luis Macías, membres fundadors del grup, i el productor Esteban Livas.

Seguim parlant amb Remy i José Luis, exmembres de Glamour, i amb el seu productor Esteban Livas, que va produir els seus dos àlbums. El nostre programa d'avui està dedicat al primer, Imágenes, que s'anomena com la cançó més coneguda del disc.

0: Els grups alternatius del moment no sonaven tan bé en directe, veritat. Abans Esteban comentava que a Madrid hi havia grups que no tenien un directe com el que tenia Glamour.
1: Sí, sí, eso era notorio. Lo que pasa es que inclusive hasta estaba mal decirlo. No era políticamente correcto porque la gran difusión que existía y toda la cuestión de epopeya sobre la movida no permitía esto. Pero había grupos con ideas muy buenas, otros estereotipadas, pero la mayoría no sonaban bien. Fueron sonando bien los que han perdurado con los años y tal.
2: Había un grupo que a nosotros digo que nos influyó en su actitud. Cuando éramos la banda de Gary, tocamos con ellos, que fue Radio Futura.
1: Sí, pero el segundo Radio Futura.
2: Ya los primeros. Yo recuerdo cuando vimos llegar a Radio Futura, que tocaban el disco Música Moderna, todavía estaba Herminio Molero. Cuando los vimos llegar, bajar de la furgoneta, con esa actitud, con ese. Con todo ese aire de que aquí está pasando algo encima, nosotros que en ese momento nos creíamos lo más, dijimos,
3: nosotros éramos a su lado, éramos unos palurdos,
2: y luego los vimos sonar y el show era perfecto. Estaba, yo creo que el, si hay un grupo español que nos ha influido casi tanto como a nivel musical nos influyó Ultravox o Japan o Bowie o Roxy, que el grupo español que nos enseñó que se podían hacer cosas bien fue Radio Futura.
3: Sí,
2: pero ya con el primer disco, te estoy hablando de 1980.
3: Es que se veía venir. Ese primer disco, aunque dicen que ellos reniegan del, para mí, esto me da exactamente igual, me parece el mejor disco de, hecho en España, es ese para mí.
2: Sí.
3: Con diferencia absoluta. Y si realmente dices, gracias, tío, gracias por haber tocado con vosotros, porque me acabas de aclarar un montón de coses.
2: Sí.
0: Glamour tingué un èxit amb el senzill Imàgenes, però a València fóreu molt populars. I part d'aixa popularitat l'explica Santi Rex.
4: Un disco que a todos los que admirábamos la música en aquella época, los que éramos unos adolescentes o post-adolescentes despiertos y ávidos de nuevas sensaciones, pues nos causó muchísimo placer y muchísima expectación, sobre todo cuando oímos por primera vez aquel temazo de Imágenes y les vimos por primera vez en televisión.
0: A Col·lecció de Vinils normalment parlem amb un crític relacionat amb el disc al voltant del qual gira el programa. Avui no hem hagut d'anar molt lluny per a trobar-lo, perquè d'això s'encarregarà Rafa Cervera, el pare patufet del programa, que està allà amb nosaltres i que va començar a escriure de música quasi que amb vosaltres. És així, Rafa?
5: Així va ser, sí. Jo, els meus començaments estan lligats a Glamour i bé, jo vaig fer un fanzine quan estava amb ells. Una de les coses que volia fer era entrevistar-les a ells, però bé, com es diu en aquestes ocasions, jo no he vingut a parlar del meu llibre, he vingut a parlar de Glamour.
0: Els teus inicis estan vinculats a Glamour, però després continues tenint una relació propera al grup al llarg de tots els anys posteriors.
5: Sí, senyor. Esteban és com el meu germà i sobretot amb José Luis i Remy tinc una relació estreta i som amics, 38 anys ja.
0: Rafa, per què són importants Glamour?
5: Glamour són importants perquè no hi havia cap grup com ells en Espanya. El que feien ells no ho feia altre grup, ni a Madrid ni a Barcelona. Eren diferents i era un grup molt bo que tenia cançons, tenia actitud, tenia el so, sonaven meravellosament bé. Eren contemporanys del que estava passant i és un grup que va ser despreciat per la crítica del moment, que això els converteix en una mena de grup maldito, no? Perquè és un grup que es mereixia més i que no va ser ben tractat pels crítics del moment, i que és un grup que encara ha de ser reivindicat per eixa crítica especialitzada que no acaba de, no, en aquell moment no va acabar d'entendre la seva proposta.
0: Des del punt de vista del crític, destaca el nivell del directe de Glamour, com estàvem comentant abans?
5: Completament, perquè era un grup que tenia eixa paraula maleïda, no? Que és autenticitat, però autenticitat en el sentit correcte de l'expressió, tenien, eren un grup de veritat, no? I era un grup de veritat que tenia doncs eixe domini dels instruments, tenien les l'actitud sobre l'escenari, i era un grup perfecte, o sigui, tenien imatge, molt bona imatge, perquè quan tu veies els cinc damunt d'un escenari, es menjaven l'escenari. Era un grup que no va tindre la sort que mereixia tindre.
0: Hi ha una anècdota que volies contar al voltant d'un cartell, d'una actuació?
5: Jo penso que millor aquesta anècdota, perquè parlava l'altre dia amb Remy, que la conté Remy, perquè ell se'n recordarà millor que jo.
2: L'anècdota és una imatge que todavía tengo clavada, ¿no?, en la mente. Yo soy del barrio El Carmen y bueno, era divertido porque empezaba a ser el famosillo del barrio, ¿no? Todos los macarras a los que yo temía, de pronto se oye mal, todos los malotes del barrio
0: respetaban, ¿no?
2: De pronto me respetaban, era algo increíble. Y un día, yendo por muy cerca del mercado del Mosén Sorrey, de Mosén Sorrey, justo en la fachada de lo que es el Racó, había un cartel nuestro anunciando una actuación en una discoteca, en la discoteca Susos, antes de grabar el disco. Ni siquiera faltaban 6 meses para que saliera el disco. Y en el cartel había 2 pintadas. En una ponía fachas y en la otra ponía maricones. Me hizo mucha gracia porque pensé, mira, somos capaces de irritar a todo el mundo. La cosa va bien, porque uno de nuestros objetivos era irritar a la gente, ¿no?

0: A.Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
1: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A.Ràdio.
2: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
3: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
2: No pintem les coses de color de rosa.
3: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
2: I parlem l'idioma de l'esport.
4: Los 11 que salgan a morder como perros.
5: Tornarem al 4-4-2?

0: Pero un apretó en tacos.
1: Palmando.
2: Tú le has donado las claus.
1: Por algún lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
4: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analitzes, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
5: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
8: De tu a tu.
3: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
9: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
6: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'Apunt Ràdio. En el Sonem que ara comença recordarem eixes cançons que hem escoltat fins a l'extenuació en les vacances d'estiu i que sí, que no et dona vergonya, tenen lletres que coneixes de memòria. Ai, l'estiu, eixa estació de l'any que moltes persones identifiquem amb vacances i que, com veurem, ha inspirat de mil maneres els artistes de diferents racons del planeta, inclosos i incloses els del Raconet Valencià, que sempre ens agrada visibilitzar. En definitiva, si consideres les cançons de l'estiu un gènere musical en si mateix o si vols sentir els efectes psicològics de muntanya russa que pot ocasionar l'escolta prolongada d'este tipus de lletres i ritmes, esta és la teua playlist. Comencem la festa pel més alt, per una de les artistes que més voltes ha ocupat el tron de la cançó de l'estiu, Rafaela Carrà, i en concret amb el seu èxit de finals dels 70, Hay que venir al sur.

0: del Sud també parla la següent cançó. És una versió que la banda valenciana de rock alternatiu Senyor i el Cor Brutal va fer del tema Sur del Corazón, de Julio Bustamante. El cantautor valencià va publicar esta cançó el 98 i en ella parlava de València a l'estiu, descrivint un paisatge ben diferent del que tenim ara amb la turistificació que patix la ciutat.
1: Eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.

Reprenem ara els grans èxits internacionals de l'estiu per a endinsar-nos en els imprescindibles de les rebeldes populars, on no poden faltar cançons emblemàtiques com, per exemple, Sarandonga. A Espanya la va cantar per primera vegada en 1966 Antonio González, el Pescailla, després de descobrir-la en un viatge a Cuba. Però va ser en 2001 quan la seva filla Lolita la va fer mundialment famosa. Ens quedem així, amb la versió original d'esta cançó composta a finals dels anys 50 pel duo cubà Los Compadres, format per Lorenzo Hierrezuelo i el gran Compay Segundo.

0: jugar.
1: I si volen ballar salsa cuinada en terres valencianes, res millor que la banda alcoyana Tito Pontet, amb temes com Es balla així, fa les meravelles de les rebeles dels nostres pobles.

Viatgem ara als anys 80 per a escoltar un dels clàssics de l'estiu que els seus autors van dedicar a la ciutat de Madrid. Una cançó molt interessant si la contextualitzem en el sempre inacabat debat social sobre les autonomies. Aquí no hi playa de refrescos.

Uns anys abans, el cantautor alcoyà Ovidi Montllor publicava també este tema dedicat a l'estiu, a ritme del millor gypsy jazz. Escoltem Sol d'estiu i la seva inconfusible manera de cantar i descriure la realitat social que l'envolta.

0: eres el que escoltes. Les nostres músiques en A Punt Ràdio.
1: Vas a l'estació, veus animació, tanta que l'espera, perds fins la raó. Si és dia

0: tant ni estiu.
1: Si parlem de platges, no podem deixar d'escoltar la cançó que es va convertir en l'himne de l'estiu de 1983. Aparentment, una cançó de l'estiu més, contenia una intel·ligent sàtira del context històric del moment, marcat per la Guerra Freda i el perill d'un atac dels Estats Units o de la ja dissolta Unió Soviètica. Una cançó que, malauradament, ha envellit massa bé. Vamos a la playa dels italians Rigueira.

0: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.
1: Un estiu, diguem-ne, especial és el que descriu Julio Bustamante en la següent cançó. Escoltem Un estiu estrany des de músic capaç de fer màgia amb les paraules i la quotidianitat de les nostres ciutats.

0: Sonem a Punt Radio.
1: Fem un gir als 90 per escoltar la cançó de l'estiu que va posar de moda una paraula fins a eixe moment desconeguda per al comú dels mortals, la bilirrubina, de Juan Luis Guerra. Una deliciosa cançó que ben bé podríem dedicar al personal sanitari d'este país que, des de 2010, ha vist les seues condicions laborals anar de mal.

un autor valencià que també ha cantat a l'estiu amb ritmes llatins i afegint a més elements del folk i de les músiques mediterrànies, és el compositor de Gandia, Carles Dénia. Disfruteu d'una nit de l'estiu.

Els 90 també van estar marcats per una cançó que faria ballar literalment tot el món. Va suposar un èxit internacional entre 1994 i 1996 i continua tenint un seguiment de culte. Preparat i preparada per a ballar encara que no vulguis? Escoltem La Macarena de Los del Río.

La cançó Macarena l'han versionada nombrosos grups. Nosaltres ens quedem amb esta versió creada pel grup alzirenc La Fúmiga, que afegeix bona dosi d'autotune i base electrònica a este clàssic que, vulguem o no, ja forma part de les nostres vides.

Seguim en els 90 per escoltar ara una altra cançó que va regnar l'estiu del 96. Solo se vive una vez, d'Azúcar Moreno. Un manual de psicologia positiva en forma de cançó i també una de les millors cançons mai creades per a promocionar la ràdio. Amb eixa frase, apaga el televisor i enciende tu transistor.

Per a tancar esta playlist dedicada als èxits de l'estiu tan variats, triem dos clàssics. Ens acomiadem així amb un poc de nostàlgia, però amb ganes de tornar amb més música dedicada a l'estació més calorosa de l'any. Escoltarem primer Eva Maria, de Fórmula Quinta, tot un èxit de l'estiu de 1973, i després una deliciosa versió del clàssic Summertime, de la cantant valenciana Cristina Blasco. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Què m'han dit? Que la cooperativa busquen gent per a replegar ametlles aquest estiu?
4: Ah, sí? Però a estall?
3: Uf, però la faena és a estall.
4: Exacte, el que arreplegues és el que cobres.
5: Dóna molta faena, també.
4: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
5: Bé, claro, és que tot això ho he viscut jo.
4: I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros.
6: A veure això quan s'acaba, que si no, mos torrarem tots.
3: Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se?
4: Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix.
7: A guanyar diners, com estan, com estan, a guanyar diners.
4: Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
8: A mi això no m'agrada.
3: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
9: Això és de veres.
5: És de veres, és de veres.
3: No, tens seguretat.
10: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
3: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
4: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor.
11: No millor, molt millor.
3: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tret que ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
11: L'esmorzar i el cremaer, el ron i tot això, això és el que no m'ho lleve.
4: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima llengüeta!
2: A Punt Ràdio.
0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu. Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
12: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
13: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
14: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
15: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
16: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
14: En A Punt Ràdio.
17: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
16: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
13: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc, pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
18: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
16: fem banda
18: amb el millor repertori de músics valencians.
16: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
18: Desfilarem al costat dels nostres músics.
16: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
13: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
12: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
1: Ah!
0: L'esport que realment t'apassiona.
8: Gol, humo, duro.
9: Aleluya, aleluya, Empadones.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
19: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt.

11 de la nit i 4 minuts. Què tal? Bona nit. Com estan? Benvinguts, benvingudes. En 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, ja sabeu que podeu utilitzar les nostres xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. X o Twitter, @90minuts. El 90 en xifra, en número. També per a TikTok, 90 Minuts Ràdio. Aquest és el número de TikTok, 90 Minuts Ràdio. També, no, no, no, el perfil de TikTok, però volia dir que el 90 és en xifra, el número també, i sense xifres i números, però en el mateix nom, 90 Minuts Ràdio, tenim el perfil d'Instagram. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu, teniu el nostre canal de WhatsApp 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a parlar, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en este programa i sobre la pregunta que vos fem en la nit d'avui, i que és si penseu que el València, que a principi de l'estiu va dir que no faria traspassos de futbolistes importants, va poder mantenir la seva paraula, o que si ve alguna oferta pues acabarà sucumbint a la tentació com cada estiu. Esa és la pregunta que vos fem, si el València acabarà sucumbint a la tentació de vendre futbolistes, o si mantindrà la previsió que va fer davant una sèrie de periodistes en privat de no vendre futbolistes importants. Bueno, si van a vendre futbolistes importants o no, qui ho sap és el temps. De qualsevol manera, el històric, la motxilla, els precedents amb Meriton són el que són. Sense anar més lluny, l'estiu passat es va dir que no s'escoltaven ofertes per als quatre canterans que se volien renovar. Vos recorde César Tàrrega, Diego López, Javi Guerra i Mosquera, i ja sabem on va acabar Mosquera. Si el València va acabar traspassant o no algun futbolista important, que no seria d'estranyar, com deia, tenint en compte el bagatge i els precedents amb Meriton, seria un problema més a afegir a tots els que ja té un equip al qual en privat, perquè en públic no s'atreveixen, li han posat l'objectiu de tornar a Europa. Jo dubte molt de com se va jugar, de com se va tornar a Europa, si els fitxatges que s'estan fent continuen siguent més o menys del tall econòmic des de la temporada passada. El València sabia des de fa molts mesos que estava presa la decisió de no renovar Thierry Rendalt, que anava a fer falta un lateral dret. I és aquí que es va trobar amb una oportunitat de mercat. Tomàs Meunier, jugador de 34 palos, que estava l'any passat en el Lille, que quedava lliure de contracte i que el València li va fer una oferta. Passa que a l'última hora Tomàs Meunier deixa plantat al València, perquè bueno, ja sabem com és això. Probablement el
mateix futbolista preguntaria en el seu entorn als futbolistes de Bèlgica que coneixen la Lliga Espanyola i li dirien, què és ara mateix el València. I el jugador, pues que no és tonto, si damunt li ofereixen 2 anys en el Lille, es va comportar malament, perquè sembla que ja ho tenia tota paraula també el València. Esta és la versió del València, no coneguem la de Menier, però sembla que es va portar malament, que va deixar el petxat del València i que finalment no vindrà al club de Mestalla. Estes coses el que fan és dibuixar, deixar-nos el pla que hi havia per a, o treballat, en este cas, per a reforçar l'equip. Vinc a dir-ho perquè després de Tomàs Menier han sonat fonamentalment Dajiro Chirino, jugador amb passaport de Curaçao, per aquelles casualitats de la vida, al igual que Lisandro Lisei, que juga en la segona divisió en l'equip de l'Almeria, i també sona William Miquel Brensis, jugador francès sub-23 de 22, que ha jugat en el Hamburg i que no ha renovat el contracte. D'aquestes coses, en este cas una mala passada com la de Tomàs Menier al València Club de Futbol, deixa ben clar que el pla és que no hi ha pla. Perquè passar del lateral titular, o que més partits ha jugat com a titular, com vostès ho diguin, en el Mundial de Bèlgica amb la selecció belga, a un lateral lliure de contracte i altre de la segona divisió espanyola, a mi em fa l'efecte que només hi havia treballada l'opció Menier i que en quan l'opció Menier se'n va a la terra, darrere no hi havia res. Perquè vostès diran el que vulguin. Però entre Tomàs Menier, lateral dret de Bèlgica en el Mundial, i Dajiro Chirino, res en contra del futbolista. Jugador de la segona divisió espanyola, diria que n'hi ha una diferència massa ampla per a pensar que els dos futbolistes s'entren en el mateix perfil de laterals que se buscava. És a dir, s'ha buscat el perfil d'un lateral perquè era una opció de mercat i a partir d'ahí no hi havia res treballat. Sabent, com deia, que el lateral dret era una posició obligatòria per a reforçar. I a dia d'avui continua el València igual. Continuen filtrant-se noms, continuen parlant-se de Dajiro Chirino i de William Miquel Brensis, però la realitat és que solucionar este tema no té pinta de solucionar-se i de que si es soluciona no sembla que vaig a ser amb un lateral d'unes característiques tals com per a reforçar la defensa d'una manera que et permeta pensar que l'objectiu marcat per la propietat, això sí, torno a dir, en privat perquè en públic no s'atreveixen, siga el d'Europa. És evident, salta, bota a la vista, no cal anar a Salamanca per a saber que entre un lateral de 34 anys que juga el Mundial en Bèlgica i un lateral de 20 i pocs que juga en segona divisió en Espanya se pareixen, se semblen com un ou o una castanya i que, per tant, només hi havia treballat una opció.
quan realment el lateral dret és un lloc en el qual, si uno repassa l'històric del València Club de Futbol, resulta que el València, en els últims 7 anys, ha dut Thierry Rendal, Dimitri Fulquier i dos cedits, Max Aarons i Renzo Sarabia, que venia lliure de contracte. Si uno no es dona compte en 7 anys que en el lateral dret tens un problema, si esta és la gent que està al càrrec del València, si esta és la quantitat de recursos i el nivell de planificació que n'hi ha per a un equip al qual teòricament, torna a dir en privat perquè en públic no s'atreveixen, se li ha marcat l'objectiu d'Europa, és que alguna cosa està fallant. O són molt bons i d'ací un no res van a començar a fitxar futbolistes de primeríssima línia, perquè si no, un servidor almenys no entén absolutament res de res. Les 11 de la nit i 16 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 i 16, com sempre, a partir del punt de partida que marquen les nostres fotos, dibuixem el mapa de l'actualitat diària en el món de l'esport. Noms, molts, moviments, cap. En el València continuen acumulant-se noms com a possibles candidats a ocupar el lateral dret la pròxima temporada. Miquel Brensis, Dajiro Chirino o el jugador de l'Espanyol Rubén Sánchez integren una llista per ocupar una posició en la que es coneixia des de fa mesos la necessitat de reforços. A més, sembla que el Swansea estaria interessat en dur-se a André Almeida, amb el qual Corberán no compta. El Villarreal a la final de Como. En el partit decisiu, el Villarreal ha empatat a un gol i s'ha emposat en la mini tanda de penals als locals del Como. La final serà el dissabte a les 8:30 contra el Lens. En el primer dels partits, el Villarreal s'ha passat a davant de l'Ula de la segona divisió saudí, a qui ha golejat per 0-3 amb dos dianes d'Ayoce i una de Sergi Cardona. Fer-Niño ja és de l'Elx. L'Elx ha aconseguit un principi d'acord amb el Burgos per al traspàs de Fer-Niño. El davanter andalús es converteix en nou jugador il·licità i signa un contracte que li vincula al club fins a juny de 2030. El futbolista va jugar a més del plantillo la temporada passada un total de 38 partits en els que va marcar 7 gols i parla ja d'esta manera com a nou jugador il·licità.
1: Buena afición, ya por fin estoy en Elche. Y nada, deciros que este año vamos a disfrutar mucho juntos. Estoy deseando conocer el Martínez Valero y mucho Elche.
0: Cadascú a lo seu. Mentre Carlos Espí espera concretar la seua eixida, l'equip continua preparant l'amistós de dissabte. Pel que fa al davantre de Tavernes, sembla que cada volta convencen menys les possibilitats de recarar en el futbol anglès davant l'excessiva competència que podria incidir en una falta de minuts per al punta. D'altra banda, l'equip, ja m'han dit, completament integrat, jugarà dissabte a les 10 del matí contra l'Albacete un nou partit amistós. Invicte en pretemporada, el Castelló ha empatat esta vesprada a 3 en un amistós front el Girona. Raúl Sánchez, Álvaro García i Juanjo Nieto han fet els gols albinegres. Els de Pablo Hernández suben esta igualada després de dos triomfs davant del Sabadell i el València. El míster albinegre estrella estes conclusions després de l'encontre a terres gironines.
2: Hemos encajado tres goles, pero bueno, somos capaces de marcar tres, de generar algunas ocasiones más claras. Creo que al final, en cómputo general, hemos merecido ganar. Lo que digo, ¿no? Es pretemporada, sirve para aprender, esto nos ayudará, ¿no?, a corregir cosas y sobre todo pues reforzar las cosas buenas, que han sido muchas hoy también.
0: Europa comença en Istanbul. València Bàsquet ha conegut en el dia d'avui el calendari de la fase regular de l'Eurolliga. La competició començarà per als talons ja en canxa del Besiktas d'Istanbul. El primer partit al Roig Arena serà el dimarts 29 de setembre, front el Baskonia, i el final de la fase regular serà el 16 d'abril a Grècia davant un dels rivals d'esta passada campanya com l'Olympiacos. Les 11 de la nit i 19 minuts. Vos recorde, @90minuts, el 90 en xifra, en número. Per a TikTok, 90 minuts ràdio, també el 90 amb xifra, amb número. I per a, en este cas, el perfil d'Instagram, també és 90 minuts ràdio, però tot en paraula, en lletra, sense xifres i números. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp, ja sabeu on podeu fer-ho. Al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, amb la pregunta que avui vos fem i que vos deixem per a que respongueu, encara que ja sabeu que podeu parlar de qualsevol tema en el programa. I és la següent: aguantarà el València sense vendre futbolistes importants, tal i com va dir a cert sector de la premsa de manera privada este començament de l'estiu, o acabarà venent algun futbolista? Aquesta és la pregunta. 11 i 20, de tot això i de moltes coses més xerrem així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve Cine en las Playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano, el mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: ¿Y dices que siempre sucede?
6: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
7: Solo se me ocurre. ¡Wow!
5: Increíble, pasa siempre.
6: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
7: ¡Wow!
6: Descúbrelo en tu concesionario.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
9: Segunda escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Segunda Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
10: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
11: Estàs escoltant 90 minuts.

0: Les 11 i 23. Abans d'endinsar-nos en els temes dels quals vos hem parlat, tant en l'editorial com en les nostres fotos, per a començar a marcar el començament de partit, i com també afecta perquè és una notícia derivada de la final que va proclamar Espanya campiona del món per segona volta en la seva història, comentar-vos que la Comissió Disciplinària de FIFA ha iniciat un procediment contra l'Associació del Futbol Argentí, així com diversos dels seus jugadors, i l'espanyol Gavi, després dels incidents en este grup d'argentins que estan que els quals se'ls ha obert un procediment disciplinari. Estan els jugadors Nahuel Molina, Leandro Paredes i Thiago Almada, i el membre del cos tècnic de la selecció argentina, Roberto Fabián Ayala. És a dir, que estan sent investigats per FIFA Molina, Paredes, Thiago Almada, Roberto Fabián Ayala i Gavi, que és el que ocorre, hoy és el que va córrer després de la tangana final que muntaren els argentins en perdre la final de la Copa del Món en el MetLife Stadium de New Jersey fa ja dos diumenges del tema. Bueno, tornem a l'inici, tornem a, en este cas, als temes del València Club de Futbol. Passen els dies i el València és incapaç de resoldre el problema gros que té el lateral dret. Que algú me dirà, home, d'ací a que comença la Lliga, algú vindrà. Probablement. El problema és qui. El problema és quin nivell va tindre el futbolista cridat a ocupar el lateral dret del València. Que va vindre algú? Sabem que va vindre algú. Evidentment, clar que sí. Però és com quan al València li feia falta un davanter i un any te duien a Marcos André, altre any te duien a Yaremchuk, altre any te duien Rafa Mir, altre any te duien Peter Federico. Vull dir, si vindre venen. El problema és com venen. Quina és l'aportació que poden fer estos futbolistes, torno a dir. I el futbolista és sempre l'últim culpable. Se li posa un contracte davant i el signa, com probablement vostè o jo acceptaríem una bona oferta de treball quan mos arribara. Ni més ni menys. El València sap des de fa mesos que prengué la decisió de no renovar Thierry Rendall, que tenia un problema en el lateral dret. I que era un problema extens. Perquè també el València sap que el xenoll de Dimitri Fulquier és un xenoll inestable i que té una malaltia que ja veurem com i quan i en quines condicions torna a jugar el defensa francès. El València, que es queda, com se diu en castellà, compuesto y sin novia, després del no a traïció de Tomàs Meunier, a partir d'ahir demostrar que no hi havia treballat un pla B després de Tomàs Meunier, i que si n'hi ha treballat un pla B darrere de Tomàs Meunier, no queda clar quin és el perfil treballat, perquè passar de un lateral o d'un futbolista, per millor dir, lateral dret de la selecció belga, si no volen vostès titular, el que més partits ha jugat com a tal, a parlar de Dayiro Chirino, jugador de la segona divisió espanyola, em sembla que la diferència és tant. A veure, això és com dir, vas a comprarme, necessite un cotxe, val, i resulta que trobes, perquè te ho dicen en este cas a bon preu, perquè ningú regala un cotxe, trobes a molt bon preu un Porsche i a última hora te diuen que no te'l venen i te'n vas a per un Renault Twingo, per exemple, a per un Seat Panda, per exemple, pues home, els dos són cotxes, però d'un perfil a l'altre n'hi ha molta diferència. De Tomàs Menier a Dallero Chirino o a Miquel Brensís, la diferència és massa gran com per a pensar que hi havia un pla B traçat. El pla B forma part del que hem dit moltes voltes. La pel·lícula aquella famosa era El Club de la Lucha, i la, no, i la norma número uno del Club de la Lucha és que nadie habla del Club de la Lucha, i el València és el Club de la Improvisació, i la norma número un és que ningú fa previsions en el Club de la Improvisació, i sembla que estan duent la terme de categoria. De moment, com deia, passen els dies i el tema del lateral no es resol. Que acabarà resolguent-se, que acabarà venint un lateral o dos, sí, segur, no tinc dubte. Falta saber, com vos hem dit, quin serà el nivell dels laterals drets que vindran. El club continua manejant-se, sí. El club té pocs recursos per a manejar-se, sí. Casa amb la idea mostrada en privat davant dels periodistes de dir que l'objectiu és Europa? No. Si un no vol fer una plantilla que aspiri a Europa, té que millorar prou la plantilla que tenia actualment. Actualment la plantilla és pitjor. La plantilla és pitjor. No tens la tela dret titular i te falten futbolistes que l'any passat jugaren i que aportaren més o menys, però que aportaren. Com, per exemple, el cas de Ramazzani. Falta saber com se completa aquesta plantilla, perquè en principi sí és cert que la idea de l'entrenador era la d'un jugador per a la línia d'atac, però clar, si se t'ha caigut el lateral dret i el tema del porter tampoc el tens clar, pues ahí n'hi ha un problema. El tema del porter, per cert, de dir que els companys de Tribuna Deportiva han posat damunt de la taula un nom, Oleksandr Saputin, 22 anys, 1,97, del Zorya Lugansk, que és primera divisió ucraïnesa, una volta internacional sub-21, i sembla que el València estaria tractant de que es queda de Bades. El valor, segons Transfermarkt, seria d'un milió d'euros. Volem si és el jugador definitivament triat pel València, són un cadascun dels companys, i que se fem ressò d'ell. I si des Radio Marca ha parlat este matí del Suárez i d'André Almeida. A mi, sincerament, en lo que ha mostrat este xicó en 4 anys, que Almeida tinga una oferta, encara que siga del Carrefour, dices de dur-te 3 llandes de tollina, comprar-ne 2, me sorprèn. Però bueno, sembla que el Swansea s'ha interessat per el futbolista portuguès. Veurem què ocorre, perquè crec que no és molt, crec que és algo més de 3 milions el que té el València encara que amortitzar este fitxatge, així que possiblement este fitxatge o esta eixida podria ser contemplada. I després, com deia abans, el gran tema és Javi Guerra. Per què? Primer, perquè el València va dir que no anava a vendre futbolistes importants, i després perquè hi ha una evidència: la clàusula del futbolista augmenta de 40 a 60. Jo imagine que els primers interessats en que això se sàpiga és la pròpia agència del futbolista. Més que res perquè si algú vol tirar-se a comprar-lo abans del dissabte té un preu millor, i per tant, pues bueno, pues, és certa aquesta informació que la clàusula passa de 40 a 60. Per cert, me faig ressò pel que deia abans de com se fitxa i qui se fitxa i els perfils que venen. Diu un oyente, Calari Picaor, en Twitter, diu, ¿sois conscientes que quizás este verano nos quitemos a Correia, Schenke, Almeida, el mayor éxito desde que ganamos la Copa? Dice, eso sí, 27 millones de euros nos costaron los artistas y tendremos un retorno, en el mejor de los casos, de 4-5 millones de euros. Esta es la realidad del Valencia. Que no vos conten ni lo del COVID, ni lo de la sostenibilidad, ni lo del reset, ni lo del local management, ni lo, que no vos conten res. La realidad es Correia, Schenke, Almeida, comprats per 27 i venuts, si acaben eixint, per un ratio d'entre 4 i 5 milions d'euros. Si ens tenim que fiar d'esta gent per a que duguen una bona gestió del València o que duguen una bona gestió del nou estadi quan es comence, a mi me sembla un exercici de fe que el valencianisme ja fa temps que va deixar de costat. Els exercicis de fe, els autos de fe, ja fa temps que no tenen cabuda en esta ciutat amb tot el que té a veure amb Meriton. 11:34, vull parlar d'una cosa molt més agradable. En el dia d'ahir es va aprovar en l'Ajuntament d'Aldaia el celebrar durant esta temporada que comença la 26-27 l'any Guillot. Vicent Guillot, mític jugador dels anys 60, finals dels 60 sobretot, home que va composar i que va ser clau en la consecució de les copes de files del València Club de Futbol, que és natural d'Aldaia i que el seu poble ha decidit rendre-li l'homenatge que jo crec que mereix. I és per això que parlem ja amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Aldaia, José Luna. Hola, regidor, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: José Luna és el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Aldaia i me deies també que és el president del Consorci d'Esports de...
1: De l'Horta Sud.
0: De l'Horta Sud, perfecte. I és, bueno, qui ha fet aquesta proposta, el seu ajuntament, l'ajuntament per al qual ell treballa, que és el d'allà, el de fer l'any Guillot durant la temporada 26-27, una iniciativa que s'ha vist recolzada en este cas pel València Club de Futbol.
1: Sí, correctament. Nosotros habíamos entrado a través de la Fundación del Valencia, que habían hecho ya otros años a Claramunt, a Puchades. Entonces, pues para nosotros era un orgullo hacer el año Vicent Guillot. Y por eso ya el Valencia habló con nosotros, con la Fundación, hemos estado en conversaciones y se ha decidido ya pues llevarlo a cabo.
0: Dismos una miqueta... ¿Cómo se vos ocurre la idea? Porque es el que, bueno, Vicent Guillot es un, yo diría, ilustre veí de la población de Aldaia, es un de los jugadores, bueno, emblema del València Club de Futbol de la final, del final, de la década dels 60, home, a més, vinculat al València, que com tots sabem, perquè ella conta moltes voltes aquesta història, és qui se fixa en altre d'Aldaia per a dur-lo al València, com és Juan Sánchez. No sé si teniu clar el fer. Primer, el per què se fa en este any, 2026-27, o en esta temporada, se fa l'any Guillot. No sé si és per el 85 aniversari del naixement de Vicent.
1: Correcto, ha cumplido 85 años y nos parecía que era que podía ser un año bonito para celebrar y reconocer su trayectoria y poner en valor el importante vínculo que tiene con Aldaia y con el Valencia Club de Fútbol, al que nuestro municipio ya ha aportado grandes figuras, tanto sobre el terreno de juego como dentro de la propia entidad.
0: Porque a més estos homenatges, regidor, es millor fer-los en vida, ¿eh?
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Perquè quan desapareguem o quan desaparegui la gent sigui molt fàcil en recordar-se i tal, però que la gent puga veure premiada la seva trajectòria amb el reconeixement del lloc d'on és originari, jo crec que és un detall que Vicent difícilment oblidarà.
1: Correcto. Ayer vino, asistió al pleno que la roparon pues gente del Valencia, de la Fundación, el propio Escuela de Aldaia, deportiva, estuvieron con él, y bueno, pues la verdad que tuvo unas palabras de agradecimiento en las cuales se emocionó Y bueno, porque hay muchos sentimientos ahí y fue aprobado por unanimidad por todo consistorio, o sea que no, vamos, ningún partido, todos estuvieron a favor de reconocer a esta persona su trayectoria. Muy bonito.
0: José, ¿podeu avançar en la mesura que es puga alguna idea de lo que va a incloure este any Guillot?
1: Pues sí, hay bastantes actos, porque como es todo el año o toda la temporada, tenemos previsto pues hacer una exposición, tenemos algo de documentación, además el Valencia nos facilitará también, tenemos el juego también en el Elche, la idea es promover un partido veteranos del Elche, veteranos del Valencia y veteranos del Aldaya, un triangular, luego pues... bueno, pues poner una pancarta en el polideportivo, incluso en el balcón del ayuntamiento. Bueno, pues vamos a editar un libro. En plan, es un libro, pero en plan cómic, que queremos acercarlo a los colegios para que los niños conozcan quién era Vicent Guillot.
0: Sí, i a més, també podríeu incloure algun guinyo a la ràdio, perquè Vicent, jo el recorde, en la meva època, quan estava en extinta Ràdio 9, que era comentarista habitual dels partits del València Club de Futbol, o sigui que també ha exercit davant dels micròfons.
1: Ahí tendremos que pediros nosotros tendremos que pediros información para poder publicarla y todo.
0: Molt bé.
1: Sí, o sea, haremos extensivo a los medios de comunicación. Ya lo hicimos ayer y para que asistieran y entonces...
0: Extinta Ràdio 9, que era comentarista habitual dels partits del València Club de Futbol, o sigui que també ha exercit davant dels micròfons.
1: Ahí tendremos que pediros nosotros tendremos que pediros información para poder publicarla y todo.
0: Molt bé.
1: Sí, o sea, haremos extensivo a los

0: el club ha dit, bueno, así estem per al que pugueu necessitar.
1: El València, con Aldaya y conmigo en particular, siempre se ha portado fabulosamente. Nos ayudó a reconstruir el campo Jaume Ortiz.
0: Correcto, sí.
1: Fuimos de los primeros en tener un campo, en este caso, el Jaume Ortiz, que fue por el Valencia. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que cuando nosotros necesitamos algo del Valencia, lo tenemos siempre ahí.
0: Que es una alegría tener en cuenta que, bueno, este Valencia, pues ahora es dará, no es el Valencia que todos volem, es una realidad. Tampoco le vas a posar en entreditas, sí, al regidor, no le vas a posar en un marro, pero tendrá al club siempre para ese tipo de colaboraciones. Es una buena noticia. Per a la gent que no siga d'Aldaya, José, i en això tant que te dice tranquil, per a la gent que no siga d'Aldaya, com li recomanaries que passara per allí per a veure qualsevol dels actes que anem a tindre en tot aquest any, que és el any Guillot?
1: Nosotros lo publicaremos en redes y haremos llegar a todo, como te he dicho antes, a los colegios. Intentaremos, pues a través del consorcio de deportes del Horta, pues también lo haremos a mis compañeros, los concejales, para que ellos también lo hagan extensivo. E incluso nos estamos planteando la exposición, trasladarla a una localidad que nos lo solicite también, para darle el prestigio y el caché que se merece.
0: Bueno, yo creo que la magnitud de la figura de Vicent Guillot, que ha sigut, com deia, un dels grans del València Club de Futbol, que ningú tinga dubte, integrant els seus equips de la Copa de Fires de la dècada dels 60, i sobretot, com deia abans el regidor, que una proposta en un ajuntament, el que siga d'este país, siga aprovada per unanimitat, jo crec que dona una mesura ben a les clares del que suposa una figura com la de Vicent Guillot. Regidor, estarem en contacte i qualsevol cosa que necessiten d'esta casa, d'aquest programa 90 minuts, ja saben que estem a la seua sencera disposició.
1: Muchas gracias por vuestra colaboración y por vuestra ayuda, y no dudes que si necesitamos algo, os llamaremos.
0: Una abraçada.
1: Gracias. Un abrazo.
0: Al regidor d'Esport de l'Ajuntament d'Aldaya, José Luna, estarem pendents de l'any Guillot. Dissabte ja sabeu que el València juga amistós davant de l'Stoke City. Villarreal ha jugat 8 triangular en Como. S'ha classificat per a la final. El primer partit s'ha imposat davant l'Alula, club de la segona divisió saudí, per 0-3, dos gols de Yossi Yun, de Sergi Cardona, i el segon ha empatat a un frontal Como, però en la mini tanda de penals, perquè ha sigut una tanda de tres penals, que se tiraven antigament en el futbol sala, o se tiren en el futbol sala. Bueno, pues el Villarreal ha fet els tres i el Como a ratón. Per tant, el Villarreal ha passat, en este cas, a la final, que es disputarà el cap de setmana, davant del Lens, a més francès. Ja estan en el grup Freeman i Renato Veiga, els dos que han jugat al Mundial, però que ja estan amb el seu equip novament després d'haver tingut les vacances després de la cita mundialista. I per últim, bueno, dos coses. L'Elx ha incorporat Ferniño, ja és jugador de l'Elx, que el Castelló avui ha empatat a 3, i que cal recordar que l'equip de Pablo Hernández, que va acabar molt bé, està començant pràcticament en la mateixa vessant, i sobretot perquè, a més, per exemple, en pretemporada està invicte, va guanyar-li 2-0 al Sabadell, 1-2 al València, i avui empatat a 3 contra el Girona, en terreny del Girona, i que fora del món del futbol, en bàsquet, València Bàsquet ja té el calendari d'Eurolliga. A ell li preguntarem, a Nacho Rodilla, però comença en la canxa de Besiktas el 25 de setembre, el primer partit en el Rotary, en la jornada 2, serà rebent el Baskonia el 29 de setembre a les 8:30, i curiós, se torna a tancar la fase regular contra aquí, En este cas, no és Panathinaikos, però és Olympiacos. Altra volta cal tornar a Grècia per a tancar la fase regular de l'Eurolliga. Això serà el divendres 16 d'abril a les 8:15 horari espanyol. 11:44, pausa per a la...

0: A publicitat i en tornar de la mateixa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
1: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
8: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
1: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Un recorregut per la història de la música valenciana des dels anys 60 fins ara. Soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós.
1: La història de la música valenciana transita avui per la carretera CV500. Eixa via que uneix la ciutat de València amb pobles costaners del sud, com el cas de Sueca o de Cullera. Una carretera, o millor dit, una ruta, que va suposar un dels primers intents internacionals de vincular la nit, el club i el ball a la cultura i les noves tendències estètiques.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: Sense guió previ ni cap intenció, allò que més endavant es coneixeria com cultura de clubs o clubbing començava a gestar-se en algunes discoteques ubicades en esta carretera paral·lela a la mar Mediterrània. I no es tracta d'una metàfora o una figura literària, sinó que un dels trets distintius d'eixa moguda va ser el caràcter mediterrani, senya d'identitat de valencians i valencianes.

0: S'estrenava la dècada dels 80 i la nostra societat, després de 40 anys de foscor, començava a omplir-se de colors i purpurina. La joventut es va mobilitzar a favor de tot allò que semblava trencador i modern. Musicalment, ja ho sabeu, l'aparició del sintetitzador va ser clau per a diferenciar-se de tot allò que es feia abans.
1: L'ús de la tecnologia en la música obria un ventall infinit de possibilitats. Però hi havia una cosa que superava la vessant artística. Això eren les ganes i la necessitat de llibertat de tota una societat. Una llibertat que feia que cada dissabte a la nit i sota les llums de la pista de la discoteca, tots foren iguals.

0: les discoteques es van convertir en temples de l'hedonisme i la diversió, i tot al compàs de ritmes que arribaven del nord d'Europa. La primera sala preparada per al ball va ser Barraca. Darrere ja van vindre altres com Chocolate, Spook Factory, ACTV, Espiral, Puzzle o Nod. Discoteques que van marcar una època i que van obrir el camí per a que la cultura de clubs s'exportara a altres parts del món.
1: Una de les característiques més importants d'este moviment va ser aprofitar les antigues normes d'oci nocturn i l'escassa regulació que existia per a obrir un món on tot valia. Les nits interminables es confonien amb els dies i els accidents i l'ús indiscriminat de drogues van fer que este moviment, a finals dels 80, no es lliurara de l'estigmatització.

estigma que es va estendre com la pólvora i que va ferir de mort una escena purament valenciana, pionera musicalment, que ben prompte es veuria difuminada per tot allò que els mitjans de comunicació ens afanyarem a difondre i que la societat va comprar de seguida.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Però tornem al naixement de l'escena. Així pren rellevància una figura que esdevindria clau al llarg dels anys i que fins aquell moment ja ha passat totalment desapercebuda. Parlem del DJ i de la seva capacitat de catalitzar la nit a través de la selecció musical i, sobretot, de la renovada tècnica de la mescla.

0: Per a que un DJ puga fer bé la seva feina, el primer de tot són les cançons. Sense una curada selecció de temes, res té sentit. I és ahí on entren en joc els primers anys 80 en València. La ciutat i rodalies eren l'epicentre d'unes músiques basades en l'art pop, el post-punk i l'industrial, que ben pronte donarien pas a l'EBM, el prototecno i el new beat. Unes mescles que van rebre nom propi, Sonido de València.
1: I la culpa de que tot això ocorreguera la tenen els promotors i primers DJs que es van posar als comandaments de les cabines d'aquelles discoteques de la carretera cap al sud. Parlem de Juan Santamaría, de Carlos Simó, de Juanjo i Quique Serrano i Toni el Gitano. Més endavant seria el torn de Los Gemelos, de Quique Jaén, Luis Bonías, Jesús Brisa o Arturo Roger.

Però hi ha un nom que destaca molt per damunt de la resta, i és el de Frank Lenaers, que va revolucionar l'escena per sempre. La seva forma d'entendre les sessions a Spook Factory va fer que es convertira en un referent. Era capaç d'unir en una mateixa sessió cançons de diversos estils que ningú mai havia fet coincidir. I a més, a tot això li va sumar la seva tècnica a l'hora de mesclar les cançons. Era la peça que faltava per a que l'escena eclosionara definitivament.

Fran Lenaers va convertir la cabina en un joc d'autor, amb sessions interminables, però amb una narrativa pròpia que el convertiren en una de les persones que millor va saber llegir la pista en els anys 80. Amb eixos tres plats en funcionament continu i amb guitarres, electrònica i música experimental com a menú de la nit.

0: les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Si Frank Lenaers va ser un dels pioners internacionals a l'hora de donar prestigi a la figura del DJ, hi ha un altre que ha passat a la història com el selector més mediàtic de l'època. Tot, malgrat que va arribar més tard i que en realitat mai va passar per les cabines de les discoteques d'esta ruta cap al sud. Ens referim a Chimo Bayo.

Chimo Bayo és un dels referents del que abans hem anomenat Sonido de València. Convertir les sessions en un show, ja que no només es dedica a mesclar discos, sinó que interactua amb el públic amb les seues aportacions des del micro. Però la seva importància no acaba així, ja que es crea un personatge que va equipat amb estètica avantguardista de ciència-ficció. Una essència que fa que siga reivindicat posteriorment i considerat com l'emblema mediàtic de la Ruta del Bacalao.

0: Ximo Bayo li va donar al DJ el caràcter de mestre de cerimònies i va convertir les sessions en tot un ritual.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Si Ximo Bayo és la cara més coneguda i mediàtica, la de Fran Lenaerts, l'autèntic pioner i mestre, també va tindre una transcendència més enllà de les cabines. I és que Lenaerts va ser l'impulsor, junt amb Julio Nexus i Gani Manero, del grup i segell discogràfic Megabit.

Sense pretendre-ho, ells van ser els impulsors del sonido de València, amb temes com este que escoltem, Strange, i que va tindre una gran transcendència no només a les nostres comarques, sinó també a totes les pistes europees.

La seva sonoritat veu de l'EBM, el rock gòtic, el tecnopop, el new beat i el trance alemany. Amb un ample espectre de noms comercials com el d'Interfront, estos tres productors van aconseguir fer-se un lloc dins l'escena electrònica europea. Tenien temes que es van convertir en trencapistes, com este És impossible, no puede ser.

0: El megabit trenca els anys 90 amb tot el que havia representat allò que es va conèixer com Ruta del Bacalao. El caràcter pioner d'estes discoteques feia que en les seues sessions es punxaren discos que acabaven d'eixir del forn a països com Gran Bretanya, Bèlgica o Alemanya. València passa de consumir música d'importació a fabricar himnes.
1: A Megabit es va unir també el segell discogràfic Plataforma Discos i, a més, les distribuïdores independents Area, Impact, Kong Records Intermitente o Radical Records, des d'on van eixir la gran majoria de hits que es van ballar a les pistes de tot l'estat durant la dècada següent.

Des d'ací, es va cuinar tot allò que es coneix com la música màquina. Una música hereva de tota aquella primera fornada amb ritmes molt més accelerats i veus melòdiques de fons que ho van copar tot i es van convertir en mainstream. I amb l'arribada del nou mil·lenni i l'aparició de noves sales, el nou clubbing valencià començava ja a prendre forma.

0: El fenomen dels clubs està marcat bàsicament per dues tendències musicals que arribaven des dels Estats Units i que van ser l'origen de la música electrònica de ball moderna. Parlem del techno de Detroit i del house de Chicago. Això sí, aquestes dues noves sonoritats tenien la seva base en el soul, el funk i l'electrònica europea.
1: I això que escoltem és Baladre, un dels primers temes del productor valencià Marc Martínez Nadal, més conegut com AFCT. Un pioner en la indústria de la música electrònica, ja que és el fundador del segell Sincopat, que des de les nostres comarques fa prop de 20 anys que edita música electrònica d'arreu del món.

0: D'aquella escena post-bacalao ja entrats els anys 2000, hi ha dos fets a destacar a la ciutat de València, i és l'aparició de la discoteca Le Club i el festival Observatori, dos espais de promoció i difusió de la nova música electrònica que s'estava produint arreu del món. Però també hem de destacar col·lectius musicals de gent jove com Move, Skyzoo o UHF, que primer a les raves i després a les sales van dinamitzar l'escena electrònica valenciana per sempre.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: De les cabines de Le Club van eixir DJs com el cas de HAL 9000, teòric del gènere, prescriptor i director del Festival Volúmens, o fins i tot Nacho Marco, estudiós de la música electrònica i impulsor de la branca pedagògica des de l'Escola Internacional Berklee.

I és que Nacho Marco és un dels pioners de la corrent house a les nostres comarques. Este Feeling Good que escoltem de fons és l'exemple perfecte per fer incidència en una de les etiquetes que millor caçaven amb les seues primeres produccions, House Elegant.

Però la música de Nacho Marco transcendeix aquesta etiqueta i la del house en si, ja que el seu espectre sonor va molt més enllà. Boogie, disco, post-disco, àcid i tot englobat en Loudest Records, el segell que comanda des de València des de fa prop de 20 anys i que edita tant les seues pròpies produccions com la d'altres artistes valencians i internacionals.

La seva producció musical és molt ampla i el catàleg d'edicions és inabastable. A més, també ha destacat com a remesclador per artistes com Shakira, Fangoria, Groove Armada o Marc Almond, entre molts altres. Un dels moments més icònics de la seva carrera va ser quan el tema Lies Off, este que estem escoltant, va ser seleccionat per Valentino com a música de passarel·la a la Milan Fashion Week.

Nacho Marco és una figura de la que podríem estar parlant i molt. Però ja sabeu que a nosaltres ens agrada molt més el pretext que ens ofereix este podcast per a fer una cosa en particular, i això és escoltar música. Què vos sembla si ara anem a 2013 i ens soltem un poquet de la melena? Bueno, qui la tinga. Però ballar és obligatori. Anem a escoltar ara Let's Go Silly.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: En els darrers anys, Nacho Marco ha destacat per la seva tasca pedagògica de la producció musical a l'Escola Berklee Internacional de València. I a més de la seva cadència pel house, també ha demostrat gran admiració pels sons més experimentals en projectes musicals com Diamond Dancer.

és així en Diamond Dancer on explora la seva faceta més ambient i experimental. Este és un projecte a dúo amb el guitarrista i compositor Pau Roca de l'Habitación Roja i que ha editat temes d'electrònica d'avantguarda com este Circle, que escoltem de fons. I tot des d'un nou segell, Canoa Snake Records, que també comanda el mateix Nacho Marco i que edita música arriscada, actual i sense cap complexe com la de la seva banda Diamond Dancer.

Però esta parada musical a la que ens ha portat avui la història de la música pop valenciana dona molt de sí. Nosaltres només hem pogut destacar una xicoteta part de la producció de música electrònica des dels anys 80 fins a l'actualitat. I per això acabem amb una artista que s'ha posicionat pas a pas en el més alt de l'escena electrònica actual. Parlem de Lady.

Letícia Pérez de Siriza, amb l'àlies de Lady J, és una de les selectores, compositores i productores valencianes amb més projecció fora de les nostres fronteres. El seu estil se situa entre l'electrònica comercial i l'indie pop, on ella es mou amb una gran facilitat amb temes com este, Get You Up, que va llançar com a primer single l'any 2014.

Lady J va començar precisament com a DJ i una de les fites de la seva carrera va ser el tancament del festival Arenal Sound l'any 2011. Milers i milers de persones van ballar al ritme de la seva selecció musical. Un fet que l'animaria no només a seguir en esta faceta de selectora, sinó a produir la seva pròpia música. Escoltem ara el seu tema Purple Haze.

I com la música de Lady J, de segur que a molta gent li du bons records i sempre ajuda a transportar-nos a eixos festivals d'estiu, avancem un any en la seva discografia. Si l'artista publicava Purple Haze l'any 2021, ens anem ara a 2022 i el que escoltem és Refused or Denied.

0: Tant les seues sessions com la seua música tenen una clara tendència a fer de pont entre la música electrònica i l'indie. No! Un eclecticisme que és part important del seu llenguatge musical.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
2: Otra noche más. Ya no sé ni cuántas van.
3: El seu nom és habitual en els grans festivals estatals i la seva carrera no ha fet més que començar. I amb ella tanquem un nou capítol de la nostra història com a poble, a través de les cançons. Perquè la producció musical que naix i creix a la nostra terra diu molt del que som els valencians. Eclèctics i molt oberts a noves textures sonores, sempre partint de la base que la música forma part del nostre ADN. Adeu i ens veiem a la pròxima estació de les cançons de la nostra vida.

Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.
1: Benvingudes i benvinguts una vegada més a la vila de Ven i parlem. Avui parlarem del valencià a l'escola i per a fer-ho comptarem amb dos convidades de luxe que són Irene Fernández, de Quart de les Valls.
2: Hola. Hola, bon dia.
1: Que és mestra d'escola, i amb Maria Saragossí, que és d'Altea, és graduada en Filologia Catalana i professora de secundària.
3: Bon dia.
1: Bé, començarem recordant un personatge clau de l'escola en valencià com és Marifé Arroyo.
4: Varen derrotar l'escola de Valls. Varen intentar-ho en altres escoles. No ho varen aconseguir. Tot ha anat a més i a més. Jo venia d'un quartel de Todo por la Patria. I així arriba que dic, pues ara la meua pàtria és esta. Tot el que s'ha aconseguit de llibertat, de reivindicacions, en tots els àmbits aniran posant traves, però que el poble ja no és ignorant, ja no l'enganyen. I per tant, continuaran reivindicant tot allò que es perteneix.
1: Irene, Maria, sabíeu qui era? Coneixíeu a Marifé Arroyo?
2: Sí, clar, és un referent per a qualsevol mestre avui en dia.
1: Tu també, Maria?
3: Sí, sí, sí. És molt important per a la feina de l'educació en valencià.
1: Sí, vosaltres, Maria segur, perquè és directament professora de valencià, però Irene, tu a l'escola dones una prioritat al valencià, quines llengües utilitzes, quines llengües ensenyes?
2: Jo sí, o sigui, completament dono prioritat al valencià, perquè a més és que és curiós que ara mateixa, per lo que estàvem escoltant, passa al contrari. Marifé Arroyo es troba en una escola arrelada al valencià i ara és curiós que està passant el contrari. O sigui, els mestres tenim molt interioritzat el valencià, però ens costa traure aquest alumnat que se relaciona en valencià entre ells i és complicat.
1: També pot ser que siga perquè s'ensenya més l'escriptura que l'expressió oral a l'escola i això s'arrossega també en secundària, Maria?
3: Sí, jo crec que sí. Jo crec que, de fet, en secundària, tot i que el currículum sí que tracta temes d'oralitat, se centra més en exposicions, en un llenguatge més formal, però crec que no acostumem els alumnes a parlar, a tindre un llenguatge oral natural.
1: I després arriben a la universitat i pot ser les presentacions orals es costen, no? Doncs ara, amb les convidades, escoltarem uns testimonis d'este documental de la mestra i comentarem qüestions d'oralitat, d'ús de la llengua a l'escola i també si podeu reconèixer qui està parlant.
5: La mestra, Marifé, a març, l'any 74, és una forastera quasi absoluta i es troba un 100% d'alumnes valencianoparlants.
1: L'heu reconegut?
2: Crec que sí.
1: Qui és, Irene?
2: Crec que és Víctor Labrado, l'escriptor del llibre de la mestra.
1: Del llibre de la mestra? Perfecte, és correcte. De fet, a casa també podeu pensar a veure si endevineu qui està parlant. I justament Víctor Labrado, l'hem escoltat molt poc de temps, però és de sueca. Té un parlar de sueca. I també és filòleg, professor, a banda d'escriptor. Vinga, escoltem un altre tall.
6: Sempre pensa que una escola en valencià estarà més arrelada al medi i estarà més a prop dels xiquets i comença a introduir el valencià en l'escola.
1: Maria, saps qui és?
3: Sí, crec que és Maria Josep Gonga.
1: Maria Josep Gonga, actriu i amiga de Marifé. De la Safor, correcte.
3: Ai, sé parlar.
7: Recorde que vam eixint en els periòdics i recorde pues, un poquet les xerrades entre mon pare i ma mare de lo que estava passant, de la problemàtica, de l'inspector, de que uns dient això, de que uns altres dient lo altre.
1: Esta persona és bastant coneguda. No sé si sabeu qui és. És conegut pel món de la cuina.
2: Ah, Ricard Camarena.
1: Ricard Camarena. Sí, i també va ser alumne.
2: Sí, sí.
1: Alumne de Marifé,
2: clar,
1: de l'escola, el reputat cuiner valencià, correcte, també és del mateix poble. I a veure, va, un últim tall.
8: El que ha passat en març adquirirà caràcter simbòlic. Si s'esborra i no se sap res, no haurà servit res de res.
1: Maria?
3: Josep Piera.
1: Josep Piera, molt bé. És de Beniopa. I la parella de Marifé i un reconegut escriptor valencià. Molt bé, doncs sí que més o menys els heu encertat tots. I ara doncs comentarem qüestions de l'oralitat, no? Perquè ja actualment amb les xarxes socials ja no podem parlar de l'escrit com un tipus de text formal i l'oral un tipus de text informal, no? Sinó que escrivim amb un to textos que realment tenen oralitat a les xarxes socials, al WhatsApp, al tele, a totes les xarxes, no? En els missatges directes, missatgeria instantània. I aleshores, quan escriviu esta oralitat, sabríeu dir-me algun tipus d'expressions que utilitzeu?
2: Sobretot el ye, espero, vamos, amb les amigues en qualsevol xat utilitzem ye, que estem així.
1: Una interjecció, sí. Ye, no? Ei, yep, Maria?
3: Sí, jo sobretot iau. Iau, en la coleteta l'utilitzo per absolutament tot. Vaig ahir o no vaig a, jo, la clave. I moltes voltes utilitzo també, jo no sé el que escriure massa bé, i utilitzo també altres coses com, en lloc d'escriure ortogràficament correcte, sí, utilitzo
2: memes, no?
3: Totes les dones, stickers, memes... Sí.
1: Això també, perquè és una llengua escrita, però que és col·loquial, informal, aleshores ahí trobem interjeccions, ei, yep, che, o cha, si sou de més cap al nord, uf, nyas, iau, i avant, totes aquestes coses, sí que les escrivim. També a vegades utilitzem el que expletiu. Ui, què és això del que expletiu?
3: Sí, és com un què que afegim, no?
1: Sí.
3: Per a fer alguna pregunta, o jo l'utilitzo molt com que diu que plourà, que vols, o que no sé què, no? És això que, veritat.
1: Correcte, i això que porta accent o no en porta?
3: No.
1: No en du, és com, què vols, què faràs, sí, no? És molt oral,
2: sí,
1: tot i que l'escrivim a vegades en llenguatge informal o en un guió que s'ha d'interpretar, però és oral. Una altra diferència que tenim entre l'oral i l'escrit és que l'oral és simultani, no? I l'escrit sí que tenim un temps de revisar-lo. I tal com heu dit abans, el tema de les emoticones, Irene, em podries dir alguna emoticona que solgués utilitzar o algun meme, algun adhesiu, alguna cosa?
2: No sé si recordeu el de a banda. Quan vols dir alguna cosa, se va fer un meme molt famós perquè l'alcalde és un i a banda.
1: Sí, sí, sí, sí. I se l'utilitzes.
2: Se l'utilitza molt. I sobretot sense text, algunes de cares expressives que ho diuen tot, que no fa falta, potser,
1: escriure res. Aleshores, més que no emoticones, sí, utilitzes ja tu uns adhesius, sí, o stickers que ja t'has, sí, fabricat o que ja t'han passat.
2: Sí.
1: Sí, jo estic una miqueta antiquada, crec que utilitzem moltes emoticones. I Maria?
3: Jo també em comunique moltíssim per adhesius, stickers...
1: GIFs, sí.
3: Sí, no, sí, sí. Sobretot utilitzo una que és una imatge de Miley Cyrus,
1: sí?
3: Que està fent aixina com dient l'acabe de cagar un poc, i és la que més utilitzo. Sempre són com molt repetitives, jo crec que sempre tendim a utilitzar les mateixes.
2: O de xiquets, moltes cares de xiquets aixina, molt,
1: sí,
2: expressives.
1: Sí. Això sí que utilitzo.
2: O de gent major, molta gent major.
1: També. I notes d'àudio, sou més d'escriure i posar estos GIFs o sou més de notes d'àudio?
2: Jo sóc de notes d'àudio.
1: Sí?
2: I més que notes d'àudio, podcasts, sí, directament.
1: Podcasts, directament. De
2: com
1: més de 5
2: dia,
1: minuts.
2: Algú no se m'ha escapat, però sí.
1: Maria, i tu els escoltes a temps real o els acceleres?
3: Jo no suporto escoltar-los a temps real. Jo, si poguera, si n'hi haguera un 2,5, ho escoltaria 2,5.
1: Sí?
3: Jo els escolto tots superaccelerats i després em costa molt escoltar una cosa a temps real.
1: I no t'estressa?
3: No.
1: Eixa velocitat?
3: A mi sí, sí, al contrari, m'estressa... Tan espaiet.
1: Tanta lentitud, sí, no? Potser siga una cosa generacional, perquè Bravo. A mi m'estressa moltíssim escoltar-ho accelerat. A Irene també, aleshores.
2: A mi sí, a mi sí. Jo sóc d'audio lento.
1: Sí?
2: Sí.
1: Vos ha passat aquesta cosa, que és que pel tema de parlar-vos per xarxes socials i que no tenim l'entonació de vegades amb els GIFs, amb la llengua escrita, tot i ser oralitzada, que heu tingut algun malentès?
2: Sí, prou.
1: I alguna anècdota o com ho heu solucionat?
2: No, cridar per telèfon, que ja no ho fem molt, però sí.
1: Cridar per telèfon,
2: que
1: això...
2: Que no te volia dir això, que te ho estava dient d'una altra manera.
1: Molt bé, o això no encara es pot fer, no? Cridar per telèfon.
3: Sí, jo crec que és que els àudios, sobretot les notes d'àudio acelerades, sí, clar, fa la sensació que t'estan parlant molt més a pressa i en un toque...
1: Agressiu,
3: clar,
1: no?
3: Agressiu, no? I no és. I a vegades comporta moltes confusions.
1: I parleu igual per missatge instantani amb els vostres pares que amb les vostres amigues? No. O hi ha diferències? Quin tipus de diferències podríem trobar-hi?
2: Jo crec que amb les meves amigues parlem en un to més col·loquial, més informal, i amb els meus pares no utilitzo aquestes expressions a lo millor tant que sí que utilitzo amb les meves amigues. De...
1: D'acord. I amb els vostres alumnes treballeu esta qüestió de l'oralitat en l'escriptura o és molt separat encara el tema de treballar l'expressió escrita i l'expressió oral?
2: Jo que treballo en més menuts encara està prou separat perquè no utilitzen les xarxes socials, no utilitzen WhatsApp i que no les utilitzen, per favor, són que sí que utilitzen les meves amigues de...
1: D'acord. I amb els vostres alumnes treballeu esta qüestió de l'oralitat en l'escriptura o és molt separat encara el tema de treballar l'expressió escrita i l'expressió oral?
2: Jo que treballo en més menuts

0: I a secundària, Maria?
1: Jo he treballat sobretot l'aprenentatge de la pronúncia i tal, i sí que és de veres que falta un poc traslladar-ho als àmbits més col·loquials, però en els àmbits formals o sí que transmetem que sàpiguen parlar oralment en uns àmbits més formals, i sí que estaria bé traslladar-ho a uns àmbits més col·loquials, no?
0: També, però sí que és cert que la prioritat a l'escola és ensenyar els registres formals, exacte, tant escrits com orals.
1: Sí.
0: Bé, doncs moltíssimes gràcies, i ara si voleu quedar-vos, passem a la secció Para l'orella amb els nostres oients, i en la qual practiquem la comprensió. I avui, seguint el tema que ens toca, parlarem d'un documental que es diu Una llengua que camina, d'Escola Valenciana, i escoltarem uns talls d'eixe documental, dos talls concretament, que han de correspondre amb cadascun amb un títol dels tres títols que vos diré a continuació, d'acord?
1: D'acord.
0: El primer títol és El valencià està viu a l'escola. El segon títol és En valencià, clar que sí. I el tercer títol és Visualització i normalitat del valencià. Dos són reals i un està per a distraure, d'acord? Esteu preparades? Esteu preparades a casa? Vinga, doncs, primer tall.
2: Bé, caldria, jo penso que és una qüestió també d'educació, de fer més visible el valencià a tot arreu. Clar, si ens adaptem i continuem sent invisibles, doncs no arribem enlloc. Jo penso que hauria d'haver una normalitat, tant a televisió com a ràdio, de fer-ho tot com nosaltres vulguem, no? I fer-nos visibles.
0: D'acord, així recordeu els tres títols. Maria, per exemple, dels tres, quin creus que és el correcte?
1: Visualització i normalitat del valencià.
0: Correcte, molt bé. Sí, parla d'això, de fer visible la llengua, no? Bé, doncs, moltíssimes gràcies, Maria, Irene, i als nostres espectadors. Això ha sigut tot per avui. Espero que hagueu après i que ja sabeu que això és una vila, és un poble, i podeu tornar-hi quan vulgueu per aprendre valencià. Adeu, gràcies.
1: Adeu. Gràcies.
3: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer.
0: Continuem aprenent valencià i en esta ocasió parlarem sobre un poeta i que és Vicent Andrés Estellés. Per a parlar d'Estellés tenim dos convidats que són Francesc Rodrigo, professor de la Universitat de València. Hola, Francesc. Bona vesprada. I Ricard Julià, estudiant també de la Universitat de València.
4: Bona vesprada.
0: Vos agrada Vicent Andrés Estellés?
5: A mi, jo crec que és un poeta clau en la nostra història, no? I més ara que fan, que celebrem el 100 d'Estellés, no? No es pot entendre la literatura catalana i la literatura valenciana sense l'obra d'Estellés. I a banda parlem també no solament de l'obra, sinó la figura, no?
4: I també per la quantitat d'obra que té, que pots extraure un muntó de suc, no? Per les temàtiques, doncs, de la mort, de l'estima, o sigui que sí, també n'hi ha poesia civil, i reflexos, doncs, de la història de del país, al final.
0: Sí, sí, Estellés té més de 3.000 poemes publicats. Imagineu-vos si podeu trobar coses, no? I la llengua d'Estellés, justament, és valuosa per aprendre valencià, perquè, Francesc, diries que és una llengua difícil d'entendre?
5: Estellés barreja en molts registres, no? Aleshores, jo crec que per a un aprenent de llengua és fabulós, és una mina inesgotable, no? Quan treballava a l'institut, quan era profe, posava el llibre de meravelles de lectura en batxillerat, clar, els alumnes deien, que rotllo, hem de llegir poesia. I jo vaig, mira, anem a llegir 4 poemes cada setmaneta, els llegim a casa i els compartim a classe, clar. I la primera reacció quan venia, dic, ostres, Paco, és que entenc la poesia d'Estellés, és que parlen com parlen en el meu poble. No és tan senzill, no? Perquè Estellés, clar, juga, domina els diferents registres, però la part, diríem, que podem entrar ara després, si voleu, la part col·loquial, la part, diríem, del parlar de l'horta, és és riquíssima, no? Després parlem.
4: Sí, inclou, doncs, moltíssima fraseologia, i, evidentment, tot l'emmarca, tot el lèxic que té, sí, és del model valencià, o sigui que sí.
0: És recomanable. De la carrera que estudies de filologia, és dels poetes més difícils o més fàcils de llegir?

0: Home, el donem al principi, crec que en segon de carrera, si ja no recorde. Al final, jo el record que tinc és... podríem dir que fàcil, perquè com que té tant de dinamisme, al final, per exemple, si te poses un poema com és el cant de Vicent, doncs dona molt de suc en observar com hi ha intertextualitat, que la intertextualitat és, per exemple, la referència a textos o autors anteriors. Per exemple, el cant de Vicent doncs, fa clara al·lusió a Ramon Llull en el mateix títol, cant a Ramon, tot i que després la intencionalitat de l'obra és diferent, no? Però entre això, entre la descripció després gràfica que fa en l'obra, perquè cita molts llocs del Cap i Casal de València i tal, doncs sí, sí, dona suc en això.
1: Sí, i quin seria, per exemple, el vostre, si en teniu un, clar, un poema preferit de Vicent Andrés Estelles? Francesc?
2: A mi, fugint una miqueta dels clàssics d'Assumiràs la veu d'un poble, dels Amants, n'hi han dos que m'agraden moltíssim. ¿Vale? Un el vas recitar l'altre dia, que és la sonata d'Isabel, que és un poema intimíssim que parla de la família dels fills. El vas llegir davant de Carmina, la filla d'Estelles, i se va emocionar moltíssim perquè és un poema... a més, és bellíssim, d'una estructura musical, és una sonata, és molt difícil de llegir, és una composició perfecta, i l'altre és molt senzill, però que ho diu tot, no? I per aprenents de valencià, m'estima molt la vida, enguany per a celebrar l'any internacional de les llengües, s'ha traduït a tots els idiomes europeus, i és un que a mi m'encanta recitar, i diu així: m'estima molt la vida, no com a plenitud, cosa total, sinó posem per cas com m'agrada la taula. Ara un pessic d'aquesta salsa. Oh, i aquest ravenet, aquella i tendre, què dieu d'aquest jus? És sorprenent el fet d'una cirera. M'agrada així la vida, aquest got d'aigua, una jove que passa pel carrer, aquest verd, aquest pètal, allò, una parella que s'agafa les mans i es mira els ulls, i tot amb el seu nom petit, sempre en minúscula, com passarell. Aquell melic, con la primera dent d'un infant.
1: Que bonic! Que bonic! És un poema sobre la quotidianitat i els detalls humils de...
2: A més, està fet en molta cura, està tot en minúscula, és a dir, és... D'alguna manera, és aquí el que fuig, diríem, del poder rimbombant dels poetes, no? És a dir, és la vida quotidiana... els elements de la cuina, els elements de la vida, el pètal, l'alegria de la primera, el primer dent d'un infant, és a dir, per a mi és un poema fantàstic, no?
1: I Ricard, tu tens poema preferit d'Estellers?
0: Sí, és bastant directe, no acostuma tampoc a ser dels més
1: coneguts,
0: però sí que hi ha un que és directe perquè al final, no sé si dir-lo abans un poquet i després...
2: O no fas spoiler, no?
0: O fas spoiler. Com voleu?
1: Llis-lo i després...
0: Doncs al final es treballa a molt d'amor un idioma que em serà molt censurat de vegades. Eu pense, eu sé, i no em puc aturar, car he de dir coses molt necessàries per al futur de l'idioma que empre. Vindrà un jorn que ho reconeixeran, em buscaran, però no em trobaran. Llavors diran, per on vers, quina pena.
1: Molt bo!
0: Jo em quedo més amb la part del principi, no? Perquè al final Estellers doncs, entén la seva situació doncs, històrica o temporal, podríem dir, de com es pot trobar una llengua doncs, en un moment històric, polític, que no dona aires de vida a una llengua. I clar, i és molt directe per això, però igualment ell al final decideix doncs, utilitzar-lo pese a que doncs, es troba en aquesta situació.
1: Sí, se sent també com en deute o amb la missió de fer conservar el valencià, no?
2: Salvar dos esmots, no?
1: Salvar esmots, això també ho diu, no? Sí. En un altre poema. I bé, ara passarem a unes notes de veu que ens han enviat els nostres oients i les nostres oients, també llegint-nos un fragment dels seus poemes preferits d'Estellers. Vinga, escoltem-ne una.
3: Hola, què tal? Soc Adrià Espí de Xàtiva. El meu poema preferit de Vicent Andrés Estellers és el número 22 de l'Hotel París, que és l'últim del llibre i que també és el meu llibre preferit del gran poeta Estellers. hi ha el fill sense els pares i els pares sense el fill, i xiques al cinema amb les cames obertes i una mà entre les cuixes i el rosari en família. I hi ha el peó que es mata caent des d'un andami i l'home que fa el pa. I hi ha qui porta un metre per saber el tamany escaient del taüt.
1: Quin tipus d'estelles hem vist així? Francesc?
2: Home, hem vist l'estelles que d'alguna manera rememora l'ofici de forner, no? que perdura i que apareix en molts dels seus poemes, no? El pastar, el fer el ren, pastar el pa, no? És com una miqueta saonar el poema, no?
1: I un poquet, eròtic també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, l'estelles eròtic, és a dir, quan llegis en poemes el tema de l'erotisme sempre sol sortir, no? Quan treballes en adolescents, és que aquests poemes, els amants, el to eròtic d'estelles és fabulós, no? A més, és una tradició ben valenciana, des del Tirant lo Blanc fins als poetes, diríem, de la renaixença, diríem, de la decadència,
1: sí, sí.
2: Els xocs eròtics, no sé, és un dels temes...
1: Són uns temes literaris fonamentals. Bé, escoltem el segon fragment.
4: Hola, sóc Vicent, sóc de Muro i els versos que més m'agraden de Vicent Andrés Estellés estan en un poema que vaig descobrir gràcies a la música d'Ovidi i s'anomena M'aclame a tu, diu així. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafe a tu, os que més estimava, i canta el jorn del matí limitat.
2: M'aclame a tu, a més, té una, diríem, una qüestió molt familiar, és a dir, a l'escola Gavín on estudien els meus fills, se vore no sé, un centenar de xiques i xiquetes de primària cantant M'aclame a tu amb la coral, és una passada, és a dir, és que és un dels poemes clau de l'obra d'Estellers, no?
1: De l'Estellers més del final, del mural,
2: sí, del mural, sí.
1: Que és el seu cant a la terra.
2: A la terra és un, no sé, és un himne, és, no sé, és, i a més és fabulós, i la versió musical de l'Ovidi és una passada.
1: D'Ovidi Montllori, de Toti Soler.
2: Sí, ostres, la guitarra.
1: L'han fet immortal. Escoltem l'últim fragment.
5: Hola, família, sóc Ramon de Benissuera, a la Vall d'Albaida. El poema que més m'agrada de Vicent Andrés Estellés és Així em pariren i així estic, que pertany al llibre de Meravelles. I a més ha sigut cantat, entre altres personalitats, per el gran Andreu Valor. I així vos dic alguns dels versos. Així em pariren i així estic, i com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Així em pariren, així estic, així treballa i dóna besos, així agonitze i així em ric. Vale, adeu, visca la terra!
1: Eixa harmonia vocàlica, visca la terra! I Ricard, este poema el coneixies, no? Així em pariren, així estic.
0: Sí, este un poquet més. Al final, jo trobo que l'autor, el que ens vol mostrar... No sé si és com una mena de descripció de, doncs, del jo poètic d'ell.
1: I és molt sentenciós, veritat?
0: Sí, perquè al final, home, exposa la seva estada, no?
1: La seva manera d'estar al món, en el món, i on ha caigut, no? D'alguna manera existencialista, si vols, o fenomenològica. Sí. Vols afegir alguna cosa, Francesc?
2: El poema Així em pariren, així estic... És el que comentaves, Aina, és a dir, com des del localisme, és a dir, des d'un home, un entretans d'un poble, de l'horta del País Valencià, com transcendeix a fer una poesia universal, un llenguatge, diríem, que no sé, que va més enllà de totes les fronteres, és a dir, per això per a mi la figura d'Estelles, a banda de la poesia, és la seva voluntat des d'un així on em pariren, així on visc, en este poble concret, sóc un entretans que sóc capaç de polsar la clau que obre tots els panys, que és la càrrega poètica o la força poètica d'Estellers, no? Per això crec que és tan important el nostre poeta, no?
1: De connectar amb l'universal des d'allò local, no? Allò valencià. Bé, moltíssimes gràcies, Ricard i Francesc, i ara vos convide que vos quedeu així una miqueta en la nostra secció de comprensió, que s'anomena Para l'orella. Perquè saber entendre els textos també és important quan aprenem una llengua. En este cas, seguint amb el tema d'avui, escoltarem un fragment de Vicent Andrés Estellés, concretament del Coral Romput, que és un poema molt llarg d'Estellés, recitat per Ovidi Montllor. I després vos diré tres títols, a veure quin dels tres títols penseu que encaixa millor amb el fragment. Bé, si esteu preparats...
2: Vale.
1: Endavant.
6: Una amable, una trista, una petita pàtria, entre dues clarors, de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants a la placeta, de nobles campanades i grans llits de canonge, d'una certa grogor de pianos usats. Mentrestant, la humitat amera l'empedrat. Hi ha fulles de lletuga espargides per terra, la conca entre les cames, el rosari en família, la corda de l'escala, el carrer de la mar, el carrer del miracle, i la filla major brodant inicials conjugals al coixí, l'avi de cos present entre quatre brandons, els corcons de la taula, una lenta tristesa, un amor, unes llàgrimes, una pobra nostàlgia.
1: Molt trist, molt trist, este fragment.
0: Sobretot el final.
1: El final és...
2: La vida que us present.
1: És molt melancòlic. Vos dic els tres títols i a veure quin creieu que encaixa millor. El primer és A. Passejant en el record amb desig d'alegria. El segon, records tristos d'una pàtria antiga. I el tercer, la vanitat dels poetes.
0: Deu ser el segon.
2: Jo crec que el segon, no. La tristesa és
0: el que
2: infinita,
0: marca.
2: No? És el que marca.
1: I coincidiu. Aleshores, per descomptat, que heu encertat. Molt bé. I per si de cas, jo crec que podem practicar-ne un altre. Vinga, un altre fragment del mateix poema, que tindrà també el mateix top, però a veure si li trobem un sentit específic. Endavant.
6: Ara que estic a punt d'estar més trist que mai, ara que em resisteix dèbilment a estar trist, ara que només tinc ganes d'estar alegre, ara que aquest desig és l'únic que em sosté mentre vaig, vinc i torna i calla i no dic res, recórrec uns carrers entre dues clarors i sento el veïnat ocult de l'alegria i en girar un cantó crec que em vaig a morir. Senyals només de tu.
1: Este és facilet, eh? Opció A, senyals de trànsit. Opció B, el cap de setmana. I opció C, tornem a la tristesa.
0: I el tercer?
2: El tercer, no? Tornem a la tristesa?
1: Molt bé, seguim amb la tristesa. Ja sabeu que tenim aprenents que saben molt de valencià i altres que no tant. Per tant, la comprensió pot ser de diferents nivells. Bé, doncs s'ha acabat el programa. Això ha sigut tot per avui. Avui amb este homenatge que li hem fet a Vicent Andrés Estellés. I ens veiem a la pròxima. Adeu.
7: Ven i parlem, un podcast per aprendre valencià

0: la veu de tots. Som A Punt.
1: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
2: Millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Amics i amigues, benvinguts un dia més al recopilatori dels millors moments viscuts a la vesprada d'A Punt Ràdio. Ens centrem en la setmana del 4 al 8 de maig, en la que vam tindre moltes visites que ens van encisar. Per exemple, visites literàries. Pràcticament encetàvem la setmana amb un llibre d'intriga, amb la investigació de l'assassinat d'un adolescent que apareixia morta en circumstàncies estranyes, després d'haver estat, això sí, 4 anys desapareguda. L'inspector que investiga, junt al seu equip, l'esdeveniment és el famós J.D., un inspector gitano molt especial, nascut de la imaginació de l'escriptor Santiago Díaz, que és un supervendes, un escriptor amb una gran trajectòria com a guionista de pel·lícules i sèries de televisió, a més de ser un tipet ben simpàtic.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada.